Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futiner. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, al cap de

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Ok.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
1: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
3: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
3: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
6: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
5: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una 50ena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
7: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
5: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara traien aigua acumulada a sota d'un pont, a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
7: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
8: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Avui arrenca a Sitges la 59ena edició del Festival de Cinema Fantàstic.
7: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
5: Sent. Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
7: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Der Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
5: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb el Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veieu el Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrament la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja... Clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la plantada de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio. Que potser Fernandisco sí que
0: és
3: el que
0: pot ser
3: aquest
0: mes de Macià. És més de Macià. Macià, no plonis amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem acord del dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: Evidentment és Bruno Mars, que avui fa 41 anys. Happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit.
0: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Podria dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus, i en aquests dos casos més greus van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de 3CAT, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona, Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. De regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que ja darrere fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deisseroff ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és d'aquelles imatges que dius, vull ser pare.
4: Sí, els nens plorant d'emoció.
0: Perquè a mi només em tirarieu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, sí, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens.
4: No? Seria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deisseret comparteix el Nobel amb Peter Hedgeman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
0: Exacte.
4: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb, el reverb de la Shakira.
4: Posa-me
0: eco, Macià, ara aquí. A veure, segons Wikipedia...
4: Segons Wikipedia...
0: L'optogenètica és...
4: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
4: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
4: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
4: Sí, sí.
0: Parles baleno?
2: Ei!
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Ui, la lleidatana. Hòstia. Va, que estàs sonant, Bruce?
4: Tino por. Tiro o no tiro?
0: Tiro.
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
4: Vas per aquí. Springsteen, cantàvem un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: 6 del matí i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dime-la de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos. Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu què és un retruc, és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: Al compte de David It's Me han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
7: Què hem de fer?
6: Vendre la casa i anar de lloguer.
7: Tinc gana.
6: Doncs menja't una cama.
7: Saps qui ha vingut?
6: El que ha arribat.
7: Saps qui s'ha mort?
6: El que estava viu.
7: Què passa?
6: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
7: Quina hora és?
6: L'hora de comprar un rellotge.
7: Qui és?
6: El teu cunyat, si en tens.
7: Me'n vaig.
6: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge,
1: sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
8: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per a Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia era aprendre el català. Per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més, i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malagueña i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida.
7: Adéu!
0: M'encanta aquestes mona. Històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen al jutjat.

0: cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
1: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
2: Ostres.
1: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
2: Miguel Bernabéu. No?
1: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
2: Sí, Bernabéu.
1: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ana.
2: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li Arriba a Espanya.
3: A mi m'escriben, acabo de ver la pel·lícula, Arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
4: ¿En serio?
3: Sí.
4: ¿Y qué contestas?
3: No, que me voy a contestar. Pero, joder, pienso... Wow, ¿qué? O sea, vale.
4: Yo qué duro, ¿no?
3: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me quiero decir, no me afecta, me parece tan extremo que no le, o sea, da igual, ya está.
1: Però escolta'm la gent, de veritat.
2: Està molt avorrida a casa seva, poca feina, de veritat.
1: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
2: Surten del cine i li escriuen: "Arriba a Espanya, hijo de puta."
1: Que la gent està fatal. Es que... Tinc unes ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
2: bueno,
1: per Déu, és que la pel·lícula...
2: 2025,
1: eh? Ai, 26. Jo és que em referiries del 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure la pel·lícula, és una pel·li, Miguel Bartopel és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
5: Tanquem la paradeta.
1: Ara, és millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:45 del matí. I quin son ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
7: Està netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
8: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
7: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
8: Sí.
7: Molt de fang.
8: És que va entrar per aquella porta, saps?
7: Porta de darrere del local.
8: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
9: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, els animals, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
10: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que la virulència, com va baixar ahir... la gent gran del poble no ho recordava.
6: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
11: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
12: Jo, en aquest cas del Ministeri, no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
11: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
6: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
13: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
14: Очень хорошо.
2: Ой, no sé què vol dir.
14: Molt bé, molt bé. Super.
13: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
14: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
14: Rússia?
2: Molt bé.
13: Brasil. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
14: Et surt una mica francesat, però bé, bé, bé.
2: Tot el matí l'hem tingut practicant.
13: A veure, com ho diries tu?
14: Que no, aquí diuen molt cacti. Pues, com vas, què tal?
6: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
15: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
16: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados a, todavía a saber catalán. En el resto de España.
17: Vale.
18: Els matiners.
1: Oi, l'Herrera. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
2: De boca.
1: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui, menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
1: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'Astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, que li hem de dir anys i anys per molts anys.
0: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
17: No m'ho puc creure!
0: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
1: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
0: Fixa't, a mi no.
1: Des que et posen una mica de rebel a la veu, Déu-n'hi duret, eh?
0: Sóc una autoritat.
1: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
0: A veure. Oh, Sigourney Weaver.
1: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rebel.
0: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners.
20: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
19: A mi una de les que m'han... Bueno, em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida que es pot escoltar a qualsevol hora per escoltar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o valents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
18: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem-ho, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per humanitat.
1: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai política a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: La Corny va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia, avui amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i Punt de Vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9-N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera última gran nit d'oques grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un el son i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. Ah, guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també.
11: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert d'Oques Gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blaumut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: I tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts... No, 19 minuts, per ser més exactes. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
12: Doncs mira, primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment de Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio, que estarà al matí de Catalunya Ràdio, i farem una mica d'humor, i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
12: Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura.
0: Enrique Vilamata. Sí, senyor.
12: Molt poca broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
12: Fins ara.
0: Fins ara.
13: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí, senyor. Què tal, Bernardí, ara?
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
14: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
14: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
14: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
14: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta, em tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
14: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
14: Una altra per tu.
0: Adéu,
14: gràcies.
0: Adéu. A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
15: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Oques Gràcies i ara
0: va
15: per la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
15: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
15: Exacte.
0: Sí. Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
15: Molta cua per arribar, però bueno.
0: Que algun... Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
15: Home, sí, la veritat que sí. A l'inici i al final, la veritat que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
15: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
15: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
16: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
16: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se'n nota la veu.
16: Fa poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament.
16: Pues sí, preparant ja. Per afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
16: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens el número 3. Moltíssima sort.
16: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
16: Bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
11: Doncs bé, de camí a la feina.
0: Et veig desperta, eh?
11: Sí, sí, sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
11: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte per posar els matiners, no només despertar-te, entenc, sí, o no?
11: Sí, bueno, ho faig quan pujo el cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos.
11: Sí, senyor.
0: Laura, una abraçada.
11: A vosaltres.
0: Adéu, adéu.
11: Gràcies,
0: adéu, adéu. Només tres quarts, no, són tres quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
17: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
17: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira, aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet, pràcticament.
17: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Ai, últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
17: últim
0: notícies.
17: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general, ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà, i ho notarem sobretot alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
17: de... A partir de demà, calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada que refresca, perquè, escolta, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
17: Que t'estàs posant melancòlic, però si tu no t'agrada això, mentider.
0: Que torni l'estiu.
17: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
17: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les hem redat. Tenim unes participants a la Dada Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
18: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
19: Rosita, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
18: Com es troba, Rosita?
20: Anem pirant.
18: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no, a l'hospital?
20: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
18: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
20: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, perquè encara era Ullestrell.
18: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
13: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
20: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
13: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar. Sí, i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Quinet, eh?
1: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. No. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula. No, és molt difícil.
3: Sí.
1: És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Vinga, avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren. Claríssimament, no seria
2: recordo.
1: Un gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud. És a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Massanet-Massanes a la Selva.
3: Sí, sí. Tot el dia?
2: Cada dia. Quants l'agafen?
1: Des de que comença...

0: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
1: No ho sé.
0: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
1: Jo crec que ens estem passant molt.
0: Ens estem passant?
1: Però no ho sé.
0: Doncs mira, jo seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000, i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
0: Ai, ja s'ho podries haver dit abans, també.
2: No, ahir t'ha fet de tot.
0: Sí, no t'escoltem, no t'escoltem prou. I la dada, Maria, d'avui la guanya...
2: Macià Closes! Us heu quedat molt i molt curts.
0: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
0: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, és 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
3: Passant
2: per Mataró.
0: Em sembla moltíssima gent cada dia, eh? Sí. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou amb Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
0: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, eh? També t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
1: Ah, clar, i tant, i tant.
0: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres. Adeu. Fins demà.
0: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber en quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Als mitjans, tan aviat hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Sempre moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'allà d'estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més.
4: Més sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant, he de fer pujar productors, guionistes,
4: nosaltres,
1: una mica l'equip del programa, no?
3: Molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: D'unido.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
3: No.
4: No. No.
1: S'entengui el irònic en què ho canvo,
4: Dani.
1: Escolta'm, doncs espero avui més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí, sí,
1: ja
3: sí.
1: Ja que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No em vull saber, Sílvia Creus, com em porta en veu dels passatgers.
3: No, ja ho hauria cremat.
1: Perfecte. Marisa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà, matiners. Que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
2: Ei, Ivan. Sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
3: Tiriti-traun-traun-traun.
2: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
3: Rambla 54 és un passeig humanístic.
2: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que
1: sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me Amunt FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava, i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM, i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, al menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà amb videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? Per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! És veritat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres, i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un meet, un zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pira, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda i va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte, i després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres! Ai. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil, que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: No ho trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també. Eh?
1: Exacte.
5: No. Algun altre lloc,
2: tot ja el
5: que
2: diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, això, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quant de sucre. I era real, perquè Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, exacte. 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no sortien tant a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, eh, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí, no amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diu, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovar una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que entenem una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitza una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i no sé qui vindrà, si no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, sí. Mm-hmm. Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Mm. Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig, ingen problem. Ja hi can snack en ors, ja. Ja hi... bueno, ara qui ja, sap ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos.
5: Diguéssim. Massa específic, potser. Eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, sí. No és estrictament noruec, eh? Vull dir que sí. Segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix, a l'arribar a Brisbane, vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
5: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, sí, i tant,
5: una
1: i tant.
5: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però exacte. Amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega... Li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la... de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas... que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili García, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, de quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Cadena La Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrès el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi, doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre, doncs, aquesta nova aventura, i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo, doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament, doncs, dels meus clients, els faig moltes visites, doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors, i jo, que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins, alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes, doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent, i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que saps, soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també a vegades és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs a comunicar els projectes, i a més ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings, i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar. Més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt, que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, les coses han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com bé parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment de parlar molt de la necessitat de garantir la fia d'aquest Pota Blava del qual parlem, avui podem dir que està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joan, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani.
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però... No, els pollastres, per sort, no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat, i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
3: Home, aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal? Nadal tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart d'avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algo típic, que mengem bastant, i sempre més amb la fira avícola que fem aquí al Prat es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de

0: lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Elena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
1: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
3: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb els

0: teu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
1: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: que...
1: El déjà vu és la sensació d'haver experimentat o presenciat alguna cosa abans, tot i ser la primera vegada que passe. És com si la ment estigués jugant amb el temps i ens fes sentir que hem viscut aquell moment prèviament. Tot i que el déjà vu ha estat objecte de nombroses investigacions, encara no s'ha arribat a una explicació definitiva sobre el seu origen. No obstant això, hi ha diverses teories. Una d'elles suggereix que el déjà vu pot ser el resultat d'una interrupció temporal en la transmissió d'informació al cervell. Segons aquesta teoria, la informació pot arribar a dues parts del cervell de manera asincrònica, cosa que crea una sensació de familiaritat. Una altra teoria suggereix que el déjà vu pot ser una forma de reconeixement erroni. El nostre cervell té la capacitat de comparar constantment noves experiències amb records emmagatzemats. En el cas del déjà vu, podria passar una confusió entre l'experiència actual i un record similar, cosa que genera una sensació de familiaritat. A més, s'ha observat que el déjà vu pot ser més comú en persones fatigades, amb alts nivells d'estrès o que tenen condicions neurològiques subjacents. Això suggereix que factors com l'estat mental i el físic poden influir en l'aparició d'aquest fenomen. En resum, el déjà vu continua sent un misteri intrigant en el camp de la neurociència. Tot i que no s'ha aconseguit una explicació definitiva, les teories suggereixen que podria estar relacionat amb les interrupcions en la transmissió d'informació al cervell o amb errors de reconeixement.
2: Continguts en xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona, per la A2 i la P23, des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C58, ja des de Sant Quirze també, cap a la capital catalana. Tot i així, en trobem més intensitat a hores d'ara, és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat, per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33, com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc, doncs, tot plegat, doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. En moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
0: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir, i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
4: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
7: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
8: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
4: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
9: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
10: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
9: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
11: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
9: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
4: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
13: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
12: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
12: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adifi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
4: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia.
4: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
14: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
4: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
14: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu planning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu, un dia normal, a l'estació, no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar. Que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, pues, mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... Res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció. Que tu vas al metro de Barcelona i et poses... Estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partim d'aquesta base...
4: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
14: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
4: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
16: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
4: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat, mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi. Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El Club Blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
17: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Rac Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista, no?
4: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espart Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
18: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espart Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
19: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro. Por supuesto que es un equipazo.
18: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
4: Per altra banda, el Cadí-la-Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
20: Que recordem per sempre més o què? Sí! Som-hi, doncs!
4: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
21: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror, Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en la avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
5: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
8: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
9: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
5: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
11: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adifi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
5: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure està la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
13: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
5: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
13: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis, a la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
5: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ES Alert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
13: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses com les que vam tenir ahir ençà, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan ja arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
5: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
13: Bueno, doncs volem agrair a la ciutadania que en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a avisar-nos el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
5: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
13: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle volcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan García.

0: mor de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Rayo Deportivo Español, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista.
0: El Club Patins Olot ja ho té tot a punt per compartir o per competir al Mundial de Paraguai. L'equip dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, quan a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix de cada any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujar en nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de show gran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Pataro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en Xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
8: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
7: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Mar Ramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
9: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
7: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. Ioques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, a aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts a lentitud, entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
7: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, del Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent. Per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu. Hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels dels diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
7: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Esther Minguell.
13: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
14: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
13: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
15: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
13: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
7: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
8: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. no arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
7: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 7, a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mar Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Avui el que estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, ja començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
7: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi, aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
16: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
17: He trobat bastanta aigua hasta el barril. Bueno, hem estat limpiant bastant. No podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
18: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
19: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res. No sabem si, com anar, si anirà o no anirà.
7: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
20: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
21: El problema que tenim, que tenim no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, però suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
20: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
7: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una 50ena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
22: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
23: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
22: Una 50ena de membres de Bombers Precaris en Lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
7: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
24: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tavelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
25: Doncs degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i engordarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
24: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.
7: Dels esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
7: Poques gràcies ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blanc.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La primera ciutat a tenir semàfor va ser Londres, que ja tenia molt de trànsit i nombrosos accidents. El 1868 va néixer el primer model de semàfor inventat per J.P. Knight, que li va donar el nom de semàfor, paraula derivada del grec que significa portador de missatges. Els primers semàfors eren distintius que consistien en una llanterna de gas equipada amb dos llums, que parpellejaven alternativament per captar l'atenció. Havia estat ubicat a prop del Parlament i funcionava amb la destresa d'un policia. La llum vermella significava parar, la llum verda continuar. Amb el passar de les dècades va sorgir el primer semàfor elèctric, el 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. El 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. El 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalà. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
4: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
3: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
5: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
3: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: A darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
3: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, eh? Viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, gràcies a vostès.
3: L'hem posat una mica ja en context, eh? La mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
7: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. Eh? I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus. No? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
3: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
7: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments, i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals, i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no. I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
3: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord però amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
7: A què es refereix? No, no sé si
3: els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
7: no? Sí, sí, ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
3: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
7: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern, i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho, i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent, i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge, i estem fent tot el que es pot fer. És com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu. S'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers. S'està fent tot el que està al nostre abast, i també s'està amb una actitud molt oberta, i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris: vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes, i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
3: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper hi vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
7: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt, i especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar. És el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia: farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump, ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
3: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners, i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
7: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any, són els catalans i les catalanes els que haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que, començada la nova legislatura, i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
3: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
7: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
3: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
7: gràcies
3: vagi molt bé.
7: Vostès.
3: Gairebé 10 minuts per arribar a les 9, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i per tant també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de transports metropolitans de Barcelona, a la zona franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
8: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
9: Hola, bon dia. Què tal?
8: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
9: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
8: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
9: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
8: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
9: No, no hi ha ninguna reunió. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea ratificó, la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
8: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
9: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
8: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
9: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa

0: edició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'ho incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101 a 89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
1: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos o porque han jugado en la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
0: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
2: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
0: Vinga.
2: Gràcies, Cristina. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs justament la darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exaurit, per tant, us diem adeu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.

0: benvinguts. Gràcies per ser-hi en proximitat i en sintonia al 107.1 de la freqüència modulada. Comencem nova jornada, un nou dia de programació a través d'aquí, avui dijous 8 d'octubre del 2026. I sempre amb l'intenció, sempre amb l'objectiu d'acompanyar-vos i això, apropar-vos tot aquest contingut que desitgem, us agradi que us ajudi a passar aquesta bona jornada. A banda, també podeu seguir tot el contingut, el podeu consultar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia o ràdio a la carta. Podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que de fet la programació comença per aquí, ho fa de seguida aquest espai, això que podeu seguir per Televisió El Vendrell. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu, que no està de més recordar-ho. Us convidem, com no, que seguiu la programació i això ja està a punt, ja comença, som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això és La Calaixera. La intenció, les ganes i l'objectiu habitual i diari d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses, de veritat. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dijous i ja som a dijous, 8 d'octubre, programa número 4041. I també recordar, només començar, que si voleu participar, voleu dir alguna cosa, ara que ja estem en directe, podeu fer-ho a través de WhatsApp, ben fàcil, 686-101-101, eh? 686-101-101. O també, si voleu, podeu enviar-nos un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Explicat això i recordat això, ara sí ja anem a conèixer quin és el contingut que hem preparat per avui dijous, que, com sempre, ve ben complet, amb moltes propostes. Tot i així, per començar, anirem a conèixer la previsió del temps, una primera part que sempre és informativa i que encapçalem amb aquesta trucada amb el Marc Rodero, que és el nostre home del temps, aquí a Ràdio i Televisió El Vendrell. Després d'això, escoltarem una primera cançó, que això, a més, ens ajuda a posar ritme. Anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports, amb en Jordi Grell i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, a cada hora en punt, en principi, actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local, i això ens donarà pas ja a la segona part de programa, amb més contingut i amb propostes, com ara dèiem. Per exemple, una proposta musical interessantíssima, solidària, que arriba aquest diumenge dia 11, aquest diumenge de fira, amb la coral polifònica Joan Toldrà. En parlarem, de què han preparat, com es presenta amb el president d'aquesta entitat, en Joan Carles Campoy. I a banda també un seguit de propostes que arriben a partir d'aquest mateix cap de setmana, d'aquest diumenge també, amb un cicle de concerts al Museu Pau Casals, justament encara commemorant i celebrant el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Parlarem d'aquest cicle, que el que fa és recollir diferents propostes musicals de primer ordre i també algun punt teatral i de titelles, inclús. De fet, ens ho explicarà en directe telefònicament, això sí, la directora del museu, la Núria Ballester. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem encara amb més qüestions a la tercera i última part del programa. Aquest passat dimarts havíem de tenir secció sobre tecnologia. El Joan Molines, que és l'encarregat d'aquesta secció, no ens va poder acompanyar, així que això ho hem traslladat avui dijous, on tindrem aquesta estona per parlar de fets tecnològics diversos, i a més això sempre dona peu a parlar de moltes altres coses. I ens quedarà també una bona estona per la participació i les trucades, que de fet això no pot faltar. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, sempre recordant que això és casa vostra i que sigueu molt ben trobats. Som-hi, comencem.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps, per començar, ja ho sabeu, aquest primer punt d'informació de servei que passa justament per aquesta previsió del temps, trucada diària amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Et segueixo preguntant per les pluges, eh? Perquè sé que mica en mica ja van finiquitant-se, però alguna possibilitat encara hi ha, no, Marc? Per aquí o no?
1: Tenim aquest vent de component nord que bufa a hores d'ara. Hem arribat a un cop màxim de 46 km per hora i això precisament a casa nostra fa de bloqueig perquè puguin haver-hi aquestes precipitacions. Per tant, en principi no hauríem d'arribar, si bé que durant aquesta tarda encara estem en avís de nivell groc, és a dir, moderat probabilitat 1/6. És a dir, extremadament baixa, tot i que, evidentment, no es pot descartar. Però mentre que vagi bufant aquest vent de component, no, nosaltres quedaríem una miqueta al marge. Hi ha una cosa que es diu rebuf, que això succeeix a la costa central, i això passa quan bufa la tramuntana a l'extrem nord del país i el mestral a l'extrem sud. Quan això passa, entremig d'aquests dos radis d'acció, es crea el que es diu rebuf, i els vents entren de component marítim entre el sud de les comarques de Girona i el nord del Camp de Tarragona i pot provocar que hi hagin alguns ruixats que puntualment poden tocar a terra. Ho podíem veure aquesta tarda vespre. Creiem que a casa nostra quedarien situats damunt del mar, però no descartem que si deixa de bufar el vent de mestral durant la tarda puguem tindre la possibilitat d'algun ruixat. Insistim, bàsicament al mar, però no descartem que toqui terra. Per tant, avui en conjunt, un dia prou tranquil, amb algunes bandes de núvols als que aniran circulant, amb vent de component nord que s'haurà de mantenir, si més no, fins a primera hora de la tarda. Potser després giraria una miqueta les marinades, però avui un temps estable, tranquil, amb sol i amb davallada de les temperatures, perquè aquest vent de mestral és el que porta aquesta normalització als mercuris. Ja hem notat avui, quan ens hem llevat, que eren més curtes, i avui, a partir d'avui, la temperatura quedarà una miqueta més fregada.
0: M'he parat a preguntar-ho, Marc, i visto lo visto encara més, però jo crec que ja podem fer la pregunta de com es presenta aquest cap de setmana de fira, Marc, que és cap de setmana de fira.
1: Doncs perquè vegis que la normalitat canvia i que anem tots cap a una nova normalitat, crec que ja serà el segon any consecutiu que no haurem de parlar de precipitació per la fira. I a diferència de l'any passat, que la temperatura era molt suau, aquest any no, aquest any serà molt normalitzada per l'època de l'any. Per tant, a primeres i a darreres hores, i en especial quan el sol marxi, es notarà i ens farà falta una jaqueteta, perquè ho notarem, però de moment precipitació sembla que no n'hi ha. Potser diumenge és el dia una miqueta més variable, que quan diem variable diem amb més nuvolositat, però no passaríem d'aquí. Per tant, divendres, dissabte, diumenge i aquest any dilluns també, en principi, fora de canvis destacables, per a normalitat pel que fa a la meteorologia.
0: Perfecte, perfecte. Bé, ja que hi som, actualitzem temperatures.
1: Sí, perquè vegis que el vent fa de les seves. Ara mateix tenim 16 graus a Cunit, però en canvi en tenim 19 al Vendrell. 18, això és per culpa del vent de mestral. A Cunit no bufa, al Vendrell sí, per tant fa pujar una mica la temperatura. 17 a l'Observatori de Coma-ruga, 17 a la Bisbal, 14 al Montmell, ahir en teníem uns 17-18, em sembla que eren, i 16 a l'Observatori de l'Arboç.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Seguim pendents, demà parlem.
1: Així ho farem. Bon dia, fins demà.
0: Bon dia, adéu-siau.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Aquests dies, musicalment parlant, bé, no hi ha un altre tema, em sembla, Aquesta setmana arribaven, ja han arribat els concerts anunciats a l'Estadi Olímpic d'Oques Grasses, que en el seu dia van esgotar les entrades molt ràpidament, com sabreu, se'n va parlar molt. Doncs bé, a causes meteorològiques aquests concerts s'han fet esperar una mica, però sí que ja ahir dimecres va haver-hi el primer d'aquests concerts, o la tongada d'aquests concerts de comiat. Aquests dies s'està escoltant molt la música d'Oques Grasses, més del normal, i també ho farem aquí a la Calaixera per començar amb una de les cançons potser més celebrades, La gent que estimo.

0: poques grasses.
1: Ahir van començar els concerts a l'Estadi Olímpic, tots rebentats de públic, fins aquest proper dissabte. Hem triat aquesta cançó per començar avui dijous, la gent que estimo, amb la veu i amb l'acompanyament de la Rita Pallès, que encara dona una mica més d'èpica, aquesta cançó, si cal. De fet, una de les cançons més escoltades al seu repertori. Cançó per posar ritme i per començar programa en directe, en proximitat, com és, com ens agrada, i amb tota la il·lusió del món, tot i aquests 4.041 programes. A través del 107.1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 14 minuts. Notícies. Tota l'atenció posada perquè fa la recollida de brossa al Vendrell. Els desbordaments d'aquests últims dies produïts en diferents illes de contenidors del municipi han coincidit en el temps amb l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas per ampliar el servei. En un comunicat des del Consell Comarcal del Baix Penedès han informat que el passat divendres 2 d'octubre van rebre la petició de l'Ajuntament del Vendrell d'ampliar el contracte del servei de recollida de residus amb l'empresa de Fomento. Aquell mateix dia, l'ens supramunicipal va demanar a l'empresa concessionària una proposta d'ampliació d'aquest contracte. La petició ha coincidit amb un empitjorament del servei aquest cap de setmana que, segons diferents veïns i veïnes, es va començar a produir el mateix divendres passat. Aquesta setmana, el Consell Comarcal va rebre una primera proposta de Fomento que ja s'ha traslladat a l'Ajuntament i qui és qui ha de determinar les condicions de prestació d'aquest servei. En aquest sentit, des de l'ens comarcal recorden que el servei de recollida de brosses es gestiona des del Consell, però que amb les peticions i les condicions establertes per cada Ajuntament i que estan recollides en el conveni corresponent. Aquesta crisi també coincideix amb un període en què la deixalleria comarcal de Bellvei està tancada per tasques de manteniment i buidatge de residus, uns dies durant els quals, tal com recorden des del Consell, els comerços i les indústries han de gestionar els residus de la seva activitat mitjançant gestors autoritzats. I a nivell polític, la formació local de Som Poble Esquerra exigeix explicacions i la presa de mesures immediates en relació a les incidències que es presenta especialment en aquests darrers dies de recollida de residus. Un problema que la formació republicana titlla ja d'estructural i per la qual exigeix solucions immediates. El principal grup de l'oposició es pregunta si el servei està mal dimensionat o si, per contra, hi ha un incompliment del contracte alhora que qüestiona l'exigència del govern municipal. Albert Rovira.
3: Un contracte públic creiem que no es fiscalitza amb ultimàtums, es fiscalitza amb un seguiment, en requeriments, i quan s'acrediten aquests incompliments aplicant les penalitzacions previstes. I si aquests incompliments són greus o reiterats, s'han d'estudiar totes les possibilitats que permeti el contracte, inclosa la seva resolució, si jurídicament ho correspon.
1: Som Poble Esquerra afirma que ara mateix els hi falten dades per saber què és el que està fallant realment i exigeix a l'Ajuntament donar a conèixer quants requeriments se li han presentat a l'empresa i quantes penalitzacions se li han aplicat. Una actuació, afirmen, que hauria de ser activa i no pas reactiva.
3: Exigim reforç immediat del servei, neteja dels punts més conflictius i control diari del compliment de contracte. Exigim que, si existeixen incompliments, s'apliquin les penalitzacions contractuals corresponents i, si la gravetat o reiteració ho justifica jurídicament, que se n'estudiï la continuïtat del contracte. Demanem compromisos públics amb terminis concrets.
1: I justament avui dijous hi ha convocada una junta de portaveus per tractar tota aquesta problemàtica i demà divendres un ple extraordinari que ha de servir, entre més, per modificar la taxa relativa al servei de recollida de residus. Un conjunt de mesures mesures que Som Poble Esquerra considera que hauria d'anar acompanyat de la constitució d'un espai públic d'incidències on poder comunicar qualsevol problema en aquest àmbit i analitzar l'evolució del servei. I justament sobre això, aquest ple extraordinari de demà divendres, que es farà a partir de les 8 del matí, una sessió extraordinària i urgent de ple amb un punt a l'ordre del dia. Aquest punt, textualment, diu que és l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquests. Una sessió, atenció, que tot i ser extraordinària, podreu seguir en directe per aquesta casa, per ràdio i per televisió i també per internet a través de rtv-alvendrell.cat. I encara en referència a aquesta situació, la Federació Veïnal, la Xarxa Vendrellenca, diu prou. Així de contundent s'ha mostrat l'entitat veïnal davant de les incidències detectades des de la posada en marxa i asseguren que el nou sistema de recollida de residus, una queixa que va acompanyada de la petició de dimissió de l'alcalde i la resta de càrrecs polítics responsables de la gestió del servei. La Federació insisteix que la problemàtica ve de lluny i que no es pot justificar apel·lant al comportament incidental cívic d'alguns usuaris o traslladant, afirmen, la competència al Consell Comarcal. La Xarxa Vendrellenca reclama informació detallada sobre les incidències detectades en els darrers mesos i que es depurin responsabilitats tant a l'Ajuntament com al Consell. I a nivell veïnal, a principis d'agost es va presentar en societat la plataforma Barris Marítims Nets, impulsada per veïns i veïnes dels nuclis marítims del Vendrell que reclamen solucions davant d'aquest problema de recollida de residus. Des d'aleshores, la plataforma ha recollit més de 2.000 signatures que portaran al ple ordinari del mes d'octubre i també han anunciat que faran diferents protestes. Des d'aquesta plataforma, com a impulsores justament d'aquesta reivindicació, i ara les escoltarem, hi ha la Ana García Junco i la Nora Prepleichi. Escoltem a les dues.
0: Montamos un tenderete aquí en el mirador del río Et y había que ver la gente cómo se acercaba y con lágrimas casi en los ojos nos contaba la suciedad, cómo se había perdido el espíritu que había en Comarruga.
4: Gente de Estados Unidos, de Holanda, de Francia, que nos venían a preguntar a nosotros qué estamos haciendo con la imagen del pueblo, a nosotras.
0: Entonces vamos a presentar al pleno, pedimos a la población que en fin, que ese día nos debían acompañar, porque si tanto nos han agradecido el trabajo que hemos hecho, podien respaldar-nos en ese moment.
1: I entre les peticions que fan hi ha que s'augmenti la freqüència de la recollida de residus als bars i als restaurants i que es posin més contenidors per al veïnat. Afirmen que la presència de residus a la via pública està generant greus problemes d'insalubritat i que es veuen agreujats quan hi ha episodis de pluges fortes, com les últimes setmanes, que han estat molt, molt habituals.
4: La basura llama basura y la gente al no tener donde tirar o harta de tener caminar varias calles para tirar la basura, encuentra esto y sí, se produce el incivismo provocado.
0: Ahora empezó la temporada de lluvias y cada vez que ha llovido, estas basuras así diseminadas, cualquier animal puede rajar la bolsa y se ven también algunas, todo eso con la lluvia y la suciedad que hay aquí, todo acaba en el estani.
4: Ante un problema de alarma como la que hemos tenido este fin de semana, saco a todo el mundo. Voy yo también a juntar las basuras. No dejo esto así a provocar otra inundación.
1: A més de portar les signatures al ple, des de la plataforma plantegen fer una protesta al primer dia de la Fira de Santa Teresa.
4: Ir al inicio y hacer como una queja simbólica. O sea, sin palabras, demostrar lo que venimos cargando los barrios marítimos, pero queremos hacerla convocando el pueblo.
1: Una protesta per la qual també han preparat fins i tot una performance amb la vestimenta relacionada amb els residus, com amb les inundacions d'aquests darrers dies. Canviem de qüestió. Tot i així, encara ens quedem a Coma-ruga. L'Ajuntament del Vendrell que ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval al municipi amb una nova rua que es farà el diumenge a la tarda en aquest espai, als nuclis marítims, i que s'assumarà a la tradicional rua que es fa al nucli del Vendrell el divendres. Segons el consistori, la iniciativa respon d'una banda a la realitat demogràfica actual del municipi amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims i de l'altra a la demanda expressada per carrosses i comparses locals que havien plantejat la possibilitat de celebrar una segona rua al municipi. La regidora de festes, Mariona Figueres, ha destacat que aquesta nova ruta és una aposta per ampliar l'oferta d'oci i les activitats lúdiques als nuclis marítims, però també per generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu. Figueres ha remarcat també que la nova rua permet fer créixer el Carnaval del Vendrell i acostar una celebració tan participativa com aquesta a la part del municipi que cada vegada té més població durant tot l'any. I tornen les vacances per la gent gran del Vendrell. Fins al 21 d'octubre es poden fer ja les inscripcions de la tercera edició d'aquest programa adreçat a persones del Vendrell de 65 anys o més. La sortida serà per anar a Caldes de Malavella els dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions es poden fer al SAC del Vendrell, a Carrer de Mar, al SAC de Coma-ruga i a través del web municipal. El programa Vacances per a tu pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i combatre la soledat de la gent gran, prioritzant la participació de les persones en risc d'exclusió social, promovent l'envelliment actiu i oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure. Les destinacions es trien buscant vincles amb el Vendrell per enfortir els lligams i potenciar l'intercanvi entre persones i municipis. Caldes de Malavella comparteix amb el Vendrell que tots dos municipis estan integrats en l'Associació de Viles Termals de Catalunya. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. I més crònica cultural. Els clubs de lectura del Vendrell que han iniciat ja el curs amb noves propostes, com ara un club adreçat a joves i un altre dedicat al creixement personal. La programació manté l'aposta per fomentar la lectura i el debat al voltant de diferents gèneres i autors. Tots els clubs han exhaurit les places amb 123 participants en total. A la Biblioteca Terra Baixa, aquest dimarts, ha començat la programació amb un recital poètic en homenatge a Clementina Arderiu. De tot això ens ho explica en la següent crònica la Sílvia Martínez, als serveis informatius.
5: No és la mateixa que les altres companyes i això és molt important.
6: La bona acollida ha animat la biblioteca a ampliar-ne l'oferta.
5: Els clubs de lectura és una activitat d'èxit perquè tenen aquesta part, no?, social de compartir, que és tan important. Per això ens feia molta il·lusió, doncs, donar opció.
1: Sembla que tenim aquesta crònica mal editada, però que de fet explicava justament l'èxit dels clubs de lectura que es fan al Vendrell des de fa ja molts anys i que segueixen assolint any rere any èxits de participació, inclús havent d'obrir des de fa ja molts anys també llistes d'espera en aquestes trobades habituals per comentar els llibres que es poden agafar en préstec de la pròpia biblioteca. Intentarem recuperar aquesta informació i poder explicar-la com cal i com es mereix. Encara parlant de llibres, fins al pròxim 24 d'octubre, a la seu de la Cooperativa de Llorenç, acull la sisena edició del Festival de Poesia Compresia Baix Viaix Poètic. És una convocatòria dedicada al maridatge entre els versos, les arts plàstiques, la poesia, l'edició de llibres i el teatre. Per exemple, demà divendres, que és 9 d'octubre, a les 8 del vespre, intervindrà l'escriptor Adrià Targa. El diumenge 18, a les 12 del migdia, es presentarà el llibre Ordinari de la Celebració, que recull la feina conjunta de Carlos Figueres amb els poemes i de Pitu Rovirosa Fortuny amb la fotografia al Festival de Llorenç. El 23 d'octubre, a les 8 del vespre, serà el torn de la poetessa baixpenedesenca Anna Molina. El 24 d'octubre, també a les 8 del vespre, cloenda de la compresia amb l'espectacle de teatre i poesia Hem escollit, de la companyia Inútil Mots. I final, i fins aquell dia, es pot visitar l'exposició amb obres de la pintora de Llorenç, Maria Teresa Baltasar, i les fotografies d'en Pitu Rovirosa. L'exposició es pot visitar els dies 11 i 18 d'octubre de 12:45 a les 2 del migdia. També tenim proposta musical. La cantant i compositora penedesenca Sonia Linares ha estrenat a finals de setembre la cançó Boot to Fire, primer avançament d'un nou disc que publicarà acompanyada del grup The Midnight Music Band, una proposta que connecta diferents tradicions musicals mantenint una identitat pròpia. I justament això, amb les arrels posades en la tradició dels cantautors dels anys 60 i 70, Boot to Fire combina elements de folk rock, country, surf i americà amb textures psicodèliques, ritmes de folk llatí i l'energia orgànica que porta els The Midnight Music Band. El senzill, que té una marca dimensió cinematogràfica amb atmosferes de bandes sonores de cineastes com Quentin Tarantino o David Lynch, funciona com a carta de presentació del futur nou àlbum d'aquest grup, que es titularà The Rightly Tales of Moon Knights. Tant aquest single com el disc han estat enregistrats als estudis La Casa Morada de Banyeres del Penedès sota la producció d'en David Chueca i seran editats per Marlí Records. Des de la formació expliquen que l'àlbum està construït al voltant d'històries nocturnes, personatges singulars i paisatges de transformació.

0: escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: 9:45. És el moment de la crònica esportiva, una informació, una feina d'en Jordi Grell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem de l'únic equip que ha pogut jugar aquest cap de setmana. I ho hem anat comentant que ha sigut un cap de setmana marcat per les suspensions a causa de l'alerta per la pluja. I bé, l'únic equip que es va escapar d'aquesta suspensió va ser l'Evan Dream masculí, que tenia programat el seu partit diumenge a la tarda, per tant ja fora d'aquest horari de risc. I en aquest sentit, doncs bé, els jugadors d'Ignasi Morales, que s'enfrontaven a l'Abrera com a Ruga, en un partit on sempre van portar l'iniciativa i al final es van acabar imposant per 57-43, per tant, la segona victòria en dos partits. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, com deia, no? Diferència de Tarragona, que allà doncs, va haver de remar per acabar remuntant, doncs aquí va una part davant durant tota l'estona i això va fer que poguéssiu tenir el partit més o menys controlat, no?
5: Sí, aquesta setmana ha sigut un partit ben diferent del de la setmana passada. La setmana passada vam tenir un mal inici i vam haver d'anar una mica contracorrent. I aquesta setmana, la veritat que no és que tinguéssim un inici brillant, però sí que és veritat que des del principi del partit vam tenir el partit bastant controlat i vam tenir la iniciativa des del principi fins al final.
4: El que sí que doncs, s'assembla, no?, el primer partit, és que és un partit també de nou guanyat per la defensa, no?, perquè, com deies, doncs, no va ser especialment brillant en atac, però en canvi en defensa sí que l'equip doncs, aquests dos primers partits doncs, s'està mostrant molt sòlid. No?
5: Sí, portem dues setmanes i ens han ficat 100 punts entre els dos partits, és a dir que a una mitjana de 50 punts per partit. Bueno, la veritat és que ho estem treballant, l'equip li està donant molta importància i els jugadors doncs, estan intentant fer un passet endavant en defensa i així s'està demostrant de moment aquestes dues primeres setmanes. Sí que és veritat que en atac doncs, en els dos partits també es veu que estem encara en procés de millora, crec que hem de treballar encara moltes coses per començar a tenir partits amb anotacions una mica més elevades. Ens agradaria jugar més cap als 70-80 punts que cap als 60, com estem jugant aquestes primeres setmanes. Però bé, confiem en que el treball del dia a dia i la feina de l'equip setmana a setmana doncs farà que l'atac cada cop flueixi una miqueta més i cada cop trobem millors situacions de tir i el joc estigui una miqueta més ordenat i la gent pugui estar una miqueta més a lloc.
4: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Pretenc, que, com vosaltres, doncs, també heu guanyat els dos primers partits i, de fet, veu de guanyar doncs, una pista complicada, com és la Castelldefels, no? Per tant, doncs, senyal que serà doncs, un altre partit complicat i veiem doncs, si es pot mantenir aquesta bona ratxa, no?
5: Sí, el Pretenc és un equip que ja coneixem d'aquesta categoria. L'any passat va estar també per la part mitja alta de la classificació i sabem que anar a jugar allà sempre és complicat. A més, el que dius, han tingut un inici doncs, bastant bo d'augment, amb un 2-0, guanyant un equip com el Castelldefels, que és un molt bon equip. I bé, haurem d'anar allà a competir tot el que puguem i intentar doncs, buscar aquesta tercera victòria, que la veritat seria una notícia molt positiva perquè voldria dir que comencem un inici de lliga doncs, amb molt bon peu.
4: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
5: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
4: Ignasi Morales, entrenador de la Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-43 contra l'Abrera. I ara, com diem, centrats en aquest desplaçament dissabte, un quart de 9 del vespre, a la pista del bàsquet pretenc. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb l'altra cara de la moneda, perquè l'AVE Vendrell femení havia d'ajornar el seu partit contra el Valls B, ja que les jugadores de José Antonio Ramírez tenien el seu partit previst per dissabte a la tarda, per tant, en horari de ple de les suspensions, i per tant, doncs, les taronges que hauran de buscar una nova data per jugar aquest partit, i per tant, el següent ja serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B, i per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
6: Hola, què tal, bon dia.
4: Bé, però tot una llàstima, no?, que no poguéssiu disputar finalment aquest partit contra el Valls, no?, per intentar, doncs, mantenir, doncs, la bona línia del primer partit, no?
6: Sí, però un costat sí que volíem jugar, perquè és el que dius, no ens agrada perdre partits i perdre la possibilitat de la continuïtat, però també tampoc ens sembla malament, perquè tenim una mica més de temps de recuperar la gent que està una mica tocada i una mica forçada d'aquest inici de temporada, que està sent una miqueta... Bueno, una miqueta... en alt i baix.
4: Per tant, doncs ara ja toca pensar en el següent, que serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B, que és un equip que acaba de pujar, però bé, doncs, amb els filials ja se sap que doncs, és una caixa de sorpreses, no? I més de, en aquest cas, que també doncs, és el filial d'un equip doncs, bastant potent. No?
6: Sí, en principi conec aquest club i tenen jugadores que, com bé dius, poden doblar, i sí que és possible que tinguem aquesta dificultat de s'afegir a més d'arribar al partit molt complicat el diumenge molt tard. Això tampoc afavoreix gens les coses per poder jugar amb poc dia. Esperem arribar a les millors condicions possibles, recuperar tota la gent i tenir la possibilitat de plantar cara.
4: Sobretot això, no? Doncs intentar doncs, mantenir doncs, el que vam veure al primer partit, no? Que l'equip no es va donar per vençut, i intentar doncs, mantenir-se vives fins al final, no?
6: Sí, tenia aquesta punt d'intentar superar el partit i arribar fins a l'últim minut amb possibilitats de guanyar-ho, si no pots guanyar col·legament, que tampoc l'hagis perdut, i disputar-ho sempre. Aquesta és la filosofia que intentarem aquest any. Ja ho provàvem l'any passat de no deixar-nos anar, i entenem que aquesta sort dependrà molt de com arriben als minuts finals de partit.
4: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
6: Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
4: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, fa una mica de prèvia d'aquest partit que, com diem, després de la suspensió del partit contra el Valls B, doncs el següent serà aquest diumenge a 7:45 del vespre a la pista del Castelldefels B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb el retorn a l'acció del Club Futbol Sala Vendrell després de la suspensió del partit de dissabte a la pista del Reus. Els jugadors de Miquel Malo reben aquest diumenge a casa al Montbrió i intentar aconseguir la segona victòria després del debut en victòria contra el Catllà, i per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Bé, una llàstima, no?, el que no es pogués jugar dissabte, no?, perquè era un partit per demostrar que també doncs, es podia continuar la bona línia del Catllà, però bé, doncs, al final doncs, no es va poder jugar.
7: Sí, una llàstima per tot plegat, no?, per no poder jugar, per... perquè ara hem de buscar una data que a veure si aconseguim que sigui cap de setmana, perquè no hem de anar a Reus entre setmana a les 10 de la nit. La veritat és que és un delta baix important, i la veritat és que al final veient el que va ploure, doncs és una miqueta una mica de mala sort tot plegat. Però bé, és el que hi ha, hem de jugar amb les que ens proposa federació, i no hem tingut ni veu ni vota en aquest punt, o sigui que tampoc ni podíem fer res, i doncs ara ja pensant en el següent.
4: El següent que, com deia, doncs és el Montbrió, que és un equip que acaba de pujar aquesta temporada, que de referència tenim la primera jornada, que van jugar a la pista del Flix. Per tant, bé, no sé quin partit us espereu.
7: Bé, fins on sabem, el Montbrió és un equip bastant intens, un equip similar a Catllà, un equip que li fica molta intensitat, que corre molt i que va molt a tope. Físicament parlant, després amb la pilota doncs, tenen moments millors i moments pitjors, fins on sabem, però són un equip que sabem que serà molt perillós, i nosaltres hem de centrar-nos en el nostre, intentar el primer i principal, igual que vam fer el dia del Catllà, és igual a aquest nivell d'intensitat, ja que si no, quan jugues contra equips molt intensos si tu no ets capaç d'igualar aquest nivell d'intensitat és molt difícil competir, però després pensant que juguem a casa i a casa volem ser un equip fort, l'any passat més o menys ho vam fer, ja que volem fer un curs millor, i pues, tenint això en ment només podem pensar en intentar sumar de 3, intentar treballar dur, intentar tenir el partit endavant, que és el més important al final i el que volem tots.
4: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
4: Miquel Mal, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquest partit que, com dèiem, jugarà diumenge, després de la suspensió del partit a Reus, doncs hi ha el següent, que serà aquest diumenge, 1:15 del migdia, al Pavelló Municipal contra el Montbrió.

0: sempre, tota aquesta actualitat esportiva que ens aporta en Jordi Graell, però això també ens porta altres qüestions i altres capítols informatius diaris.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Les portades, com sempre i també com cada dia, això que dèiem, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dijous 8 d'octubre. Comencem pel diari de Tarragona. Mor Mari Carmen, ha mort a l'hospital la dona que ha simbolitzat la lluita per l'habitatge digne. Estava ingressada des de fa ja un temps, de fa dues setmanes, quan va ser desnonada de casa seva a Madrid. I dedicant la fotografia a portada. També parlant de meteorologia, des del diari de Tarragona. Xerta s'emporta el pitjor del temporal amb les cases anegades en fang. Una vintena de persones rescatades després de quedar atrapades als seus cotxes. En Rodalies. Anèssim caos als usuaris del tren víctimes del pols entre Adif, Renfe i els maquinistes. Canviem de portada, canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, també segueixen parlant d'habitatge i també es fan ressò de la Mari Carmen, que mor 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge. Perquè fa la crisi de mobilitat, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris que tornen a quedar-se sense transport per una aturada que va comunicar de matinada. Els conductors al·leguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. I l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular al·legacions. I el govern francès suspèn les classes fins dilluns. I també en portada al diari Ara, a nivell cultural i musical, la primera última gran nit d'Oques Grasses. El primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que va vibrar un públic entregat des de principi a fi, grup liderat per en Josep Montero. I acabarem parlant de La Vanguardia, també una de les capçaleres habituals. Els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per a una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. El decret prohibeix la compra barata d'empreses en 10 pisos perquè fa la norma rescatada a nivell polític d'aquest decret d'habitatge. I el difícil retorn a la normalitat després del CETOM. Una visita a les zones d'Israel pròximes a Gaza, on Hamas va cometre els atemptats terroristes del 7 d'octubre del 2023, que mostra els intents de la població de tornar a la normalitat malgrat la càrrega emotiva de l'aniversari. Per exemple, la fotografia avui que podeu trobar a La Vanguardia, la foto de Ras Safati, germana d'una de les assassinades ahir en un memorial dedicat a les víctimes del Festival Nova, a prop dels Kibbutz Reina. I també en portada, com no, es fa ressò de la mort de Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid dues setmanes després de ser desallotjada a casa seva. A més, avui a La Vanguardia podeu trobar l'entrevista a Narges Mohammadi, activista israeliana i Premi Nobel de la Pau. Patim una repressió brutal, més la guerra i la crisi. Paraules textuals d'aquesta conversa que podeu trobar en aquesta mateixa entrevista. I Ada Colau liderarà des de Catalunya el Front Ampli de l'Esquerra. Feijó centrarà la campanya electoral en la crisi de Ceuta i la corrupció. En mobilitat, la plantada dels maquinistes col·lapsa Rodalies. I els esports, l'adeu de Messi. És el dia més trist de la meva carrera. Les pròpies paraules de l'astre argentí. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem ens ajuda a acabar de conèixer i bé, una mica perfilar millor quina és la informació del dia.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I en plena setmana de fira, o setmana prèvia de fira, és lògic que hem d'anar parlant i hem de començar ja a destacar i explicar quins són els actes previstos en aquesta Fira Santa Teresa 2026, que tot plegat és prou ampli. A més, aquest any s'aprofita que dilluns que ve, que és dia 12, és pont, així que hi haurà allò gairebé 4 dies d'activitat i de festa al municipi amb aquesta vessant de gastronomia, de producte de proximitat, però sobretot, i com cada fira, de cultura i de cultura popular en majúscules, amb moltes coses previstes i moltes d'elles, o la gran part d'elles, ja tradicionals. Hem de dir que la inauguració està prevista per aquest mateix divendres 9 d'octubre, tot i que ja al migdia, quan siguin les 12, hi haurà tronada i repic de campanes a càrrec de l'Associació de Campaners del Vendrell. I, de fet, el mateix divendres ja hi haurà una primera actuació. Bé, en aquest cas serà un vermut electrònic, serà a la Rambla amb DJ Enca. I també ja quan siguin a la tarda, a 6:45 de la tarda, hi haurà cercavila musical acompanyant els alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i l'agrupació musical Virgen del Consuelo, que aniran pels carrers del centre. Sortiran des de la plaça del Tívoli, això sí. Des de les 5 de la tarda i fins a les 8, l'Esplai Zigzag farà lleure educatiu i educació en valors per infants i joves d'entre 3 i 17 anys. Dissabtes d'activitats, colònies i campaments, que és el que ofereixen des de l'Esplai Zigzag. I això sí, la inauguració oficial, la inauguració i l'encesa de llums serà a 8:15 des del recinte firal, el que és la Rambla, el punt neuràlgic de la Fira Santa Teresa. A les 8 del vespre, en aquest punt, actuació del duet Quintessens, un duet que neix fruit de la complicitat i d'una visió comuna per la música, amb un repertori de 5 estils diferents, amb el pop, el rock, el soul, els musicals, però també els clàssics. El mateix divendres, a 9:15 del vespre, en representació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans, anirà a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que és bàsicament la reconstrucció històrica en clau de comèdia d'un dia de Fira a Santa Teresa d'ara fa molts anys. Més de 200 anys, imagineu-vos. Serà davant del Centre Cívic l'estació. L'activitat continuarà el divendres, perquè tot just després d'aquesta actuació, d'aquesta Fira d'Abans, Podreu escoltar el grup Els The Portlands, grup local, clàssic. Un grup de rock del Vendrell amb gairebé 30 anys de trajectòria, fidel en rock and roll, els clàssics i el punk rock. El mateix divendres a les 10 del vespre a la plaça Vella hi haurà assaig dels nens del Vendrell. Ja sabeu que sempre per fira hi ha actuació importantíssima a tres bandes. Doncs bé, en primer terme, i també ja és habitual, hi haurà aquest assaig general dels nens a partir de les 10 a la plaça Vella, com hem dit. I a les 11 de la nit a la Rambla, actuació del grup Divas del Pop, amb un repertori dels principals èxits de les grans veus femenines del pop, tant nacional com internacional. I la festa del divendres acabarà amb DJ Ferry Lip. Hi haurà encara més activitat el dissabte 10 d'octubre. Començarà tot plegat amb les matinades a partir de les 8 del matí a càrrec de les gralles del Baix Penedès, els grallers Tocats de Canya, els Mosquits i el grup de gralles i timbals dels nens del Vendrell. A l'Esplai Zigzag seguirà oferint aquest espai de lleure educatiu i d'educació en valors pels infants i joves. I el dissabte al matí hi haurà trobada literària a partir de les 10 del matí a la plaça Nova per descobrir el talent literari al nostre entorn a través de l'associació Coma-ruga Literària, que us esperarà. És un punt de trobada dissenyat perquè els autors locals, autors i autores locals, puguin exposar, compartir i donar a conèixer les seves obres. Encara parlant del dissabte, també hi haurà activitat de cultura popular al matí a 11:45 a la plaça Vella. Hi haurà una primera ballada conjunta dels grups infantils de cultura popular del Vendrell, com el Ball de Diablons, la Ligueta, el Lleonet, els Nans, els Gegantons, el Ball de la Patatuf, el Ball de Figataires, el Ball de Panderetes, el Ball de Muntanyesos, el Ball de Cercolets i el Ball de Faixes. I tot seguit, després d'això, per diferents carrers de la vila, cercavila de tots aquests grups infantils de cultura popular. El recorregut, això, sortirà de la plaça Vella, seguirà pel carrer del Peix, carrer Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, anant per les voltes, al carrer d'Elme, plaça de les Garrofes, carrer Racó, carrer Carnisseria i plaça Vella. També s'ha de dir que el carrer dels Cafès, cantonada amb la carretera del Doctor Robert, serà l'espai de cercavila tranquil·la. I quan això acabi, quan els balls ja tornin a la plaça Vella, hi hauran els versos del Ball de Diablons del Vendrell. I al migdia, a 2:45, actuació del grup Brian de la Rumba. La millor rumba per tots els públics. Seguim parlant del dissabte al migdia, perquè també hi haurà vermut electrònic amb la Laia Motos a la Rambla. A la tarda, a partir de les 5, a la plaça Vella, hi haurà inflable casteller. Diuen que és el més gran del món. És una atracció infantil per impulsar la divulgació del fet casteller i promoure el Museu Casteller de Catalunya. I col·labora l'Oficina de Turisme de Valls, l'Oficina o el Patronat de Turisme de Valls, eh? A 8:15 del vespre a la Rambla, l'espectacle Carta dels Ajuste, a càrrec de Zafiro d'Or i les Bàldies, que són dues drag queens que s'estan fent un bon nom, eh, en aquest món de la drag queen del nostre país. Però bé, en aquest cas és un espectacle que en format zapping passa per la història més vintage de la televisió i també hi haurà rifa de productes, no us ho perdeu. A les 8 del vespre, el dissabte, actuació musical d'Erika Lane.

0: A 11:45, actuació del grup Mecamela, que és homenatge a Camela, és això d'aquests tributs, amb un repertori de clàssics inolvidables, molta energia i una gran connexió amb el públic. I la festa del dissabte acabarà amb l'actuació de DJ Morsi. Això a la Rambla, eh? Parlem del diumenge 11 d'octubre, que també aquesta jornada començarà amb les matinades. I a partir de les 9 del matí, 25a trobada d'intercanvi de plaques de cava a la plaça de la Sardana. A 11:15, a la plaça Vella, hi haurà allà la primera ballada conjunta dels grups de cultura popular del Vendrell que participen d'aquest acte, com el Ball de Diables, el Drac del Vendrell, l'Àliga, el Lleó, la Molassa, els Gegants, el Ball de la Bolangera, el Ball de Cintes, el Ball de Valencians, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Panderos i el Ball de Gitanes. Després començarà ja tota la cercavila d'aquests grups, que passarà també, com és en el cas infantil o el mateix que fa per Festa Major, sortiran de plaça Vella, carrer del Peix, Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, carrer Delme, plaça Garrofes, carrer Racó, carnisseria, fins tornar a arribar a la plaça Vella. I a continuació d'aquesta arribada, els versos del Ball de Gitanes. Això serà la plaça Vella. De fet, també crec que és una de les novetats d'aquest any que hi haurà aquests versos aquest dia de diumenge. I després d'aquests versos de les gitanes, hi haurà els versos del Ball de Diables del Vendrell. I a 12:45 del migdia, entrada de les colles castelleres, perquè recordem-ho, també un dels fets culturals importants és la Diada Castellera. Una diada amb els anfitrions, com no, amb els nens del Vendrell, però també la participació de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i la colla Minyons de Terrassa. Serà a partir de la 1 del migdia, evidentment, a la plaça Vella. A les 2 del migdia, a la Rambla, actuació de DJ Bert. A la tarda, 6:45, actuació del grup Buena Onda, que és un duet musical català amb versions de temes actuals i clàssics en format acústic, és a dir, guitarra, percussió i dues veus. I a les 7, aquest diumenge a les 7, a l'Església del Vendrell, ja que diuen no es pot separar la vida de la música, que deia el mestre Pau Casals, la coral polifònica Joan Toldrà i la societat coral El Penedès uneixen les seves veus per recordar que la música ens acompanya sempre i dona força en els moments més difícils. És un concert solidari perquè tots els beneficis es destinaran a la Lliga contra el Càncer. El diumenge, seguim parlant del diumenge, a les 8 del vespre, a la Rambla, actuació del grup de versions Brou. És versions nascudes de les xarxes socials que s'ha convertit en una de les bandes revelació per a festes majors i festivals. A les 11 de la nit, a la Rambla, actuació del grup Aquellos Cantos Locos. És un tribut al canto del loco. I seguidament, també a la Rambla, actuació de Lemons DJ, que amb això ja posarà el punt final aquest dia de festa del diumenge. Però el dilluns, que és festiu, que és pont, ja ho dèiem, aquest dilluns que és festiu, és 12 d'octubre. Al migdia hi haurà vermut rumbero a càrrec de Dantubi a la Rambla. Tot el recinte firal continuarà obert amb tots aquests productes de proximitat gastronòmics, sobretot de cellers, de vins, de caves, que podeu trobar en aquest punt de la fira que s'ha convertit això en aquest punt de gastronomia local, que és el leitmotiv d'aquesta fira Santa Teresa, que, com dèiem, estarà també obert al llarg del dilluns. I això tancarà tota aquesta festivitat de la fira de Santa Teresa 2026.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les notícies al butlletí de les 10 i que ens porta ja gairebé aquests 4 minuts aquesta franja i, en conseqüència, la segona part de Calaixera. Continuem, seguim en tota aquesta jornada d'avui dijous, 8 d'octubre. Programa número, edició número 4041. Gràcies per fer-ho possible, com sempre. I la intenció, l'objectiu, i les ganes que sempre tenim d'acompanyar-vos, d'explicar-vos moltíssimes coses al llarg de tota aquesta estona de ràdio. I, de fet, avui dijous amb propostes interessantíssimes, eh? Començarem per una proposta coral solidària que arriba aquest proper diumenge a través de la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell. En recollirem els detalls d'això. I, a banda, també, bé, diferents propostes amb unes. Seria així, eh? Perquè comença, també, a partir d'aquest cap de setmana, un cicle de concerts al Museu Pau Casals, englobats també a l'aniversari del 150è naixement de Pau Casals. De fet, en parlarem i qui ens ajudarà a conèixer aquestes propostes musicals, però també teatrals, és la directora del museu, la Núria Ballester. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem la tercera i última part amb més coses que ja més o menys coneixeu, amb la part tecnològica i amb en Joan Molines i amb la participació i les trucades. Així que va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: La coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la societat coral del Penedès, el Coro, que uneixen les seves veus en un concert solidari aquest mateix diumenge, que a més serà diumenge de fira. Un concert anomenat Música i Vida. És evident que és una doble proposta solidària, però sobretot musical. Per parlar-ne i per conèixer-ho al detall, ens acompanya el president d'aquesta entitat, de la coral. És en Joan Carles Compoi. Com estàs?
3: Molt bé, Pere.
2: Sent? Gràcies per acompanyar-nos.
3: Per nosaltres és un goig poder estar aquí i donar veu.
2: Que bé, que bé. A més, escolta'm, Joan Carles, esteu en un estat de forma excepcional des de la coral, eh? Sí o no?
3: Jo crec que sí.
2: Eh que sí?
3: Hem avançat molt.
2: Eh que sí?
3: Hem avançat
2: Teniu
3: molt.
2: Molts cantaires, que això sempre és bo i necessari, eh?
3: Més o menys sobre una veintena.
2: Imagina't, sí, que teniu un bon nombre de cantaires. A més, m'has passat la llista dels concerts que heu fet i que encara us queden per fer, d'aquest 2026. És una passada, és a dir, esteu treballant molt, esteu fent molta feina. I també suposo que tot això quan es... A veure, sempre l'heu fet bé la feina, eh? Això que quedi clar, eh? Però és obvi que quan hi ha aquesta energia compartida i quan hi ha tants concerts que et fa que encara assagis més, fa que tot surti més rodat, no? Musicalment parlant, eh? Que sé.
3: Efectivament. Intentes, doncs, moltes vegades mitjançant la tècnica i ha, a més hi ha una munió molt bona dins dels membres de la coral.
2: Molt bé.
3: I, clar, el fet de tindre un fotiment d'ensajos el que fa és que estiguis desitjant poder demostrar al públic, demostrar aquesta feina.
2: Clar, allò que heu fet als assajos, de fer-ho públic, és cert.
3: Efectivament.
2: Clar, també tot plegat ha coincidit amb el canvi de direcció, actualment és en Jordi Pasqual.
3: Sí.
2: Quan fa que és director musical ell?
3: Mira, és director a partir... Va ser a partir de l'11 de setembre del 2024.
2: Val. Jo potser em sap que era més recent, eh? Però,
3: no,
2: dos anyets ja.
3: Sí, sí, sí.
2: Justament tot coincideix, de fet, eh? No? Suposo que aquesta reestructuració musical comporta tota la resta. També recordo que havíeu vingut aquí a parlar-ne de la coral i que també feia una mica aquesta crida cap a noves veus, que la gent s'animés a participar, que vingués a cantar amb vosaltres. Vull dir que és tota aquesta feina que va començar ara fa uns anys i que això, clar, ara s'està recollint els fruits, no? En certa manera,
3: sí,
2: em fa la
3: pica,
2: eh?
3: Sí, vull dir... A la coral polifònica fa molts anys que soc, més de
2: 25 anys. Amb el nom de Jean Toldrà, és obvi.
3: Sí. I doncs aquest canvi doncs ens ha anat molt bé. Uh-huh. Ens ha anat molt bé perquè té una forma d'ensenyar diferent i, a més, doncs, tots plegats estem en una mateixa direcció, que és aquesta.
2: Clar.
3: Poder fer actuacions que valgui la pena.
2: I tant. Perquè suposo que una coral, és evident, que el pal de paller, el leitmotiv és la música, és el cant coral, per suposat, però també és un punt de trobada, no? També té aquest component social, no?, que és un punt de mans del cant coral, de mans de la música, que es trobeu per cantar. Vull dir que també té una vessant social, això.
3: Evidentment, socialitzes moltíssim, clar. Perquè... Clar, doncs allò que et deia, que érem una munió, tots els membres de la coral, i de fet, doncs, allò que moltes vegades a nivell personal, doncs, allò que anem, va, vinga, fem un sopar,
2: clar, això.
3: Fem un sopar entre tots i xerrem d'això i parlem de l'altre... És fantàstic, la veritat.
2: Clar, d'això es tracta.
3: D'això es tracta, sí.
2: Exacte, de cantar, però també de compartir moltes estones.
3: Sí.
2: Doncs justament això, el fruit dels concerts que s'han fet i que han de venir, com ara dèiem, un dels importants, també he sentit a dir amb algun escrit que he vist que potser és del més important de l'any, aquest concert,
3: sí.
2: No?, aquest diumenge.
3: És molt important, i més que res és el fet d'aquesta col·laboració que es fa amb la Societat Coral del Penedès. Pel tema d'aquesta crida contra el tema del càncer.
2: Val.
3: Vull dir, alguns membres de la nostra coral han passat per aquesta història, i familiars i coneguts, i vam pensar, doncs, fem-ho.
2: Que bé.
3: Fem-ho.
2: Així doncs, això, com dèiem al començament d'aquesta conversa, és una trobada musical, però també això,
3: Solidària,
2: correcte, amb aquest concert. De fet, tot va començar, no?, aquesta relació amb aquesta coral vilafranquina i també amb aquesta vessant solidària, va començar el mes de maig, de fet.
3: El 17 de maig vam, en aquell cas va ser a benefici de la Fundació L'Espiga, i vam fer això. Ens vam ajuntar les dues corals, vam parlar, vam ensejar i van tirar endavant, va ser tot un èxit.
2: Molt bé. El títol d'aquest concert, que no l'hem dit, és Música i Vida.
3: Sí.
2: I el maig ja portava aquest títol, aquest concert?
3: No.
2: És a dir, l'heu adaptat o l'heu...
3: Nosaltres l'hem adaptat a
2: aquest concert. Música i Vida, perquè, a més, ara ho explicaràs tu, segurament. Música i Vida és una de les frases mítiques d'en Pau Casals, aquest any és el 50è aniversari, sí, del seu naixement, i que n'estem parlant moltíssim, que, de fet, en Pau Casals ho deia, no?, que per ell Música i Vida era la mateixa cosa.
3: Sí.
2: I suposo que parteix d'aquí, això?
3: Efectivament. El títol de la frase de Pau Casals: no es pot separar la música de la vida.
2: Clar.
3: Efectivament. I d'alguna manera és per celebrar els 150 anys del seu naixement.
2: Clar. Quants ítems, doncs, És a dir, musicalment parlant, solidàriament parlant, i a més amb la celebració d'aquest aniversari, que també us hi afegiu, amb els 150 anys de Pau Casals. És a dir, que és un concert que agafa moltes coses. Escolta, i podeu afegir un altre més, que és el concert de fira.
3: Efectivament, que feia temps que no podíem fer, i aquest any ha sigut una data perfecta.
2: Molt bé. Ja hem dit que és aquest diumenge, això sí que ho he dit en diferents ocasions, aquest diumenge 11 d'octubre, no hem dit encara, tot i que ho podem sobreposar, que és a l'Església del Vendrell, a l'Església de Sant Salvador.
3: Efectivament, sí.
2: Així que la cita és aquesta, aquest diumenge dia 11 a l'Església de Sant Salvador, a partir de les 7 de la tarda.
3: Sí, als 19 hores, sí.
2: Que és el concert de fira, i després dels molts actes que es faran durant tots aquests dies a nivell popular i tradicional, doncs aquesta tarda de diumenge, vespre de diumenge, doncs també composarà tot aquest concert. Va, anem cap al repertori. Què heu preparat, Joan Carles? Què podem trobar en aquest concert?
3: Pues mira, és un repertori molt variat, amb música sacra, popular, contemporània, i amb unes propostes diferents per part de cadascuna de les corals.
2: Val.
3: No et volem avançar gaires detalls per mantenir una miqueta la sorpresa.
2: No, ja està bé.
3: Però sí que hi ha alguna peça especialment vinculada a Pau Casals, i també cançons molt conegudes i estimades pel públic. El concert acabarà amb un parell de peces interpretades conjuntament per les dues corals.
2: Val. Val. Sí, sí. Que també ja és habitual, en aquestes trobades corals.
3: Sí.
2: Un cant comú final,
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Clar, ho dic jo, Ho dic jo. Crec que ho sentiu, no sé si ha canviat aquests darrers anys, però sempre ho sentíeu molt còmode amb la música sacra. Amb la música religiosa.
3: Amb la música sacra, música lírica...
2: Sí,
3: tot i que ja et comento que amb aquest concert hi haurà una miqueta de sorpresa.
2: Val.
3: Perquè hi haurà això, música contemporània.
2: Bé.
3: Però sí, sempre... O sigui, el concert, per exemple, el de la Sagrada Família, que va ser fa un mes o menys...
2: Sí.
3: Bueno, allà havia de ser, més aviat, música sacra, evidentment.
2: Sí, per l'espai, no? Per l'espai.
3: Per l'ubicació. Però també agafem coses de música contemporània que té alguna cosa a dir.
2: Molt bé, que bé. Bé.
3: Sí.
2: És el que... És la feina que s'ha de fer als assajos, suposo, no?
3: Evidentment.
2: Perquè a l'hora dels assajos per veu...
3: A més, ho fem amb l'idioma concret, si és alemany o és anglès, i això necessita...
2: Molt d'assaig.
3: Molta pràctica i molta dicció.
2: Clar. Perquè tu, a banda de ser president de la coral, de l'entitat com a entitat, ets tenor...
3: Sí.
2: Ets tenor,
3: Tenor, tinc
2: tenor. No recordava si eres tenor o baríton.
3: Tinc dues filles, que són sopranos.
2: Molt bé.
3: Vull dir, més o menys som cinc sopranos, hi ha cinc contralts, cinc tenors i cinc baixos.
2: Vaja, està ben repartit.
3: Està ben...
2: Molt bé, està ben distribuït.
3: Sí.
2: Molt bé. I el que dèiem, la feina s'ha de fer els assajos, això sempre?
3: Sempre. Sí. Has de ser una miqueta disciplinat.
2: Ja. Quan assajeu vosaltres? Quants dies acabeu assajant?
3: Nosaltres, quan no hi ha cap concert, però que ja ho veus que els tenim molt a sobre un de l'altre... Però quan no tenim d'allò, és en un ensaio, concerts tenim els divendres.
2: Val.
3: De 8 a 10, els divendres, de 8 de 20 hores a 22. I si no, doncs, a vegades hem d'agafar i fer assajos per veus.
2: Ah, clar, que és normal també a les corals,
3: A les corals, vinga, els tenors, els baixos, els mateix, llavors vas triant els dies i per fer-ho.
2: Molt bé. Què tal és el Jordi Pasqual?
3: És una persona molt disciplinada.
2: Ara, jo fins que anava per aquí, El coneixem musicalment parlant, sobretot, perquè hem parlat amb ell amb altres costes i altres treballs que fa, i sembla
3: És molt, molt disciplinat, disciplinat. Tot que som una coral amateur, no som professionals,
2: sí, no, queda clar.
3: Però intenta, doncs, que la seva tècnica i el seu saber fer, doncs que nosaltres ens empapem com una esponja i intentar que quedi bé.
2: Molt bé, bé. Com a, i és pianista, no? El seu instrument és el piano, ell.
3: El piano, efectivament.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Ostres,
3: sí.
2: Per això que té aquesta figura, realment, de persona concisa.
3: Sí.
2: I, ostres, que interessant. També suposo que m'ho lligat a la seva professió, que també
3: sí,
2: que tothom coneix a què es dedica. Sí que una cosa una mica va lligada a aquesta personalitat, però no treu que tingui, doncs, aquesta expertesa, aquesta qualitat musical que la trasllada justament cap a la coral. Anem cap a aquesta part solidària, que és important, que és això, aquesta lluita contra el càncer,
3: sí.
2: Així que tot el que recapti de les entrades d'aquest diumenge anirà contra la Lliga contra el Càncer.
3: Sí.
2: Ja comentaves que una mica la motivació ja va venir d'aquest concert del passat mes de maig, que ara la potencieu, i també vehiculada una mica els testimonis de la pròpia coral i que...
3: Sí.
2: Desgraciadament han patit aquesta malaltia.
3: De la teva gent, del voltant. Hem volgut donar suport a una entitat molt present al nostre territori. Dins de la coral, com t'he comentat abans, i del nostre entorn, hi ha persones que han viscut de prop el càncer, i que actualment hi viuen i conviuen. Volem contribuir amb aquesta tasca de la Lliga, sobretot per fer saber a les persones afectades que estem al seu costat.
2: Clar, que bé.
3: Sí, la recaptació serà per la Lliga contra el càncer. Serà una aportació de 10 euros, però que es pot donar més.
2: Això
3: sempre. I hi haurà informació de la Lliga a l'entrada per la Ingrid Sales participarà amb la presentació del concert.
4: Ah, bé. Molt bé.
3: D'acord?
4: Molt bé.
3: Sí, sí, és per això. És, per nosaltres és el més important.
2: Val, val, val. I tant. Aquesta participació i aquest recurs que sempre va bé, per aquest tipus d'entitats, sí, que lluiten contra, sí, aquestes malalties, sí, des de àmbits diferents, i la lluita contra el càncer, que també és una de les potents que tenim aquí a la demarcació i que des de fa molts anys fa moltíssima feina. L'entrada es pot comprar anticipadament o s'ha de comprar el mateix dia, Joan Carles?
3: O sigui, Cal Joan, coneixes el,
2: sí,
3: Joan, Joan Güell?
2: Sí, sí, sí, tant, i tant.
3: Doncs allà, doncs, a les entrades, el qui les vulgui comprar abans del concert...
2: Va, les pot comprar allà?
3: Les pot comprar allà, serien 8 euros. Hi ha una petita reducció. 8 euros... I si no, directament al
2: directament
3: dia
2: allà,
3: del concert.
2: A taquilla?
3: Allà, a l'entrada de l'església.
2: Perfecte. Quan l'import íntegre de les entrades, com dèiem, anirà en contra, sí, la Lliga contra el Càncer.
3: Efectivament, sí, sí.
2: No hem de fer res més que fer una convidada, no? I una invitació a,
3: bueno,
2: a la gent que s'hi acosti a conèixer-ho, si és que no us coneix, que això serà difícil, però sí conèixer el nou repertori, aquestes novetats que deies, que heu preparat per aquesta jornada.
3: Sí, sí, sí. I veus que amb els concerts que tenim pendents,
2: sí,
3: hi ha un altre del Museu Déu que també anirà per aquestes d'allò.
2: Sí, també contra...
3: La Lliga contra el Càncer.
2: Contra el Càncer. Clar, és això, estem parlant del concert d'aquest proper diumenge, dia 11, però encara queden unes quantes setmanes i uns quants mesos d'any, encara, d'aquest 2026, i és veritat que teniu diferents propostes. De fet, tenim previst parlar-ne ben aviat, també, amb vosaltres, a banda d'aquesta participació pel concert del diumenge, sí que hem de fer una mica de valoració de l'any, i sí que podem explicar, sí, el que un ha fet i el que hi ha, però també sé això, que fareu, per exemple, no, a Sant Salvador el dia 8 de novembre, al Museu Déu, que també és un concert interessantíssim, que tu ara deies, el 14 de novembre, i també concerts de Nadal, que en fareu diferents.
3: Sí, farem en diversos llocs, a l'Arbós, al Vendrell, a diversos llocs, sí.
2: Bé, el que et deia, una mica acabarem com hem començat, que és destacant aquest bon punt i aquesta energia que esteu tenint, i aquesta ganes de cantar i de voltar, i que no és fàcil, ens consta que no és fàcil.
3: No, no, no.
2: No és fàcil.
3: No és fàcil, tant, vull dir...
2: Tants concerts comporten, com ja hem dit també, molta feina de dedicació,
3: sí, sí,
2: i d'assaig.
3: Sí, sí, sí. Saps allò que quan estàs a punt d'anar a cantar, doncs que estàs... Aquells nervis, aviam... Però vaja,
2: però
3: un cop fas la primera nota,
2: sí,
3: i ja està.
2: Però això és el que es fa a cantar, també, no?
3: Sí,
2: jo crec,
3: sí,
2: que no,
3: sí,
2: aquests,
3: sí,
2: nervis, sí, aquesta, sí, adrenalina, si podem dir-hi així,
3: sí, sí, sí,
2: és la,
3: sí,
2: que et fa després gaudir i de posar-t'hi, no?
3: I, sí, sí, sí, sí.
2: I de celebrar-ho, i tant.
3: Sí.
2: Molt bé. Doncs un plaer, ja hem dit. És la primera part, d'aquest seguit de converses que mantindrem amb vosaltres. Avui, sobretot, ens hem volgut centrar en aquest concert solidari d'aquest proper diumenge, dia 11, que ja hem dit en diferents ocasions, i ho recordem, serà a l'església i a partir de les 7 de la tarda, però això ben aviat també acabarem de fer un tancament de l'any i acabarem de parlar dels propers concerts i com bé que ha anat, doncs, justament tot aquest any, aquest curs 2026.
3: De fet, Pere, ja estem preparant concerts.
2: Sí, per l'any que ve, ja, clar, és que, molt bé.
3: Sí, sí.
2: Que bé,
3: sí.
2: Que bé, que bé.
3: Sí, sí.
2: Que això també és una feina. Una cosa és cantar, assajar, musicalment parlant, sí, però després també com a entitat, que suposo que cau amb el pes, cau en tu i amb altres, sí, sí, persones, sí, de la Junta,
3: sí, sí,
2: és organitzar, no?
3: Organitzar,
2: buscar...
3: parlar amb ajuntaments,
2: clar,
3: parlar... Sí, sí, efectivament.
2: Aquesta és,
3: sí, és
2: una altra, sí, feina, també.
3: És una altra feina. És la feina que no es veu.
2: Exacte.
3: Però que fem.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs per molts anys més. Seguirem en contacte, Joan Carles.
3: Molt bé, Pere.
2: Moltíssimes gràcies per venir.
3: Gràcies a tu.
2: Que vagi bé.
3: Per donar-nos veu.
2: Adéu-siau.
3: Adéu, adéu.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Ara, en breu, anirem ja cap a altres informacions i altres propostes musicals, culturals, que arriben des d'àmbits importants al municipi, com és el cas del Museu Pau Casals, en la celebració dels 150 anys del naixement del mestre. Farem una connexió al propi museu amb la seva responsable, la Núria Ballester, qui ens ha d'explicar com comença també ja de cara aquest mateix diumenge un cicle de concerts, però propostes que també són teatrals i per tota la família, en altres àmbits. De seguida ho acabarem de combinar. I a banda d'aquests apunts culturals, que una mica sempre centren la part principal del programa, també hi ha altres punts, doncs així amb una derivada una mica més social, però que és importantíssim tenir en compte, i ho anem recordant i repetint, perquè pensem que és molt, molt important i un servei, doncs, molt destacable. I és que s'ha obert al Vendrell un nou punt d'atenció psicològica gratuïta que s'anomena Espai Àncora. És un servei d'atenció psicològica que ofereix eines i recursos personals per la millora de la gestió emocional amb l'objectiu que les persones amb problema de salut mental pugui millorar la seva qualitat de vida i que s'adreça a joves majors de 16 anys, persones adultes i gent gran amb l'objectiu de proporcionar un acompanyament psicològic que afavoreixi la seva autonomia i el seu procés d'empoderament, que sempre és important en qualsevol matèria i en qualsevol d'aquestes franges, sobretot quan parlem de salut mental. Fins ara aquest és un servei gratuït que s'adreçava a persones més joves. Hi havia una franja d'edat marcada entre els 15 i els 30 anys, però ara això s'ha ampliat i aquest nou servei, aquest espai Àncora, és això, a partir dels 16 anys i sense data sostre, per dir-ho així, oberta a tota la població. Les persones interessades i que, bé, creguin que poden ser ateses per aquest espai, us podeu posar en contacte amb el Club Social del Llorer, que estan a l'Avinguda del Puig, i de fet ells, des d'aquest punt, són els que ofereixen aquest servei. Però també podeu acostar-vos a l'Hotel d'Entitats del Vendrell, al Camí Reial. El contacte, també, si voleu rebre més informació o si voleu participar-hi, és el 619-057-891. De fet, ja és imaginable que aquest és un servei totalment que es preserva tota la intimitat de les persones que ho puguin sol·licitar, així que no tingueu cap tipus de recança, això, de preguntar o d'informar-vos a través d'aquest WhatsApp que ja hem dit i que volem recordar, que és el 619-057-891. O també teniu un correu electrònic, espaiancora@salutmental.org.

0: I ara que parlem de salut mental i de la importància de la divulgació de la salut mental, també destaquem i recordem que el Vendrell celebra la primera jornada de salut mental que estan obertes a tota la comunitat. De fet, tindrà lloc demà divendres, 9 d'octubre, serà al Parc Neus Català, inclourà, entre d'altres, una caminada popular, un espai de trobada i sensibilització i una botifarrada, a més... La iniciativa que neix dels professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata, amb la voluntat de donar visibilitat a la salut mental, apropar els diferents serveis i recursos a la ciutadania i contribuir a combatre l'estigma que encara envolta els problemes de la salut mental. Al matí començarà amb una caminada popular amb sortida des del Parc Neus Català, que serà el punt neuràlgic d'aquestes jornades demà divendres. De fet, és on està ubicat aquest punt del Pere Mata, en aquest centre d'adults de salut mental d'aquí al Vendrell. Es tracta d'un recorregut senzill, accessible per tothom i que permetrà conèixer l'entorn i les construccions de pedra seca. Després d'això, es celebrarà un espai de trobada, d'informació i de sensibilització amb la participació de professionals dels diferents serveis de salut mental i que intentarà acostar tots aquests serveis que hi ha a disposició. I posteriorment, també hi haurà aquest punt de trobada que s'acabarà de completar amb intervencions sobre adolescència, rehabilitació comunitària, també amb la participació del Club Social del Llorer, els grups d'ajut a mútua, així com el testimoni en primera persona d'una persona usuària. I tota aquesta jornada al migdia acabarà amb una botifarrada solidària. Recordem-ho, els ítems principals. És aquest punt de trobada que tindrà lloc demà divendres, aquesta primera jornada de salut mental, atès que justament aquest dissabte, dia 10, es commemora i es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, i d'aquí aquesta primera jornada. I encara en aquest punt de servei, deixeu-me destacar i també recordar que ja s'ha posat en marxa la tercera edició del programa de vacances gratuïtes per a la gent gran del Vendrell, Vacances per a tu. La sortida d'aquest any serà a Caldes de Meravella els dies 25 i 26 de novembre. Està adreçat a persones de més de 65 anys. I les inscripcions ja ha començat. Les inscripcions estan obertes fins al 21 d'octubre i les podeu fer al Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell, que està ubicat al carrer de Mar, número 3, també al SAC de Comarruga, a l'Avinguda Generalitat, o, si ho preferiu, de manera molt còmoda, des de casa a través d'internet a www.elvendrell.net. Doncs repassada també aquestes activitats i aquestes propostes socials que també hi han de tenir cabuda, de forma diària, i així ja anem fent.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Causa pain i tremolors. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Amor y corazón, yo te entrego todo mi corazón.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

2:45. Estem en directe, això sempre és en ràdio en directe, i a vegades passen aquestes coses. Teníem previst fer aquesta connexió amb el Museu Pau Casals per conèixer tot el cicle que preparen i que comença a partir d'aquest cap de setmana per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals. A veure si podem anar una mica més enllà i després podem fer aquesta connexió, perquè ara en directe no és possible. Però aprofitarem per parlar d'altres propostes culturals de primer ordre i donar a conèixer projectes xulíssims i interessantíssims.

0: Perifèria cultural, algun cop n'hem parlat i sempre ho hem inclòs a les agendes, inclús l'any passat ja van treure el cap per aquí a la comarca, per aquí al Penedès, però aquest any sí que fan en certa manera com parada i fonda. Un festival amb una filosofia molt xula i que ens ve molt de gust conèixer-la i explicar-la. De fet, ens acompanya el seu director artístic, en Francesc Rivera, Entitats. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies de venir aquí.
0: Clar, a més, vens de lluny, no cal que ens diguis d'on vens, eh? Vens de lluny.
1: Vinc de lluny, vinc de lluny.
0: I amb això dic, ostres, aquesta reivindicació que moltes vegades, des d'un mitjà de proximitat, que sempre hem fet, no? Allò de, a comarques també es fan coses, a comarques també hi ha oferta cultural i també es fan activitats, ostres, viscudes i xules. Aquest és un exemple. Però això ho enllaço amb tu, que no tens cap tipus de mania a recórrer mig país per venir aquí a aquest espai a parlar-nos d'això, cosa que agraeixo moltíssim.
1: A mi m'agrada voltar. Jo voltant soc feliç, eh? Si no, i si tingués una mica menys d'obligacions encara seria més feliç, perquè ho faria sense remordiments.
0: No? Ja, clar. No, cosa que t'agraeixo moltíssim, de veritat. Però ja dic, crec que això, que ho podem enllaçar molt amb aquesta filosofia que teniu i aquesta filosofia que tens tu també des de sempre, eh? Com a artista en majúscules,
1: sí.
0: Que és aquesta reivindicació de comarques, no?
1: Sí, i bueno, suposo que de fet ja em van venir a buscar per això, eh? Perquè llavors, això ho feia un altre, llavors jo vaig agafar la direcció artística aquest any i suposo que, bé, no, suposo no, sé que ja sabien quin perfil buscaven. Jo crec, va coincidir que feia poc que havia sortit una entrevista meva on el titular deia, a mi em hauria agradat ser Joan Coromines, però el lloc ja estava agafat. I els de perifèria van llegir allò i van dir, sembla que ja tenim
0: ostres,
1: el perfil, no? Bueno. Perquè al cap de 10 dies em van trucar, em van dir, em sembla que tu hauries...
0: Bueno. Ostres, però clar, mai havies dirigit un festival d'aquestes característiques?
1: No, no, havia estat en produccions de coses més humils, més, i sobretot més puntuals, diguem, no? Una cosa així és estable i una cosa que estàs tot l'any ja preparant i que aquesta setmana, de fet, avui hem fet una reunió ja per començar a posar fil a l'agulla l'any que ve i la setmana que ve ja ens posem l'any que ve.
0: Ostres, imagina't. Clar, que és això, és un projecte molt gros. Tot i que intenta buscar aquesta proximitat i que intenta ser allò de peu de camp, ara ho explicarem, home, és un projecte ambiciós, eh?
1: Sí, més que gros és llarg, diguem, no? Perquè això va de maig fins a octubre, enguany novembre, i hauran sigut 42 esdeveniments, no? Per Catalunya, per la Franja, la Matarranya, aquest any hem anat també a la Franja Ponent, i Mallorca, que tampoc estat mai,
0: sí.
1: I sempre amb un perfil, sobretot de pobles petits, diguem, no?
0: Clar, clar. Són això, una quarantena de municipis, més o menys, espais, amb més de 70 artistes, però això dic, hosti, que és un projecte gros, eh? És un projecte ambiciós.
1: Sí, moltes vegades són... Això no vol dir que en aquests llocs no s'hi faci coses, eh?
0: No.
1: S'hi fan moltes coses, moltes vegades tenen molta activitat pròpia, grups de teatre, grups de música, absolutament de tot, eh? Però ja el que procurem nosaltres és portar també un tipus de cultura crítica, no? Coses que... un tipus d'art que explica moltes coses, no? A llocs on les dinàmiques habituals no ho permeten, per un tipus d'infraestructura, de catxets, d'allò, no? I llavors, doncs, intentem combinar-ho tot per poder fer que la cultura vagi en la direcció contrària que va normalment, que és que de la perifèria tots anem al centre a mirar les coses, que és una cosa relativament normal, perquè és on passen les coses, on hi ha infraestructura, on hi ha massa crítica...
0: On és més fàcil fer-ho...
1: On fas una cosa i de seguida hi ha gent per voler-ho mirar...
0: Sí.
1: Però creiem que això mereix també que sigui revertit, si més no puntualment, i per això nosaltres fem això, sense la voluntat d'anar a salvar ningú,
0: No venim de fora,
1: evangelitzar res. Simplement, doncs, que hi ha l'oportunitat de fer coses així.
0: S'entén.
1: I entrem en contacte amb ajuntaments, la majoria de vegades, o de vegades amb entitats, i organitzem un...
0: Clar, s'entén.
1: I intentem que no sigui un simple fet d'anar allà, muntar el d'allò, carregar i fotre el camp, sinó que intentem conxorxar-nos d'alguna manera amb productors locals, amb cuiners locals, en fi, una mica que tingui sentit el fet de que es faci allò allà. No siguin coses absolutament replicables. Fet, no hi ha pràcticament res replicable, perquè sempre anem a buscar productors o de vi, o d'oli, o de mel, o de formatge, o de... i llavors al cuiner li diem, escolta, amb aquest formatge, amb aquesta mel, amb aquest d'això, no? Una mica, i que tot tingui un cert sentit, i també posar la gastronomia, eh? No fer allò de, va, hi haurà unes food trucks de Frankfurt, i va, no, anem a fer una cosa una mica més arrelada, i que la gent pugui seure amb taules, amb gent que no coneix, que són els seus, no?, veïns, que de vegades, doncs, estàs en un concert i tens uns veïns amb el cap, però estàs mirant un concert i prou feines de dir res, però en aquest cas, doncs, t'has d'acabar seguint una taula a menjar i tens una sèrie de veïns que, bueno, els coneixes de vista perquè són del poble al costat o de res, no? I una mica és recuperar també aquell el format dels... Abans que hi haguessin restaurants i que anéssim a menjar, diguem, per plaer, a les fondes, doncs hi havia una taula llarga i allà hi havia viatjants, repartidors, camioners, no sé què, comercials, d'allò, i seies on et tocava i xerraves amb qui et tocava i ja està, no? I feies un tipus de convivència molt efímera, molt esporàdica, però que també jo crec que tenia molt valor.
0: Clar, crec que sí, que després és, no?, quan anaves pels llocs, hòstia, vaig anar a tal, vaig per allà, o sigui, vaig menjar la mar de bé, no?
1: Sí, sí.
0: I mira, vaig...
1: Aquestes coses que vaig conèixer amb
0: un,
1: que me'l trobo també a tal altre poble, perquè a la ruta ens creuem.
0: Clar, que és una mica la filosofia contrària avui en dia, deixa-m'ho dir, eh? Tot avui en dia és anar molt ràpid, consum ràpid, no m'atabalis, no facis perdre el temps, en certa manera, dona-m'ho fàcil i mastegat. I ja està bé, d'en quan en quan parar, i quan parlem de cultura, a més amb aquesta oferta, que també és això, és música, és narrativa, és gastronomia, això a foc lent, no? Una
1: cançó mica improvisada, poesia, no? I també una mica tenim una fórmula que hem pogut tancar que no necessitem com el d'allò de com més en millor.
0: Ja.
1: No? O sigui, hi ha alguns dies doncs, que hi ha 60-70 persones, escolta'm, ja està, és la que hi cap, perquè el poble té 150 habitants.
0: Clar.
1: Llavors, què vas a buscar, no?
0: Sí,
1: un poble de 150 habitants no li pots fotre un merder perquè li portaràs més problemes que... No? I en general, no és allò de que com més gent millor, no? I de fet, dels 42, doncs els que hi ha hagut més gent, em sembla que ha sigut un o dos que hi ha hagut 250 persones, que és on hem parat la venda d'entrades, perquè en l'espai aquell ni que havia més gent, ni teníem ganes de fer una cosa massificada, i perquè ja era possible fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors, si és possible fer-ho, i si surten els números, i és possible amb l'ajuda d'uns dels altres, els col·laboradors, l'altre, d'allò, doncs es fa així, que estiguis ample, que puguis acabar parlant amb la gent, en fi, que no facis cues per res, o poca cua, diguem, per les coses, i ja està.
0: De fet, també els espais, els municipis, que ara vosaltres explicarem aquests més propers, també són espais triats, no són espais a l'atzar, sinó que tenen, no?, són racons especials dels municipis.
1: Sí. Bueno, primer els vam triar, després hem hagut d'anar sota coberta.
0: És veritat.
1: També t'ho diré.
0: Perquè estem en l'època de les pluges.
1: Sí, és cert. Normalment ja busquem un pla B sempre, però que ara ja els hem aplicat tots.
0: S'entén. Però bé, la iniciativa també és aquesta, donar protagonisme a l'espai. Encara que sigui cobert per les circumstàncies.
1: Sí. I moltes vegades és part del valor.
0: Clar.
1: No? De dir, ostres, ho fem aquí, que és un lloc, precisament no s'hi fan coses.
0: Sí. Però també em fa l'efecte, a banda de venir fins a aquesta proximitat, cosa que ja dic, que ens agrada moltíssim perquè és un mitjà de proximitat, sempre hem de passar de proximitat, només faltaria, però també jo, és cert que també hi ha molt de públic cada vegada més que està reclamant aquest tipus de consum cultural, social, no? És a dir, ja estic cansant dels macrofestivals, d'aquests festivals que hi va molta gent, que em costa trobar entrades, que són molt cares, i em ve de gust potser quedar-me més a casa, o moure'm, però en un ambient potser una mica més recollit, fugir, això, d'aquestes propostes màximes impersonals. No vull dir, clar, és que no vull paralitzar les food trucks, però vista una, vistes totes, sincerament.
1: I hi ha el seu lloc, vull dir, jo també he treballat en altres àmbits amb gent que ho fa i ho he fomentat.
0: Hi ha food trucks que juguen amb la gastronomia de proximitat i de qualitat.
1: Però, mira, saps què passa? Tu pots triar quin valor vols fer servir, no? Per un cantó pots dir, mira, vaig a veure aquest, perquè hi vaig amb tota la colla i allà hi haurà molta gent, hi haurà un caliu, un ambient especial, hi haurà molta gent, i això també vol dir que allò val molt la pena perquè molta gent ha triat allò, i això també, vull dir, és un valor, eh? Sí. És un valor que tots hem fet servir, no? I sentir-se part d'un grup nombrós ens dona raó de ser, i veu, no puc estar equivocat, perquè...
0: Per tant,
1: això és un valor, és un valor que fem servir. I també hi ha un altre valor d'identificació, de dir, he tingut la sort d'anar a parar en un lloc on érem 60 veient, hòstia, aquell que de vegades doncs, actua davant de molta gent, i, però nosaltres vam anar a tal poble, a tal racó, i vam veure aquell espectacle i vam tenir el privilegi de fer-ho amples i de fer-ho bé i de parlar amb ell, amb aquell artista després, fins i tot quan baixava l'escenari. Perquè no hi havia molta gent atabalant, sinó que permetia això. No? Hi ha dos tipus de valor a l'hora d'anar a buscar. Jo no en criticaré cap, i jo també, jo també he estat molts anys cantant en festivals i en concerts.
0: No, i que també donen molta feina, és obvi, és obvi.
1: On era un goig que hi haguessin milers de persones, sí. No? I ara seria hipòcrita dir, que això és una merda. No,
0: però sí que hi ha un públic creixent que demanda aquesta proximitat. Torno a dir, potser anava cap a aquesta comparativa de dir, sí que és cert que ara estem parlant de consum cultural, musical, etc. Però sí que és cert que jo crec que en global i en un globalitzat mobilitzat, cada vegada tornem a donar més importància a la proximitat. No?
1: Sí.
0: L'astronomia, per suposat, però també aquest tipus de productes.
1: No? Sí, és això.
0: Jo crec
1: és
0: que això, és així. Eh?
1: Però també diré que una cosa tampoc va... impedeix l'altre, eh?
0: No.
1: Fer una cosa i pot
0: ser
1: l'altre, eh?
0: Sí,
1: si a algú li agrada el Bruce, ja et dic jo que no el portarem a Mas Llorenç.
0: Exacte.
1: No, t'has d'anar a l'Estadi Olímpic de Barcelona
0: Està clar. I escolta'm, i a l'hora de proposar això als artistes, com s'ho prenen, no? Doncs mira, farem això, que fem, estem fent aquest festival, buscam aquesta proximitat, i vull que vinguis, això, ara ho direm, eh? A Bonastre.
1: Sí.
0: A Mas Llorenç, no? Que moltes vegades s'ha de buscar, no? El mapa d'on on està aquest municipi. Què us diuen els artistes?
1: Mira, en molts casos els portem a un lloc on mai anirien, no?
0: Clar, també.
1: Amb un àmbit, i això no desarma el seu prestigi, diguem, no? És a dir, segons què, i llavors vas a tocar no sé on, doncs, hòstia, a nivell de... El mànager també et diria, escolta, que aquí estem demanant una cosa i després... Però són llocs com tan peculiars, tan llunyans, tan, no?, que... Bé, en fi, la setmana fa 10 dies vam portar Quimi Portet a Calaceit, no? Esclar, acaba d'acabar una gira per estadis de tot l'estat amb la gira de retorn de l'Último de la Fila, no? El contrast. Doncs és, aquest és molt gràfic, no?
0: Allò,
1: va ser fantàstic, hi havia 120 persones, que és la gent que hi cabia, les entrades que vam poder vendre, perquè ja no hi cabia més gent, i ja està, no? I va ser fantàstic. I en aquest cas, David Caravent va passar una cosa molt semblant a un poble que no té ajuntament, que d'allà a la zona del Montsec. Bé, doncs això, per ells és... A ells els encanta, no?, també, vull dir... I si algú no li encanta, ens ha dit que aquella data la té ocupada i que no pot estar. Però en general no ens hi trobem,
0: general...
1: això, no?, perquè és una experiència també molt diferent.
0: Clar,
1: tenir un altre tracte amb el públic. Clar. No?
0: També s'ha de dir que són artistes, són músics, que també la gran majoria d'ells, que també tenen projectes molt personals.
1: Sí.
0: No? És a dir, són artistes que en definitiva també tenen molt que explicar, no?
1: Sí, i fins i tot de vegades els traiem una mica del seu format habitual, no? Perquè tingui explicació que està fent allò, i també perquè qui vulgui veure'l en una vessant doncs, més humana, més, diguem, amb menys escorta musical,
0: clar,
1: o amb menys escorta escenogràfica, doncs
0: clar.
1: És despullat, no?
0: Sí. Que és més complicat, suposo, no?
1: És més complicat, però bé... Diguem, el repte d'enfrontar-se a pèl, no?, una mica amb el públic, amb aquesta gent, amb aquests artistes que fa tants anys que estan, doncs, amb àmbits grans, per ells també és una cosa xula, no?
0: Sí. També una mica que potser també hauríem de canviar, no? Que és una mica el retorn dels orígens, no? Que a vegades tenim tendència també a anomenar-ho això, no? Que, no? Moltes vegades els músics comencen en aquesta proximitat, no? Comencen sí. als seus municipis, sí. no? A municipis veïns, a la comarca, amb aquests formats, doncs, més logísticament més assequibles.
1: Bueno, el que pots
0: i després
1: fer.
0: Acabes explotant, clar. No? Però...
1: Clar, és, normalment és el que pots fer en cada moment, no?
0: Clar, clar, exacte.
1: Fa, vas sol perquè no tens...
0: perquè no hi ha res no, més,
1: clar,
0: no?
1: No tens qui et segueixi el rotllo. No?
0: Però cosa... clar, quan això fas volgudament...
1: Quan fas volgudament té un valor...
0: És agradable.
1: Té un valor extra, no? Clar. Perquè... Però, i té un valor extra tant per l'artista com per l'públic.
0: Sí, sí. Ja dèiem que l'any... va ser l'any passat, sí, que ja vau treure el cap per aquí a la comarca.
1: Sí, jo no hi era,
0: però Penedès, sé que
1: es va... Sí.
0: Però aquest any sí que hi ha hagut una aposta més ferma cap aquí al Penedès, sí. cap al Baix Penedès, que és el que a nosaltres ens toca més de prop. Tot i que torno a dir, després ja ho direm, la gent pot mirar tot aquest projecte, conèixer el projecte a l'engròs a tot el país a través de la pàgina web de Perifèria Cultural. És evident que ho acotem a la nostra zona, però hi ha hagut una aposta.
1: Sí.
0: Per aquí al Penedès.
1: Sí, sí, perquè doncs, també ens vam entendre amb el Consell Comarcal
0: que
1: ha col·laborat
0: sí.
1: i amb una sèrie d'ajuntaments que també s'hi han posat molt bé i també són ajuntaments petits que aquestes coses, per poc gran que sigui, els, bueno, és més sacrificat
0: clar,
1: perquè la gent que és regidora és gent que és regidora quan ple de treballar no? i abans d'anar a casa està sí, amb la sí, seva sí, família sí. Vull dir que estàs demanant també uns esforços i hem tingut doncs, molt bona resposta i molt bona col·laboració. No?
0: Que bé. I per això que hi ha aquesta presència sí. que jo diria, clar, és que el Paperades és molt maco. No, però... és evident que ara estem parlant de casa i no podem dir altra cosa, però clar, el Penedès que té aquesta part també, no? Aquesta part bueno, una mica més no? Les vinyes, els sí. camps de vinyes, no?
1: Sí.
0: Sembla que també sigui un escenari molt ideal per, sí. per programar-hi sí. música. Per
1: sí.
0: què anava, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és sens dubte és així, tampoc diguem, els llocs també els triem, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Per això,
1: vull dir que
0: per això.
1: Hi ha llocs on doncs no és plantejable o per proximitat amb l'àrea metropolitana.
0: Clar.
1: O fins i tot perquè hi ha una oferta que està saturada i que, no, i que també són perfils no oferta de festivals i de coses, vull dir que aquest any hem fet un parell de coses a l'Empordà, però per nosaltres no era una cosa estratègica, sinó perquè hi havia un parell de pobles
0: clar.
1: Que a més estan fora de les rutes habituals, no? Per què? Doncs perquè és que hi ha una saturació i tampoc tenim ganes d'anar a barallar-nos amb ningú.
0: No, està clar. Parlem de la programació, no?
1: Sí.
0: Hem conegut el festival, crec que hem començat per la base, crec que és útil, parlar i conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que és, com dèiem, creiem que és una filosofia molt xula i que ens agrada moltíssim, però és evident, que fem una mica de promoció dels concerts, del que hi ha de venir. De fet, havíeu de començar aquesta setmana passada, però que es va haver d'anul·lar.
1: Es va ajornar
0: perquè hi ha vegades meteorològiques.
1: Ho farem, diguem, les pròximes setmanes. Encara avui hem estat parlant amb l'Ajuntament per veure com es reubiquem. Anirà bé perquè així puc parlar de tots quatre i no he de parlar
0: és
1: passat.
0: És veritat, podem anar a explicar el que ha de venir.
1: Tot i que encara no sé el dia, però a Llorenç reprogramarem el concert de Fetus i de Trinxats que havíem de fer divendres passat, dissabte passat, i que per les inclemències i les alertes i els pitos dels mòbils i tot això vam acabar suspenent també per no posar en risc la gent que anés o vingués. No?
0: Els moviments.
1: La veritat és que hi ha una part important del públic de Perifèria que es fa un fart de fer quilòmetres, eh? Vull dir que te'l trobes amb, hòstia, un altre com aquests, no? Com que són pocs i ens venen amb les cares, van repetint, no? I te'l trobes amb llocs. Doncs es va suspendre, llavors estem mirant com ho fem, però ho tornarem a fer.
0: Ho explicarem.
1: I llavors, doncs, aquest cap de setmana tenim un espectacle que no està ni estrenat, que es fa a la preestrena, que de fet s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa, que es fa d'aquí 15 dies, i és un espectacle que estrena la Judit Nederman i el Trio Fortuny, allà a Manresa, però que hem aconseguit que faci una preestrena a Mas Llorenç, i serà el que presentarem, no? O sigui, una cosa que diguem, es podrà veure per primera vegada, un nou format, un nou espectacle de la Judit Nederman, i estarà acompanyada en Joan Jubós, que és un cantautor de les comarques de Girona, d'aquests que són obrers de la cançó, no? Aquests que guitarra a l'esquena i poble, poble, i poble, poble, i poble, no? Per aquí no ha tingut tanta tirada perquè encara no ha acabat tots els pobles Ostres. I racons de la zona nord-oriental de Girona, però és d'aquestes persones, no?, diguem, un cantautor en versió amb vocació rockera, no? Sí, sí, sí. Que ens feia molta gana doncs, de treure el seu hàbitat natural i portar-lo a altres llocs. I després, l'endemà, a Bonastre, tindrem la Montse Castellà presentant el seu darrer treball amb l'orquestra, perdó, amb la banda de la Sènia, que són, com ara no sé si 55 o 60 músics, i és ella amb la banda de la Sènia, no? Sí, en plan, ja venen dos autobusos d'allò...
2: De músics.
1: De músics, és l'acompanyament. Un altre diu, no, jo m'acompanyo amb guitarra. No, jo m'acompanyo amb la banda de la Sènia, collons. Bueno, pues, endavant, aviam com ho farem. Ja us farem puesto, no?
2: Clar.
1: I llavors, doncs, farem això. I també estarà acompanyada en Jonathan Penalba, que és una figura del,

0: per això, perquè les limitem, perquè diem això no, sí, sí, no sí, pot ser una cosa massiva, sinó que hem d'estar bé, i no sé si en queden gaires, però bueno, que estarà ple en la mesura que nosaltres omplim les coses, i també hi haurà en Carles Belda, farem un vermut abans, en fi, una mica de...
1: Sí.
0: D'això, no?
1: Ja ho veiem, és l'exemple o el resum del que hem anat explicant durant tota aquesta estona per conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que justament aquestes propostes que recullen molt bé això que hem estat explicant, no? Que posa títol això que hem estat explicant, perquè són propostes fantàstiques, i a més cada proposta amb el seu maridatge gastronòmic, perquè cada concert té el seu menú, si podem dir-ho així.
0: Sí, hi haurà el... Bueno, de fet, aquest que vam suspendre i el de Sant Jaume té l'Héctor Olgado de l'AM, de Vilanova, em sembla, té el restaurant.
1: Sí, de Vilanova.
0: I després, els concerts d'aquest cap de setmana, és la cuina d'en Sergi de Maià, que és un... Perquè l'Héctor al final no podia fer, ho vam resoldre amb mica el cuiner de capçalera que tenim, que és el Sergi de Maià, de la zona de Vilanova de Maià al Montsec, que ens acompanya amb la majoria de perifèries. Aquí, doncs, ho convidarem entre tots dos.
1: Molt bé, que bé. I la gent, això, pot anar al concert, pot passar el dia, la tarda, qui sigui, pot anar a prendre alguna cosa, el concert, per suposat, es pot quedar a dinar, no? És a dir, hi ha amplitud, eh?
0: Sí, no fem barra, de la manera que és coneguda, fem una taula de vins, normalment de vins, de, com és el cas, doncs,
1: de la terra,
0: del Penedès, no?
1: De la terra.
0: Sempre acostumem a fer, doncs, vins de la D.O. on som, no? Hi ha alguna vegada que no tenim D.O., però com que tenim el magatzem hi ha plens de vins que hem anat recollint per aquí i per allà. I també és un perfil de dir, no, és que no fem cubates. Això de tenir sucs, per si algú no li fa mal el vi, no? Però si no tenim vins del país, no? I que és també una manera de recuperar una tradició, escolta, anem a fer un got de vi.
1: Sí, és el que comporta, eh?
0: Sí, clar.
1: És el que comporta anar a fer una copeta de vi, que va una mica més enllà.
0: Exacte.
1: És cert. Entrades disponibles, tota la informació, aquest Perifèria Cultural.
0: Sí.
1: Si busquen...
0: perifèriacultural.cat.
1: Ho trobaran de seguida, tota la informació, xarxes socials. I m'ha agradat perquè ho tot de cap, eh?
0: Tota
1: a més, la programació d'aquí és el que t'has estudiat, o no?
0: No, però
1: la tens al cap, les
0: dies del col, eh? Tu, espera, que l'escenari falla, no sé què, que ell arribarà una hora tard, bueno, espera, canviem, al final...
1: Ostres, però ho portes bé, és envejable, que tinguis aquesta capacitat sense portar cap tipus de paper, cosa que fa de destacat. Torno a dir, de veritat, gràcies per venir, per fer aquesta tongada de quilòmetres, per venir a explicar-ho i venir a aquesta proximitat. Com dèiem, aquesta filosofia del Perifèria, que ens la fem una mica nostra, nosaltres com a mitjà de comunicació, però també ens la fem una mica nostra, torno a dir. Gràcies, de veritat.
0: Moltes gràcies, ens tornem a veure demà passat.
1: Exacte, tal qual. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres, UGT, CGT i IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol, però homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
2: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera i última part, les 11 i 3 minuts. Ja ens endinsem de nou en aquesta última hora de Calaixera que ens portarà fins al migdia, fins les 12. Hem començat puntuals quan eren les 9, i això són 3 hores diàries de ràdio distesa, esperem-ho. Ràdio propera, sense pretensions, però sempre amb rigor i amb ganes d'explicar moltes coses. Avui és dijous 8 d'octubre, programa número 4041. A més, avui és el dia dels canvis, perquè finalment hem hagut de deixar el tema que volíem tractar sobre aquest nou cicle que es prepara des del Museu Pau Casals en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Demà farem la trucada prevista amb la Núria Ballester, que és la directora del Museu Pau Casals. Però també hem hagut de canviar una altra cosa, perquè en principi ja vam fer el canvi el dimarts quan toca secció tecnològica amb en Joan Molines, que ens havia d'acompanyar avui dijous, però tampoc per raons logístiques no ho pot fer. Però bé, el que aprofitarem avui dijous en aquest punt és recordar algunes de les seccions que sí que hem tractat ja amb en Joan sobre tecnologia i tot el que sempre va una mica a remolc d'això, perquè ens dona peu a parlar de moltes altres coses, a vegades inclús de la vida i de la filosofia. Doncs bé, recordarem alguna d'aquestes seccions. I després ens quedarà una estoneta per la participació, per les trucades, per alguna cançoneta i acabar de perfilar tota aquesta calaixera d'avui dijous. Com sempre, gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La intenció, el que sempre volem, que és explicar la terminologia tècnica, que és molt àmplia, és a molts aspectes, tota aquesta actualitat per intel·ligència artificial, amb xarxes, amb internet, bé, tot allò que ens explica en Joan Molines, de Goi al Vendrell, i que ja ens acompanya. Goi, molt bon dia. Ai, Goi.
1: Ja m'han dit de moltes formes. Sí, sí, és el meu sobrenom.
0: I això que tens un nom fàcil, Joan.
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: que tens un nom fàcil. Com estàs?
1: Bé. He estat millor, però bé.
0: Bé. Però també has estat pitjor.
1: Bueno, complicat, no? Complicat. Bé, però bueno,
0: ànims, ànims,
1: sí,
0: endavant.
1: La vida segueix i...
0: I tant que sí.
1: I ja està.
0: I tant que sí.
1: Ànims, aquí no fallem. Aquí no fallem. Com cada setmana, menys quan estàs de vacances.
0: Correcte. I és culpa meva?
1: No, home, no. Ara. No és culpa de ningú.
0: Ara, gràcies, de veritat, Joan. I si vens cada setmana és perquè t'ho has passat bé, també, no?
1: Sí,
0: t'agrada venir, no, Joan? Sí,
1: si no m'agradés, no ho faria.
0: Per això, sí, per això
1: no
0: ho sé.
1: No destinaria una hora del meu temps
0: per això,
1: a venir aquí a perdre'l.
0: I ets un tio ocupat, em consta. Així que...
1: I quan no estic ocupat ja m'ocupo jo sol. Així que... Sí, si no m'agradés, no estaria aquí.
0: Sí. Sí, sí. Perdó, és que potser no hauria d'anar per aquí, Joan, però tens algun tipus de TDAH, alguna cosa així?
1: No m'ho han dit...
0: No t'ho has mirat mai,
1: no? No m'ho han diagnosticat mai. Jo suposo que sí. Però... Algú dec tenir. I benvingut és.
0: No, però mira, fem una cosa que a mi m'agrada molt. És a dir, substituïm això, si no hi ha diagnòstic, per suposat, a l'energia. Tens molta energia.
1: Sí. No, jo crec que segurament algú... És que, clar, com ara està tot tan així...
0: Sí, ara sí, ara de seguida tot queda catalogat.
1: Sembla ser que per qualsevol cosa et diuen, sí, diuen que tens una cosa o tens una altra.
0: Sí.
1: Segurament tinc algun quadre d'algú, però ni idea. No ho he fet mai i...
0: Bé. Ens quedem amb aquesta part energètica que tens. Tens molta energia, la desbordes. O això ho apliques a la feina, sobretot. Suposo que a nivell personal, també.
1: Intento tota la meva vida. Intento que,
0: clar, que sí,
1: en qualsevol aspecte surti aquesta energia.
0: Molt bé.
1: No sempre la tinc, però...
0: Tot i que la canalitzes molt bé, també t'ho he de dir. Ara sembla que t'estigui fent una analítica, jo que no en tinc ni idea, però tens aquest posat de tio tranquil.
1: Bueno, ho intento.
0: No, de tio seriós, tranquil, ben posat.
1: Sí.
0: Però quan et anem coneixent, desbordes aquesta energia que dic, almenys interiorment, no pares
1: mai.
0: Sí,
1: a mi el
0: mai
1: que sempre em diuen, que jo intento que no sigui així, però suposo que és per com ho expresso al principi, és primer se'm veu un tio molt fred, molt calculador, que no dic que no ho sigui, eh? O sigui, a mi m'agrada ser fred, m'agrada ser calculador, m'agrada pensar sempre quins camins tinc i tot, però intento també ser un tio... Intento, no sé si ho aconseguiré o no, però un tio molt alegre, molt viu, sí, que li agrada fer moltes coses, que intento riure el màxim que puc, intento que els altres riguin el màxim que puc, també.
0: Sí,
1: home, sí. Llavors, sí que amb la part empresarial doncs, potser sóc una mica més fred, una mica més calculador, perquè al final...
0: No, és l'empresa, és evident.
1: Jo sempre m'ho dic, business és business,
0: sí.
1: Aquí estem per, doncs, per guanyar diners i per fer les coses molt grans.
0: Uh-huh.
1: Sí que després intento, doncs, ser un tio molt proper, amic dels seus amics, que es preocupa i tot,
0: sí,
1: això.
0: Sí, home, sí.
1: No sempre ho aconseguiré, suposo, però com tota la vida. O sigui, hi ha vegades que la intenció és una cosa i el resultat és una altra. Però sí, intento...
0: No.
1: Intento canalitzar-ho de la millor forma, depèn del moment. És el mateix un Joan un dissabte... passejant, que un Joan un dilluns fent una reunió.
0: S'entén, endavant. Doncs.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, avui no era l'objectiu analitzar-te
1: no,
0: amb tu, ni
1: no
0: molt menys.
1: Podem parlar de...
0: No, correcte, no, va. Avui sí que us podrem, jo, una mica més... Em surt senyir, que no és la paraula en català, eh? Avui sí que ens podem acotar una mica més al guió.
1: Avui sí, però, el guió... Si vols parlar d'altres temes, jo ho
0: no,
1: veig.
0: No, és prou interessant, són temes importants. De fet, és un dels temes que també ens va quedar pendent la setmana passada, que era xarxes socials i menors, perquè avui una mica el títol de la secció de l'episodi d'avui és parlar de les fronteres digitals.
1: Sí, és una cosa que està molt a l'ordre del dia ara.
0: Sí.
1: Encara tot és molt verge, o sigui, encara tot s'està fent, perquè no oblidem que la intel·ligència artificial va sortir fa uns 4-5 anys,
0: uh-huh,
1: a nivell consumidor final, i ha evolucionat molt en aquests últims anys. Llavors, clar, del que es volia frenar fa 5 anys ja no queda res, perquè tot ha evolucionat,
0: sí, clar, tot és diferent.
1: S'aplica a molts altres usos,
0: sí,
1: es fa servir doncs, des d'un chat GPT a generar imatges, a generar vídeos, a fer tot això, i tot això doncs, ho volen regular,
0: clar,
1: en mesura que van sortint. I com tot va a un ritme tan ràpid, és molt... i les regulacions són tan lentes, doncs, clar, estem anant una mica a peu canviat.
0: Hi ha una expressió en castellà que és allò de poner puertas al campo.
1: Sí.
0: Que és una mica això, clar, sí, posar fronteres alguna cosa que és de tan infinita que és.
1: Sí. Hi ha algú que evoluciona tan ràpid.
0: Exacte, per això que és molt complicat, no?
1: Perquè buscar aquestes fronteres. Perquè no és el mateix ficar lleis a un xat GPT, que fica lleis a uns agents, que fica lleis a un Higgsfield, que és una generació de vídeo. Clar, o sigui, al final tot és intel·ligència artificial, però el resultat és diferent. A què fiques lleis? Perquè un xat GPT genera text i et genera imatge. Higgsfield et genera vídeos, i l'Event Lab et genera veus. És clar, hi ha tants fronts oberts i tants fronts que van sortint, perquè cada setmana, cada mes surten coses noves, que quan ja tens alguna cosa relativament aprovat, patabam, ja et surt una altra cosa que potser no encaixa dintre de la teva llei. I, bueno,
0: és un jaleu. No,
1: és un jaleu perquè, no és fàcil. A més, són lleis tant a nivell de comunitat autònoma com de país com,
0: sí,
1: de,
0: sí, sí, sí, sí,
1: com de continent. O sigui, sí. Llavors, clar, no és el mateix una llei per Catalunya, que és una llei per tots els centenars de milions de persones que viuen a Europa.
0: Des d'aquí no serem qui defensarem la classe governamental mundial, no, estatal, no, ni local. L'hem criticada i la seguirem criticant sempre. Però a l'hora d'enfrontar-se a la gestió d'això és molt complicat.
1: No ha de ser fàcil.
0: És complicat, perquè estem parlant, jo penso, i crec que no exagero, que és un dels grans canvis de la humanitat moderna o de canvi de paradigma de la humanitat, i que l'estem vivint en primera persona.
1: És el nou internet, sí, i el que va ser en el seu dia la nova revolució industrial.
0: Sí, correcte. Sí. Una mica la comparativa que sempre fa, jo crec que és molt acertada, és l'antiga, o la revolució més contemporània i més propera va ser la industrial, que va canviar, doncs, la societat. Jo crec que ara ho estem multiplicant per 3, per 4, per 5 o fins per 10, el que està passant,
1: bueno,
0: ara.
1: Perquè ara estem veient que moltes de les coses que abans podien ser limitants ara ja no ho són.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que no tenim computació infinita, però tu al final pots aconseguir computació creant data centers i ficant llum.
0: Clar.
1: Perquè sí, potser no tindràs un milió de targetes gràfiques, però si en tens 100.000 ja estàs incrementant computació. Mm-hmm. Llavors, hi ha altres tipus de barreres, però potser la barrera que ens trobàvem, doncs, fa 20, 30, 40 anys, ara ja és molt més solventable, perquè en aquests 20, 30, 40 anys hem evolucionat molt com a societat.
0: Sí, sí, sí, que això anirà venint també. L'altre dia ens parlaves, com diem de parlar, dels ordinadors quàntics,
1: sí,
0: que sí que n'hem sentit de parlar en alguna ocasió. Jo no acabo d'entendre, no acabo en què es basa aquesta nova tecnologia, que un dia l'hem d'explicar. Però una mica és això, no? És, sí, que tu va evolucionant cap aquí, no? Que també no només va canviant la manera de l'utilització d'aquesta tecnologia, sinó que també, com ho podríem dir, el hardware, no? O...
1: Sí, aquí hi ha una llei, que em sembla que és la llei de Moore, i si no, si hi ha algun informàtic que em corregeixi, però hi van els tiros, que és que cada any es dupliquen les capacitats de processament. Llavors,
0: clar,
1: cada any surten nous xips, nous dispositius que són més ràpids que els anteriors, consumeixen menys que els anteriors, uh-huh, i que inclús poden ser més econòmics que els anteriors.
0: Clar,
1: llavors,
0: sí,
1: cada any això va evolucionant, perquè hi ha molts milers de persones investigant sobre com podem fer-ho més eficient, sobre com podem fer que la computació sigui més ràpida. Ara hi ha una cosa que es diu inferència, que és que ja li dones com un preconeixement i llavors no ho ha de calcular cada vegada. O sigui, clar, hi ha moltes tècniques que fan que, bueno, doncs tot sigui més barat,
0: sí,
1: tot sigui més ràpid i tot pugui escalar al ritme que va.
0: Tot i que la computació domèstica, és a dir, els ordinadors domèstics, estan condemnats també a desaparèixer, no? Crec, no, que a vegades se n'ha parlat també, que tot va passar pel núvol.
1: Bueno, ja no és el núvol, que sí... Que...
0: Núvol o servidors externs?
1: Jo... I això és opinió pròpia i puc estar 100% equivocat. El que canviarà serà la forma en com interactuem amb la tecnologia.
0: Uh-huh.
1: Al final, ara seguim interactuant a través d'un mòbil, a través d'un rellotge, a través d'una tablet, a través d'un ordinador. Cap a on va evolucionant tot és, sembla ser, puc equivocar, però sembla ser, és a gestionar-ho tot amb la veu, a tenir, per exemple, sensors que tu vagis marcant amb una pantalla, mira, aquí fes-me això, i ho vas indicant amb les mans, com Minority Report, per exemple. Tot, com crec que anirà, és a un canvi de canal.
0: Val.
1: Clar, per fer un canvi de canal necessites que aquest canal estigui connectat amb algú. Aquest algú no sabrem si serà a casa o serà un núvol.
0: Val.
1: Però a casa potser està tornant una mica una cosa que està fent Nvidia ara. Nvidia és l'empresa,
0: sí,
1: que de xips i targetes gràfiques.
0: Sí.
1: Ara, com veuen que hi ha molta falta de computació i molta demanda, ara Nvidia el que vol fer és... Ells et fiquen una caixa a casa, com si fos un aire condicionat, per dir-ho així, on és un processador.
0: Val.
1: Llavors, en comptes de tenir les teves targetes gràfiques amb data centers totes allà, està tot repartit a les cases de les persones. Ja et pagaran per això.
0: Oh, ostres.
1: Què aconsegueixen amb això? Distribuir capacitat, i que la capacitat ja no depengui d'un lloc
0: és
1: físic.
0: Curiós. És com les, com la, com, com l'energia solar, no? Com les plaques solars amb la connexió a la xarxa, sí. No? Una mica és això.
1: Sí. Això és una de les idees que té NVIDIA i que vol començar a implementar. Uh-huh. Clar, jo penso, aquí fiques aquestes caixes i te les roben el dia següent. Llavors...
0: Pel coure.
1: O sigui pel coure, sigui perquè ho venen al mercat negre, sigui pel que sigui, eh? És igual, però tu fiques aquestes caixes aquí i jo penso que duraran poc. Llavors, hi ha idees bones que haurem de veure si l'execució ho és.
0: Clar. Va, a veure com va.
1: Però sí, o sigui, hi ha molta demanda, hi ha molta gent fent coses per això, per fer-ho tot més barat, més ràpid i que al final escali proporcionalment amb la demanda que hi ha.
0: Va, tornem al tema, sisplau, tornem al guió. Anem cap a aquestes fronteres digitals, qui protegeix aquí? És evident que una de les primeres preguntes i la pregunta més important és la protecció als menors.
1: Correcte.
0: No? En general i sobretot de xarxes socials, oi?
1: Sí, perquè al final... quan un menor, podem dir, està capacitat per donar dades, no donar dades, bueno, la llei considera que un menor necessita estar sota una tutela fins als 18 anys. Llavors, això amb les xarxes socials moltes vegades no aplica. Per què? Perquè si jo em puc fer una xarxa social amb 13, puc fer moltes coses que no hauria de fer amb 13 amb 13 anys. Llavors, des de ja fa uns anys, sobretot a Europa, als altres països és com es diu, és més obert, però Europa s'ha ficat molt en sèrio amb els menors i amb restringir cada vegada més l'accés dels menors a les xarxes socials, perquè s'ha vist, i hi ha estudis que ho demostren, que les xarxes socials, per com estan orquestrades, que és com estan creades amb l'escroll infinit i tot això, fan que el servei dels menors evolucioni diferent. Llavors, com estan en ple creixement i estan en plena edat d'adquirir coneixements, doncs les xarxes socials moltes vegades els distreuen o els hi fan un mal,
0: val,
1: que no és físic, sinó pot ser més intern, inclús més psicològic, d'això. Llavors hi ha molts països que ho volen regular,
0: sí,
1: i ho volen limitar. Uh-huh. Llavors uns quants són... Doncs ho tinc apuntat aquí...
0: Austràlia va ser un dels primers, no? Austràlia va ser un dels primers països que ho aplicaron al seu dia.
1: Sí, Itàlia va ser pioner en intel·ligència artificial, però, per exemple, a Indonèsia, Malàsia, Turquia, Emirats, Grècia, Àustria i Eslovènia ja estan preparant coses. Austràlia va ser el primer, el 2025, que va prohibir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch i Kick i Threads, que són xarxes socials. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, tot les coneixem. YouTube és vídeos, Reddit és més foro, Twitch és vídeo, Kick és vídeo, és la competència de Twitch, i Threads és la competència de Twitter, per dir-ho així. Pues això va restringir els menors de 16 anys.
0: Val.
1: Llavors, si WhatsApp i YouTube Kids en van quedar fora. WhatsApp perquè és una eina de comunicació, i el YouTube Kids perquè és una branca de YouTube que ja està molt pensada per...
0: Clar, i ja està regulada, en certa manera.
1: Sí,
0: està molt
1: no,
0: filtrada.
1: No et fiquen publicitat, només pots veure un cert tipus de contingut, que són vídeos que s'han fet expressament per nens, això es monetitza diferent, també. Llavors tu no pots ficar un vídeo d'una cançó dient que és per kids, perquè una cançó monetitzarà X, els vídeos de kids monetitzen diferent. Llavors, o sigui, això ja està molt regulat. I llavors les plataformes que no compleixen això s'arrisquen a multes molt grans. Ara hi ha una, no sé la quantitat, però ara hi ha... Facebook està amb un pollo bastant gran, que és que té no sé quants judicis oberts amb cada un dels països on operava.
0: Mm.
1: Sí, perquè o sigui, cada país l'ha denunciat o l'ha demandat per fer un mal ús de les dades, perquè Facebook sempre ha jugat molt amb els grisos.
0: Yeah.
1: Molt. Aquí el...
0: Sí, una de les més opaques, potser, no?
1: La més.
0: La que més.
1: Jo per mi és la més opaca, segurament...
0: Va ser de les primeres, també s'ha de dir, no? Facebook
1: sempre ha jugat molt amb els grisos. O sigui, com Facebook es consideren uns hackers, perquè l'essència de Facebook ve de hackers com a tal, sempre els hi ha agradat jugar. Jugar molt amb... Bueno, si la llei diu això... Jo no ho estic fent malament, però jugo amb aquest gris on, bueno, és una ambigüetat tècnica i els agrada molt jugar així, perquè al final és... són els gegants, és un dels gegants més grans del món.
2: No, clar, clar.
1: I ells viuen de que la gent estigui enganxada davant de la pantalla consumint contingut. Llavors, té un pollo gran, té un pollo gran.
0: I tant, i tant. Clar, quan parlem d'aquest control cap als menors, estem parlant del propi contingut, no? En certa manera, sí, del que es pot veure, no?
1: Des de... I del que es pot fer.
0: Exacte, des d'imatges violentes, imatges sí, pornogràfiques, etcètera. Però també a nivell relacional, eh? És a dir, com les xarxes socials, els més joves, com que dèiem, eh? En principi, els joves, els preadolescents, els no tan preadolescents i adolescents, sinó que una mica estan en aquesta formació i en aquest aprendre a relacionar-se amb el seu entorn, i és evident que aquestes noves generacions estan aprenent només o gairebé només a relacionar-se a través de les xarxes.
1: I de jocs,
0: correcte, sí, amb els xats i aquestes coses. Però clar, fa que hi hagi aquest punt que també ja fa temps que passa, que és aquest anonimat, no? I que fa que a vegades doncs, sí, siguin unes molt bones eines per fer allò que sempre s'ha fet, que abans es feia personalment i físicament, que era l'assetjament o el bullying, i que també es pot portar a terme de manera més fàcil, si es pot dir, a través de les xarxes.
1: Sí. És molt més fàcil fer un vídeo i publicar-lo
0: per això,
1: que no...
0: O escriure qualsevol borrada.
1: O escriure
0: borrada,
1: qualsevol cosa des de casa teva on mm-hmm, ningú t'està dient res, que no fer-ho en persona. Sí.
0: Clar. I per això que quan es vol una mica allò controlar, entre cometes, l'accés dels menors a tot aquest contingut, és tot això, eh? És tot això, també. Aprendre a relacionar-se, aprendre a consumir...
1: Sí.
0: No? És una mica
1: és
0: tot.
1: És que només ho puguis fer quan es consideri que tens la capacitat de fer-ho bé.
0: Clar.
1: Perquè amb 13 anys...
0: No, està clar. No, sí, hi ha una premissa molt important. Si ja els adults no tenim capacitat de controlar-ho, doncs imagina't algú que està allò en formació, en creixement.
1: Hi ha adults i adults. Jo a vegades sí, veig coses escrit per gent adulta que penso, hòstia, potser pensar-ho una mica abans. La llei dels 5 segons.
0: Sí.
1: Que és
0: sí,
1: abans d'escriure res i abans de prendre cap decisió, pensa durant 5 segons, no ho facis, i pensa si realment... I si tens dubtes, fes-ho demà.
0: Sí, sí, sí. O els haters, no? És a dir, facis el que facis, que també és un... Ostres, és una cosa de mirar-s'ho, no sé, eh? No sé si es pot arribar analitzant, de dir, ostres, facis el que facis, pengis el que pengis, facis el que facis, sempre hi haurà una gran quantitat de haters, de gent que es ficarà amb tu, que criticarà, que...
1: Però jo crec que això és més un problema de frustració humana.
0: Sí, però és que és inherent.
1: No, és frustració en general i és l'única forma que tenen de treure-ho.
0: Val. No, està clar, està clar. L'anonimat, no, també...
1: Escriure darrere d'una pantalla és molt fàcil.
0: Sí.
1: Després té les conseqüències que té, perquè hi ha hagut denúncies per assetjament a través d'una pantalla i tot això, però si jo avui tinc un mal dia, entro a Twitter, em fico a insultar 10 persones, jo em sento bé a mi mateix, ho he fet malament, però em sento bé a mi mateix, i ja està, i la meva frustració se me'n va.
0: Ja. No hauria de ser així, eh?
1: No, gens i mica. Gens i mica. Aquí hauríem de... O sigui, hauríem de... És el món ideal, eh?
0: Sí.
1: Però hauríem d'estar en un lloc on fóssim feliços. Òbviament, sí, cada un amb la seva infelicitat, amb el que pugui tenir, eh? Perquè al final hi ha molts problemes que no només depenen dels diners ni res d'això. Però... La gent està molt crispada.
0: Sí, a vegades vivim més cap enfora, no? Cap al que diran, el que vull donar a entendre, sí, el que vull que vegin, el que vull aparentar, que no pas la pròpia realitat personal.
1: La majoria de gent viu així.
0: Sí, sí, sí.
1: I és una llàstima, és una llàstima.
0: Sí.
1: Jo aquest és un dels grans canvis que he fet els últims anys.
0: Sí?
1: Sí, el que he dit molt malament, i perdona l'expressió, el que me la bufa el que puguin pensar de mi.
0: Sí, sí.
1: Si no m'aporta un buinar...
0: No, està clar.
1: Jo respecto el que la gent pensa de mi, però... Sí. És un canvi també de mentalitat, m'ho vaig treballar molt amb el meu coach, bueno, amb la meva coach, perquè a mi també m'importava, hòstia, què diran, com ho fa... O sigui, si faig això, què passarà... Òbviament, jo sempre penso les coses abans de fer-les, eh?
0: Uh-huh.
1: Però sí, jo... Una de les grans coses de les que puc estar orgullós és de que tant en l'àmbit personal com en l'àmbit empresarial faig les coses perquè les sento, no pel que pensaran. I si hi ha algú que no li agrada alguna cosa, doncs escolta, el problema el tens tu, perquè jo no t'estic fent cap mal.
0: No, està clar. O aquesta necessitat de dir, algú t'ha preguntat. Si jo no et pregunto, no em fa falta la teva opinió.
1: No, i si me la vols donar i és constructiva, jo encantadíssim.
0: Però que t'ho pregunti. Escolta, me puc comentar una cosa?
1: Bueno, però... No, a mi que...
0: Sí?
1: Sí, a mi hi ha vegades gent que m'obre i em diu, escolta, tal, he vist això, m'ha agradat, no m'ha agradat, això penso diferent. Sempre que sigui constructiu, a mi m'encanta obrir un debat des del punt de vista amb el que estem cada un,
0: i
1: poder sentar-nos, inclús fer un debat superinteressant de, mira, jo penso així, tu com penses, jo ho veig aixà, tot. però la gent que critica per morbo i tot,
0: no, no. Sí, sí, sí.
1: Sí, no m'ajuda a arribar on vull arribar, així que
0: no, no, és
1: no perdré el temps.
0: I també que no és el tema, també amb la part física, no? Que també és molt comú, no? Aquesta imatge de, vaja, com t'has posat, vaja.
1: Sí, a mi últimament
0: em diu, les
1: vacances,
0: t'has aprimat
1: molt, i jo, bueno, mira.
0: Bueno, ni aprimar ni engreixar, no?
1: És no, no, sí, és veritat, sí, no, no, sí, m'he aprimat. Però jo crec que ho fan més perquè també es preocupen. Són gent molt propera.
0: Bueno, no? Sí, clar, si sí, hi ha gent que així, no? Però t'hi ve comentari de, t'han anat bé les vacances, punyetero, No?
1: Ja.
0: Doncs potser no caldria, no? No, potser no caldria.
1: Sí.
0: Tornant al tema, l'estat espanyol està a les portes de regular-ho també, això, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha... Bueno, el Sánchez fa no gaire, que fa menys de 6 mesos, va proposar al Congrés una llei, quan l'aprovin, perquè com encara s'està redactant ja la vindrem a explicar, clar, això.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, ara tot s'està centrant molt en intel·ligència artificial, no només en xarxes socials, o sigui, fer servir la intel·ligència artificial amb menors. El que explicàvem la setmana passada del document PISA, o sigui, l'informe PISA,
0: sí.
1: Ho aixequen molt a la intel·ligència artificial. Hi ha indicis que diuen que sí, que en part és això, però també en part de que, doncs, que les xarxes socials... que les generacions canvien i tot això. Però sí, Espanya en això vol ficar mà dura.
0: El que dèiem, poner puertas en el campo o valles en el campo, no sé com ho diuen, però clar, a més, és com vigiles aquestes portes i aquestes valles del campo perquè només puguin passar els majors d'edat, o no? És, a més, una part complicadíssima,
1: sí,
0: de com verificar que qui entra a xarxes, a internet, el que sigui, és realment major d'edat o major de 16 anys.
1: Sí.
0: Clar, com es verifica això?
1: Clar, per exemple, aquí a Catalunya tenim l'IDCAT, no sé si saps
0: el que és. Sí, sí, sí, sí, vaig saber molt. Sí, sí, sí.
1: Amb les aplicacions dels municipis que estem fent, allò que vam comentar abans de marxar de vacances, que havíem guanyat una licitació i tal,
0: sí,
1: allà estem integrant l'IDCAT, perquè l'IDCAT és una forma de poder validar la persona que està entrant, però després hi ha una altra que... aquest no l'he fet servir mai i hauré de buscar més informació, però hi ha el EU-Wallet, el EUDI-Wallet, que és una cartera digital de la Unió Europea, que la idea és que puguis demostrar que ets major d'edat sense haver de donar cap dada. Perquè tu imagina, tu entres a Facebook i al Facebook et demana el DNI. Tu li ficaries el DNI?
0: No,
1: vale.
0: No, no,
1: pues
0: està clar.
1: Partint d'això, hi ha molta gent que ja no aniria a xarxes socials si fos per... si han de ficar les seves dades. Llavors, això és un tema molt gris encara, perquè no hi ha un consens, depenent del país funciona d'una forma. Per exemple, tenim Xina, que a Xina tenen controlat fins quan vas al lavabo, per exemple.
0: Ja, sí.
1: Després tenim Estats Units, que és més permissiu. Hi ha països a Europa que poden ser més o menys. Llavors, clar, no hi ha una uniformitat amb tot això. Llavors, bueno, estan buscant la forma. Hi ha solucions, per exemple, a Catalunya tenim l'IDCAT, o el Clave PIN a Espanya, o l'Eudi Wallet a Europa, però no és algú estàndard i uniforme arreu... arreu del món. Llavors, clar, aquí cada un està buscant la seva forma.
0: Però clar, tot i així, el menor és molt viu avui en dia. I suposo que també no pot trobar les maneres una mica a través del mòbil dels seus pares. No sé com dir-ho ara, potser estic...
1: Sí, sempre podràs fer una mica la trampa. Però si ara la trampa te la fan 100 persones i afegin això, te la fan 10, ha reduït un 90%.
0: Ja.
1: A la gent que et pot fer la trampa, que sempre hi haurà gent avispada o pares permissius o qualsevol altra cosa, però si amb això ja aconsegueixes treure alguna cosa, bueno, doncs això...
0: No, està bé, és a dir, tot sí. Control
1: jo per mi, això està molt bé, però per altra banda, amb xarxes socials estic totalment d'acord de que s'ha de regular, perquè una xarxa social no aporta res més que, si tens negocis, pues, poder interactuar amb negocis, i si ets persona, pues, tu publica les teves coses, o inclús ser influencer i guanyar diners amb això, o veure el que fan els altres. Les xarxes socials per mi no té gaire més que això. En canvi, amb el tema de la intel·ligència artificial, sí que penso que ficar moltes barreres, sota el meu parer, enredareix l'evolució.
0: Ja.
1: Llavors, exemple clar, l'Apple Intelligence, la intel·ligència artificial d'Apple, ha sortit a pràcticament tot el món, menys a Europa. Llavors, clar, a Europa estem perdent la batalla d'això, perquè estem anant enrere. Perquè si aquí m'ho regules tot, la gent no fa servir les coses, la gent no pot digitalitzar-se més, els negocis que poden fer més negoci gràcies a totes aquestes tecnologies no les poden fer servir, llavors ens estem atreçant. Clar, fins a quin punt regules? Regules menors, no regules menors, regules uns temes, regules unes intel·ligències artificials, regules unes altres, clar, és molt...
0: És complicat.
1: És complicat.
0: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial o aquesta frontera cap a la intel·ligència artificial, estem parlant de tot ja, eh? Estem parlant de l'accés dels menors
1: tot.
0: I de tot, evidentment, eh? De la seguretat, de tot, eh?
1: Sí, perquè jo ara puc agafar una foto teva, Pere, me'n puc entrar en un Midjourney o qualsevol d'aquests, on puc inclús muntar un model local molt simple al meu ordinador i començar a fer fotos teves... gracioses. Ja. Qui diu gracioses...
0: No, ens entenem.
1: Imagineu-vos el que se'n poden fer. Això és una de les coses que sí que es volen regular, perquè una cosa és fer un vídeo, no sé, m'invento, del Cristiano Ronaldo felicitant el cumple al meu fill, per dir alguna cosa, i l'altra cosa és fer un vídeo d'un noi o una noia sense roba. Que sí, que el vídeo pot semblar fals, però si aquest vídeo comença a córrer i es comença a fer viral, escolta, estàs embrutant la imatge d'una persona, i ja no parlem de si és menor. Perquè els menors han d'estar molt protegits.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, és fins a quin punt regules, què regules, què no regules, de quina
0: com
1: forma,
0: regules,
1: com ho regules,
0: sí, sí, sí.
1: Com ho regules sense anar enrere amb quan a digitalització, bueno, ja són temes molt oberts.
0: Sí, sí, sí. Que de fet, un dels debats, d'aquests recents debats que van haver-hi ara fa un parell de setmanes, no?, a nivell mundial, una mica anava per aquí, no? La Unió Europea demana, no?, com un control de com s'ha d'anar evolucionant perquè fa la intel·ligència artificial, i els Estats Units i la Xina...
1: Les grans empreses ho demanen.
0: Val.
1: Sí, les grans empreses, els seus CEOs ho han demanat, Xina ha dit que nanai...
0: Que farà la seva,
1: que ja es farà la seva,
0: com sempre ho ha fet.
1: Com sempre ho ha fet.
0: I els Estats Units també.
1: I els Estats Units ha dit que no hi ha res a tenir por, que els hi han de guanyar, llavors... El Trump va sortir, no recordo el dia que va ser, i no recordo si ho vam comentar a l'últim programa, però el Trump va sortir i va dir anar lents, res.
0: No, hem de ser els primers.
1: Gasolina, hem de ser els primers. Hem de ser els primers.
0: Clar, i l'inquietud ve per tots aquests paràmetres que dèiem, no? En seguretat,
1: sí.
0: Econòmicament, sobretot, no? Que no puguin hackejar les comptes, que no puguis fer certes estafes...
1: Sí. És que amb això és molt fàcil fer-ho ara.
0: Ja.
1: O sigui, no sí, incito a ningú a fer-ho, és molt fàcil. O sigui, què et costa redactar un missatge? Igual, l'envies a 10.000 persones, només que te'n piquin 10, ja està, ja has aconseguit més del que tenies.
0: Sí.
1: Mentre et surti més barat fer-ho, sí, ja ho estàs aconseguint. Llavors, sí, i cada eina que surt és millor. Ara ja es poden fer vídeos que són una barbaritat. O sigui, es poden fer coses... molt xules, i a més, si concatenes un... Jo li dic una idea, tinc una intel·ligència artificial que em fa l'script, tinc un vídeo, que em, o sigui, tinc una eina que em fa la veu, de la veu faig el vídeo i automatitzo la publicació. Tu pots fer des d'una platja amb un mojito a la mà.
0: Ja. Yeah.
1: No, no sé, bueno, que això és l'UGC, l'UGC és això, el User Generated Content, és eines que et permeten, en el món empresarial, pues com... Pues fer vídeos com si algú t'expliqués un producte.
0: Uh-huh.
1: Això abans havies de ficar una persona, havies d'agafar un equip de gravació...
0: Aquests vídeos promocionals...
1: Vídeos
0: no?
1: promocionals... Ara hi ha una IA que t'ho fa, i amb una qualitat... No et diria 100%, però fica-li un 90%. Vale, t'ha sortit una qualitat, un 90%, per un 5% del pressupost que tenies abans.
0: Sí, sí, sí. Naltros, en aquest cas no naltros, jo. La que més coneixem és ChatGPT.
1: Sí.
0: És la més coneguda. No sé per què.
1: Perquè es va enfocar molt a nivell consumidor.
0: Val.
1: Quan van sortir les grans, ChatGPT va ser la primera, després va sortir Cloud. Cloud es va enfocar més en àmbit empresarial i més programació.
0: Uh-huh.
1: ChatGPT es va ficar més a nivell consumidor.
0: Val.
1: Llavors, bueno, es va gastar una quantitat ingent de diners per ser l'eina referent número 1 en quant a consumidor.
0: Uh-huh. Ho han aconseguit?
1: Ho han aconseguit. Gemini està bé, però no es fa servir tant.
0: Uh-huh. Però no és tan potent com segurament moltes altres. I vosaltres, com a professionals del sector, no treballeu amb aquestes plataformes, no en teniu d'altres,
1: no,
0: vosaltres?
1: Sí, sí que treballem.
0: Sí, també amb aquestes?
1: Sí, jo amb ChatGPT, per exemple, no treballo, però treballo amb Codex, que és el ChatGPT per programadors.
0: Val. I però és la mateixa empresa?
1: Sí, és tot d'OpenAI.
0: Vale.
1: Sí. O si no també treballen per API, o si nosaltres, les nostres intel·ligències artificials, en depèn quins processos es connecten al propi OpenAI, perquè ells tenen els models, tenen els LLMs, ho tenen tot. Llavors, jo a nivell consumidor, jo faig servir Claude, que és el d'Anthropic, perquè a nivell empresa és el que vam decidir, però, hòstia, et diria que ja moltes vegades no dista tant l'un de l'altre. O sigui, per un consum usuari normal, els dos són més que bons.
0: Ja.
1: Però ChatGPT és més a nivell consumidor.
0: Sí, sí, sí, sí. I les intel·ligències artificials xineses també són molt diferents, aquestes? No. O ens hem d'imaginar molt diferents?
1: No, al final una intel·ligència artificial és una intel·ligència artificial. O sigui, aquí hem d'entendre que, explicant-ho molt senzill, el que fa una intel·ligència artificial és, jo li fico un text i hi ha unes sèries de fórmules matemàtiques per darrere que el que prediuen és el següent token, o sigui, uh-huh, la següent part del text. Al final són estadística pura i dura. No és que darrere hi hagi algú que avalua tot el text i pren decisions amb això, no, és, hi ha processos matemàtics que en base a un text ho passen a números, que és que són, a números i lletres que són tokens, i d'aquests tokens treuen altres tokens, i màgicament, puf, el token de sortida té a veure amb el token d'entrada. Explicat molt, molt senzillament, és molt més complicat per darrere, però explicat molt senzillament. I això, si ho iteres moltes vegades, que és el que parlàvem la setmana passada, que són els agents, que ho iteres per veure si el que està tornant és, té sentit, si no té sentit, i llavors fins que no trobi una solució no para, doncs amb això és com funciona.
0: Ja, sí, sí, sí.
1: No és màgia, és matemàtica.
0: Correcte, és això, que a vegades també és...
1: És matemàtica.
0: És aquesta por o aquesta frontera que a vegades tenim, no?, que sempre ens imaginem la intel·ligència artificial, no sé per què, com un robot, no?, com algú que pot arribar a prendre decisions pròpies, que inclús pot arribar a tenir emocions, no sé com dir-ho. Això, ara com ara, no és factible, no crec que ho sigui.
1: A nivell consumidor, no. Això és el que es diu l'AGI, la intel·ligència artificial general. De moment, a veure... És el que comentàvem la setmana passada, també. Hi han experts que et diuen que estem a punt d'arribar, hi han experts que et diuen que encara estem molt lluny.
0: Val.
1: Llavors, bueno, hem d'anar veient l'evolució.
0: Val.
1: Però l'intel·ligència artificial no és màgia, no és que tu li envies un text i pluf, màgicament funciona, sinó hi han uns algoritmes darrere que el que fan és prediuen el següent token quin és el millor.
0: Clar.
1: I ja està.
0: Clar, tot això en base a dades, no? Allò en el poder consultar i gestionar... No,
1: és el que es diuen paràmetres. Val. O sigui, quan llegim o quan surt un nou model, diu, ha sortit el nou, no sé, ChatGPT o OpenAI 4.7 no, o el Sol o qualsevol d'aquests. Això al final són models que estan entrenats. O sigui, és... Això comencen amb una base de coneixement zero i el que van és aprenent. O sigui, se'ls entrena. Com se'ls entrena? Amb coneixement d'internet, amb reforç positiu, amb reforç negatiu, amb diferents coses. O sigui, al final, aquí és on cada lab, cada laboratori,
0: val.
1: Té les seves tècniques per entrenar els seus models. Que això, això és la salsa secreta.
0: Clar, aquesta és una de les bases.
1: Aquesta
0: no?
1: És la salsa secreta. Sí. Llavors, un LLM, que és l'IA, que és Large Language Model, el que té són paràmetres. I els últims, no recordo ara quan estaven, però estan els bilions de paràmetres. Sí. Això el que fa és... Hem de fer un símil com... Un paràmetre és algo que està on-off. Llavors, quan està on, quan entra el token ha de fer un camí. Perquè de, o sigui, és com un arbre de decisió. Pues, uh-huh. En base a tots els camins, que, o sigui, a tot el camí que va recorrent i totes les bifurcacions que va fent, va consultant els paràmetres, aquest on-off. Aquest està on? Sí. Aquest està off? Sí. Vale, doncs tiro per aquí, tiro per allà. I amb això va calculant. Són fórmules matemàtiques. Són matrius. Això, si no us veu gràfic, és molt difícil d'entendre. Però és com... Tenim un cubo on dintre hi ha quadrats i cada quadrat està encès o apagat. Si estàs apagat, pots tirar. Si està encès, pots tirar. Si està apagat, no pots tirar. I amb això et va calculant. Aquesta és la salsa secreta. Com cada model ha entrenat els seus models... O sigui, cada proveïdor, cada lab, ha entrenat els seus models per tenir aquests quadradets on-off. I aquí està la gràcia. Depèn com s'entreni, depèn què activin, és més llest o és més tonto. Sap més coses o sap menys coses. Mm. Té més coneixement o té menys coneixement. O sigui, clar, això és la gràcia que hi ha darrere d'un...
0: Wow.
1: LLM. Però no és màgia, és,
0: no, no, no, és
1: matemàtica.
0: Tot parteix de la programació dels informàtics, no? I tot parteix de la feina que fa o que ha fet en el seu dia un equip de persones o un ésser humà, si volem simplificar-ho.
1: És matemàtica pura i dura i... I sí, sí, són tot fórmules matemàtiques.
0: Sí, sí, sí. Tornant al tema també d'una mica la legislació de la intel·ligència artificial, ara com ara no hi ha un reglament així comú, sinó que s'està redactant, entenc, no?, a nivell europeu.
1: Sí, i sembla que sigui l'ordre del dia. Sí, sobretot estan volent regular els models xinesos,
0: val.
1: Tipus DeepSeek, GLM i tots aquests, perquè... Clar, li estàs donant dades a Xina. I depenent de si fa servir l'aplicació de DeepSeek o si fa servir l'API de DeepSeek, depenent dels termes i condicions, doncs l'aplicació de DeepSeek diu que ells poden veure les dades. Amb l'API no. Clar, si tu fas servir l'aplicació de DeepSeek, si no ha canviat, potser ha canviat ara, però si no ha canviat, tu li estàs donant les teves dades a Xina.
2: Ja. Yeah.
1: Perquè per dintre hi ha un estat xinès. Clar, ni Europa ni Amèrica ho volen. Això llavors et veten o et restringeixen o tot això.
0: Però clar, si sempre hi ha aquest... No, si sempre partim... No sé com exposar-ho. Sempre partim de...
1: De que tot es pot fer servir per una guerra.
0: Exacte. Sempre partim d'aquesta por.
1: Sí, tot es pot fer servir per una guerra.
0: Tot, exacte, tot por. No perquè, clar, quin perill... Perquè Xina vol les teves dades i, saps, per què s'ha de tenir por que Xina tingui les meves dades? No sé.
1: Molt fàcil. Perquè si Xina sap que la majoria de... homes, m'ho invento per dir alguna cosa, busquen cotxes xinesos a DeepSeek... Hòstia, i si ara despleguem noves marques xineses a Europa?
0: Ja. Yeah. Sí, sí, sí.
1: I et carregues Volkswagen.
0: Ja, yeah. I això és el que fa por.
1: Clar, o sigui, una guerra no és només...
0: L'economia. No, clar.
1: O sigui, una guerra no és només bombes i pistoles. Clar. O sigui, la guerra del futur és com està fent Xina ara de... Jo vaig desplegant els meus models, jo vaig desplegant les meves marques de cotxes, jo vaig desplegant la meva roba, jo vaig desplegant tot això.
0: Clar.
1: I com tenen diners il·limitats, perquè tenen diners il·limitats, bueno, doncs, en comptes d'invertir en bombes, doncs inverteixen en Temu,
0: sí.
1: O en Shein.
0: Exacte.
1: I si han de perdre diners, doncs perden diners.
0: Clar. I d'aquí a 50 anys, tot el món dependrà de nosaltres.
1: Sí.
0: De la nostra tecnologia, dels nostres productes... I...
1: És una guerra passiva.
0: Sí.
1: No és enviar bombes. No. O sigui... encara hi ha els botons nuclears que envien bombes, però és més, entre cometes, fàcil.
0: Clar, bueno, que t'ho carregues tot, clar, és que...
1: Sí.
0: No, el perill de guerra nuclear és que t'ho carregues tot, és el todo o nada,
1: et
0: no?
1: Et carregues l'economia d'un país o d'un continent i ja, és que és igual les bombes que tinguin, és que no podran fer-les servir.
0: Sí, sí, sí. I també, passant ja cap al final de la pròpia secció i del guió, és una mica... com si això s'aplica, entenc, a l'educació, no? A les escoles, als més petits, no? I una mica cap a l'infància, amb els chatbots que tu comentes.
1: Sí, perquè hi ha hagut casos que hi ha gent que sent molt sola, i encara que hi hagi xarxes socials, una de les coses que tenen les xarxes socials és que incrementen la solitud de les persones. Per què? Perquè tu al final estàs darrere d'una pantalla i no interactues personalment com podem estar fent tu i jo aquí, cara a cara, ni els 5 minuts que estarem després. No, al final és estic darrere d'una pantalla creient-me que el que amb qui estic parlant és qui és. Clar, aquí hi ha molta solitud. I a més, si ja partim de que és molt més fàcil fer bullying, per desgràcia, i tot això, doncs, la gent a vegades necessita parlar, i com no confien en els pares perquè no li han donat aquest espai, anar als metges, és que et tracten de boig, i tot això, doncs parla amb intel·ligències artificials que a sobre són complaients.
0: Sí.
1: Que sempre estan...
0: És molt pervers, això, eh?
1: Estan dissenyades per complaure el client. Llavors, clar, si jo li explico les meves mogudes, i sí, perquè tu tens raó, sí, perquè tu tal, i sí, hòstia, hi ha hagut casos de suïcidis.
0: Sí, està clar.
1: A Amèrica n'hi va haver un, em sembla, d'un cas d'un suïcidi. Crec que n'hi ha hagut més, jo, és el que recordo ara. Llavors, clar, quan les noves generacions ja pugen amb aquestes eines, no tenen el criteri suficient per fer-les servir i poden ser un recolzament, doncs tot això s'ha de regular molt, perquè...
0: Sí, sí.
1: Hi ha formes de passar-se les eines.
0: I tant. No, que de fet, amb un chatbot avui en dia, no? amb ChatGPT, per exemple, amb l'aplicació que té el mòbil, tu pots mantenir una conversa plenament fluida amb ChatGPT.
1: Jo hi ha moltes coses de l'empresa que, a part de consultar-les amb els advocats o amb els experts, jo les consulto amb ChatGPT abans.
0: Sí, sí.
1: Per veure quins camins tinc o per veure què em pensa.
0: Sí.
1: És a veure com pensa, com si raonés. No raona, o sigui, et treu conclusions.
0: Correcte.
1: Però sí, ja...
0: I per això també s'està començant ja a regular la utilització d'aquest tipus d'eines a les escoles i en l'educació.
1: Correcte.
0: I certs països també ja estan limitant aquesta tecnologia a les escoles, a les aules, vaja.
1: Sí, perquè a més hi ha estudis que diuen que quan llegeixes crees neurones, llavors, bueno, hi ha diferents coses que, si no es regula o si no restringeix l'ús, doncs les perdrem.
0: Clar.
1: I això la Sílvia sempre ho diu.
0: Sí, és cert. És com una mica allò de dir... em puc fer una xuleta per l'examen? Vale, sí, però te l'has de fer, la xuleta. Sí. És a dir, has d'anar a buscar la informació, l'has de repassar, has d'extreure el resum, ho has d'escriure, una mica a vegades... Hi havia professors que anaven per aquí, no? És a dir, el fet de fer una xuleta et feia una mica entendre el temari o de preparar el temari. Sí. Clar, amb això ja no passaria, ja et donen la, és com, no? Ja et donen la feina feta, ja, no? Et donen la resposta.
1: Bueno, t'ho diuen tot.
0: Et donen la resposta.
1: I tu confies que la resposta que et diuen està
0: bé. No, clar, clar, i que en principi confiem, no? Acostumem a confiar.
1: Sí, jo a vegades he fet jo coses de contractes i tal, que després quan l'he enviat al meu advocat em diu això no està malament, però aquí ho planteges d'aquesta forma, però si ho plantegem d'aquesta altra és millor per naltros.
0: Clar.
1: Al final, no, és que una intel·ligència artificial no raona.
0: No.
1: Treu outputs, treu sortides.
0: Sí,
1: i et treu la millor sortida en base a com ha estat entrenat.
0: Sí, sí, sí. I quan li corregeixes, sí, perdona, sí, ha havia un error, no sé què.
1: Sí, és veritat, això no ho he mirat bé. I,
0: sí.
1: I per això sempre és bo fer una doble revisió. Però inclús dobles revisions entre intel·ligències artificials, o sigui, el que t'escriu una, li passes amb una altra i li dius, revisa'm això, a veure si ens hem deixat en algun punt i tal. I a vegades a mi em funciona de que, ah, aquí ens hem deixat això, aquí ens hem deixat l'altre, i pilotegen entre elles.
0: Yeah.
1: I a l'últim sempre és enviar-ho amb algú que...
0: que algú li caigui de donar un pistiplau, eh?
1: Amb algú que en sàpiga.
0: Sí, a més. Bé, interessant, és aquest debat etern que hem extret
1: com...
0: en tantíssimes ocasions.
1: Si veurem per on va... I quan surtin les noves notícies, doncs vindrem i les explicarem.
0: Correcte, a veure com evoluciona. Tot i que sembla... Tu sempre defenses, no, Joan, que és aquest món híbrid. No? És una mica... El futur passa per aquest fet híbrid, no?, de lo que és la tecnologia, el món digital i intel·ligència artificial amb el món físic i les persones. No?
1: Sí.
0: És que ho haurem de fer-ho. D'una manera o altra ens costarà més o menys, però al final haurem de trobar l'encaix. Si no, ens hi farem mal.
1: El futur va cap allà. El futur va cap allà. No, jo no en tinc cap dubte de que això serà el futur.
0: I Skynet, quan arribarà? Jo l'estic esperant, ja. Jo vull conèixer l'Skynet.
1: Bueno, esperem que tardi molt.
0: Sí?
1: Quan ja estiguem a punt de jubilar-nos i morir-nos, llavors ja el coneixerem allà.
0: Jo vull conèixer Terminator.
1: Bueno, ja me'l presentaràs.
0: Gràcies, Joan.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve. Que vagi
1: adéu,
0: bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Hi ha cops on les coses van com van.
0: 11 minuts per les 12. Si avui anem una mica més tard, sempre que tenim secció amb el Joan Molines, la cosa sempre va una mica més tard. Però bé, ens queden encara aquests 11 minuts per les 12 i temps per... posar una mica de música, que ja està bé, ho fem tot una mica més distès, però també temps per participació i trucada, si us ve de gust, si voleu, en aquests darrers minuts. 977 15 70 69, telèfon de directe 977 15 70 69, o podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Mentrestant, anem escoltant de fons aquesta cançó de Roger Pedrós, L'art de coincidir. I tenim ja primera trucada, així que ja anem directament cap aquí. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
6: Hola, carinyo.
0: Què dius?
6: Avui, que aquest noi sempre ho fa llarg, eh?
0: Sí, s'enrotlla el Joan.
6: Bueno,
0: no,
6: passa
0: bé.
6: Res.
0: Sí,
6: no sé si durarà temps. Aquella cançó tan maca que vas posar, m'encanta. Fotos de tardor.
0: Fotos de tardor. Sabia que us agradaria aquesta cançó. Molt bé.
6: De l'Ernest, què?
0: Prana. Ernest Prana.
6: Prana, amb P.
0: Prana.
6: Ernest Prana. Ara ho
0: posa. Prana. Ernest Prana.
6: Molt bé.
0: Val, doncs vinga, la poso, i tant.
6: Vale.
0: Molt bé.
6: Bueno, fins demà.
0: Fantàstic, fins demà. Que vagi molt bé.
6: Avui és el dia que tenim el dinar amb el Salvador.
0: Ah, és veritat, que celebreu els...
6: No
0: dic
6: res.
0: No dic el nom, els que feu anys aquest any. Sí, exacte.
6: Ah, això va dir.
0: Molt bé.
6: Ah,
0: que us ho passeu molt bé, doncs.
6: Vale,
0: que vagi bé.
6: Adéu.
0: Vinga, més trucades, més connexions. Bon dia.
7: Bon dia, carinyo.
0: Hola, Montserrat.
7: Hola.
0: Què dius? Com estàs?
7: Mira, com vols que et digui?
0: Anar fent. Quin remei, no?
7: No, m'ho haig de prendre bé.
0: No, sí, fes-ho així, si no malament, sí, home, sí. Si no, ens hem d'aprendre com puguem.
7: Com bé les coses.
0: Exacte, com vinguin, sí, senyor.
7: I com puguem sortir, sortirem.
0: Ara, ja ho has dit.
7: I si no, doncs vine aquí tancats.
0: Exacte, després quan puguis sortir, estàs 3-4 dies fora i ja està, cap problema.
7: No sé el que hauria de fer.
0: Per recuperar.
7: A començar a cridar com una boixa pel carrer.
0: Potser sí. Molt bé.
7: Bueno.
0: Gràcies per trucar, Montserrat. Vinga, doncs buscaré una ben xula. Perfecte.
7: D'acord.
0: Gràcies.
7: Vale, fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà. Adéu.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Treure el jersei
1: del fons. És aquesta cançó la que ens deia la Maria Dolors, que sí, la vam conèixer no fa massa, una cançó molt xula, que es diu Fotos de tardor, de l'Ernest Prana.

0: al mig d'un mes.
1: És realment una foto més xulo, una cançó ben xula, una cançó d'aquesta època de l'any en plena tardor, fotos de tardor de Ernest Prana que ens ha demanat la Maria Dolors. Tenim més trucades, ens van acumulant les trucades, així que anem cap aquí, tenim dues més, anem cap a la primera d'elles. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Margarida.
2: Hola, què tal? Us el menjures. Hola, tinc un cumpleaños i t'he enviat una cançoneta.
1: Vinga, molt bé.
2: L'altre dia també va ser el teu aniversari, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Avui és l'aniversari de la Leida.
1: Ah, molt bé, per molts anys, doncs, quan la vegis la felicites sí. De tota la gent de la ràdio.
2: Sí. Moltes gràcies, avui en fa 25,
1: doncs. T'he
2: enviat una cançoneta perquè la puguis ficar.
1: Perfecte, doncs ja ara...

Sí, perquè justament se'ns tira el temps a sobre. I fem una cosa, abans d'acabar, com anem de temps? Va, anem per aquí, que així podrem felicitar la Leida, que avui és el seu aniversari, així que, evidentment, de part de la Margarida, que li dedica aquesta cançó i és la que ha trucat per molts anys, aquesta cançó de dijous, Paella, avui fas anys.

0: Avui fas anys i tu no ens enganyes, eh? Dijous paella, avui fas anys, una cançó dedicada ben especialment a la Leida Banyes, que avui és el seu aniversari. Si la coneixeu i la veieu, feliciteu-la. I així ho fem des d'aquí, des de tota la gent i tota la família de ràdio i televisió al Vendrell. Només faltaria. Va, acabarem amb un d'aquells boleros, boleros, boleros. Per la Montserrat.
1: Dos gardenias para ti.
0: Buena Vista Social Club, una cançó fantàstica, una interpretació de luxe. I amb aquesta cançó, a més, posarem el punt i final. Gràcies per ser-hi i moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent.

0: i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
1: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el Sindicat de Llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I, de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Oriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feel my dream. No s'ha pedit
6: l'amorós. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la quarta hora. Què tal? Avui tenim i us donem la benvinguda a aquesta ja última hora de la franja matinal, després d'haver, doncs, com sempre, tot el contingut que ens ofereix la Calaixera. I ara arriba, doncs, aquesta quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Deia jo que us saludem en aquesta jornada. Avui és dijous, però us heu fixat quin fantàstic dia que fa. La veritat és que quan el sol és agradable, la temperatura també, com és ara, que tenim una temperatura de 21 graus, el temps primaveral que voldríem tenir sempre. Pues la cosa es veu de millor manera. Avancem en la setmana i també en el mes. Avui és dijous 8 del mes d'octubre. I avui, 8 d'octubre, no es concentra en una única efemèride internacional, sinó que acull múltiples causes globals molt diverses que us emportem. Avui és el Dia Internacional de la Dislèxia. És un dels moviments amb més visibilitat en aquesta jornada. El seu objectiu és conscienciar la societat sobre aquest trastorn de l'aprenentatge neurobiològic que afecta a la lectoescriptura. Durant aquest dia, moltes institucions i organitzacions del món es tenyeixen de color blau turquesa per donar visibilitat a les persones que pateixen i promoure una educació més inclusiva. També és el Dia Internacional del Pop. Establert internacionalment pel fòrum especialitzat Tom Mo, retromenatge a un dels animals marins i invertebrats més fascinants i intel·ligents del planeta. Es va triar el dia 8 precisament com a una picada d'ullet directa cap als seus 8 tentacles. I avui és el Dia Internacional de les Lesbianes, una jornada que commemora la diversitat dels drets, la cultura i la història d'una de les dones que estimen a dones. Tot i que té un fort arrelament històric als països com Austràlia i Nova Zelanda, s'ha anat estenent de manera global als calendaris d'activisme social. I avui és el Dia Internacional de la Podologia, una data dedicada a visibilitzar el rol fonamental dels professionals de la salut, del peu, de la prevenció i el tractament de malalties, millorant la mobilitat i la qualitat de vida que genera els pacients. I també és el Dia Mundial de la Visió, que coincideix exactament amb aquesta data en anys específics, ja que es celebra segons el segon dijous d'octubre. Està impulsat per l'Agència Internacional per la Prevenció de la Ceguesa i cerca enfocar atenció global a la cura ocular i l'eradicació de la ceguera evitable. Sempre ens agrada també marcar la jornada fent una mirada cap al santoral de l'Església, que avui, 8 d'octubre, commemora com a festivitat principal Santa Pelàgia Antiquia, una de les figures més cèlebres de l'antiguitat cristiana per la seva història. I també, com sempre, més sants: Santa Pelàgia, Santa Ugh de Gènova, Santa Reparada, Sant Fèlix de Como, Sant Ebodi de Rouen. El 8 d'octubre també ha estat una jornada marcada en els fets de gran rellevància política, mobilitzacions socials massives i també per algunes tragèdies de gran impacte. En el context del procés polític català, aquesta data ha esdevingut un símbol per les mobilitzacions de caràcter constitucional i contràries a la independència. El 8 d'octubre del 2017, tot just una setmana després de l'1 d'octubre, l'entitat Societat Civil Catalana va convocar a Barcelona la històrica manifestació Prou, recuperem el seny. Va plegar centenars de milers de persones en una de la que va ser la primera gran demostració de força al carrer dels sectors contraris a la independència de Catalunya. El 8 d'octubre del 2023, anys més tard, es va repetir una gran manifestació a Barcelona convocada per la mateixa entitat. Aquesta vegada, el motiu de la protesta va ser el rebuig de les negociacions de la llei d'amnistia i la possibilitat d'un nou referèndum d'autodeterminació. I el 8 d'octubre del 1998, l'estany de Banyoles va viure una de les pitjors tragèdies de la història de la comarca. El catamarà turístic La Oca es va enfonsar a causa del sobrepès, ja que viatjaven moltes més persones de les permeses en una excursió de jubilats francesos. L'accident va provocar la mort de 21 persones i va commocionar a tot el país, obrint un profund debat sobre la seguretat de les embarcacions d'esbarjos d'aigües interiors. I el 8 d'octubre del 1934, després de que el president Lluís Companys proclamés l'estat català, el 6 d'octubre, el dia 8 d'octubre, Catalunya va viure les conseqüències immediates de la rendició, amb el govern de la Generalitat detingut i empresonat al vaixell uruguai. L'exèrcit espanyol va consolidar el control complet del territori català, iniciant una onada de detencions massives de milicians, el tancament de diaris d'esquerres i la imminent suspensió de l'Estatut de Núria. I hem marcat una més la jornada, només ens queda saber què passarà avui amb el temps. Doncs avui s'espera que la jornada sigui amb clarianes i una mica de núvols amb unes temperatures més baixetes. El cel estarà principalment poc ennuvolat durant el matí, mentre que a la tarda s'alternaran núvols amb moments de sol, que quedarà el cel doncs clar cap a la nit. Arriben dies d'estabilitat. La temperatura màxima s'espera que arribi als 23 graus, 24, la mínima entre 17 i 18, i de probabilitat de precipitació és pràcticament nul·la. Doncs ja sabem una miqueta més si emmarquem la jornada d'avui amb aquests primers minuts de la quarta hora. Recordeu que d'aquí una estoneta arribarà la nostra secció Avui ens despertem amb el que has de saber. Com sempre, una mirada a les notícies que principalment arriben locals, comarcals, de província i també d'última hora, amb una mirada al món. I amb el nostre to musical, que ja sabeu que tenim aquí. Com sempre, també amb el nostre tema retro i una ullada avui més àmplia, perquè arriba ja el cap de setmana, el tenim més a prop. I arriba una cita important cargada de moltes coses, com és la Fira de Santa Teresa. Gràcies per acompanyar-nos. Estarem fins al punt de la una. Aquesta és la quarta hora a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I jo sóc Marga Márquez. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Com sempre amb aquesta sintonia, és moment de fer una ullada, obrir el nostre punt d'informació amb el que ara mateix has de saber. Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimecres un cadàver a l'interior d'un vehicle que estava mig enterrat a la riera de la Bisbal. La policia catalana ha rebut l'avís a les 3 de la tarda que alertava de la presència d'un vehicle colgat de fang a la riera, al costat de la carretera que porta a Sant Salvador. En arribar els agents i els bombers han localitzat el vehicle i han vist que a l'interior hi havia el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Des dels Mossos d'Esquadra han confirmat que el vehicle és un Golf de color blau que pertany a un home del qual la seva família s'havia denunciat la seva desaparició a principis del mes de setembre. La família va explicar que l'home estava desaparegut des de la nit del 21 al 22 d'agost, que és quan hi va haver els forts aiguats al Vendrell. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i les circumstàncies de la mort, tot i que han apuntat que no s'han trobat indicis de criminalitat. L'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval al municipi amb una nova rua que es farà diumenge a la tarda a Coma-ruga i als nuclis marítims i que es sumarà a la tradicional rua que es fa al nucli del Vendrell el divendres. Segons el consistori, la iniciativa respon d'una banda a la realitat demogràfica actual del municipi i en aquest cas amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims. D'altra banda, la demanda expressada per les carrosses i comparses locals que havien plantejat la possibilitat de celebrar una segona rua al municipi. La regidora de festes, Mariona Figueres, ha destacat que aquesta rua és una aposta per ampliar l'oferta de l'oci i les activitats lúdiques als nuclis marítims, però també per generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu. La regidora ha remarcat també que la nova rua permet fer créixer el Carnaval del Vendrell i acostar una celebració tan participativa com aquesta a una part del municipi que cada vegada té més població durant tot l'any. I el servei de bus gratuït entre el centre del Vendrell i l'hospital es reprèn avui dijous amb la intenció de facilitar el desplaçament de la ciutadania i els professionals cap a l'equipament sanitari. La iniciativa, impulsada per la xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, vol oferir una alternativa davant de la dificultat per estacionar vehicles privats a l'exterior del centre sanitari en l'actual fase de les obres d'ampliació. Entre el gener i el juliol del 25 ja es va activar aquest servei gratuït que es va aturar quan es va habilitar les noves places d'aparcament situades a la part posterior del centre sanitari. Ara, davant de la nova fase d'obres, es torna a posar en marxa amb una freqüència de pas de cada 30 minuts. Serà una ruta circular amb un total de 3 parades al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'Hospital del Vendrell. L'autobús llançadora donarà servei des de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 8:15 a 5:15 i des de 8:15 a 11:15 de la nit. I més coses, la Zigurata Circus Band portarà al Vendrell dins de la programació del temporada l'espectacle Germans Llobregat Grans Èxits, que es farà el diumenge 18 d'octubre a 6:15 de la tarda al Teatre Àngel Guimera. Aquesta cita suposa un resum de la seva llarga experiència en el món de l'espectacle amb nombroses actuacions, gales i presentacions fetes arreu del món per les autoritats més singulars. Es tracta d'un espectacle familiar en clau de pallassos, absurd, divertit i carregat de molt bona música i cançons que de ben segur no deixarà indiferent a ningú. I l'Ajuntament de Calafell ha informat que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ja ha aprovat el projecte per crear l'Escola Municipal de Música Arts Calafell. Estarà ubicada a l'edifici de l'antiga Masia de Calrion, al nucli del poble. Impulsat per l'Ajuntament, el centre destinarà a ensenyaments de música no reglats i tindrà una capacitat màxima per 215 alumnes. Segons explicava la regidora d'ensenyament, Manal El Mesmoudi, això permetrà assolir a uns 600 usuaris potencials. L'Ajuntament va iniciar la tramitació d'aquest projecte davant dels serveis territorials del Departament d'Educació el mes d'abril del 2026, després d'un requeriment tècnic per complementar la documentació relativa als plànols i la distribució dels espais. El consistori va presentar al juliol la documentació degudament signada per un tècnic competent. I després de fer una ullada lleugera també a la comarca, és moment d'obrir més el plànol i fer una visió més àmplia de les notícies avui al món. Les últimes notícies d'Espanya ens diu que la Fiscalia Anticorrupció veu indicis contra el PSOE en el cas de Leire Díez, però veu prematura la seva imputació. La jutge Viedma denuncia aquest dijous a l'Audiència Nacional les maniobres en contra de la trama lligada a Leire Díez. També altres notícies ens diu que Bolaños, després de la mort de Mari Carmen, indiscutiblement ha estat una fallada del sistema. David Sánchez demana la seva absolució i recorre la seva condemna en considerar-la prospectiva per ser el germà del president. I també avui tots els mitjans recullen la notícia de la mort de Mari Carmen. La cronologia del desnonament de Mari Carmen a l'esclat social per l'habitatge i la fi de la legislatura. Altres notícies del món ens diu que Israel honra les víctimes del 7 d'octubre en el tercer aniversari amb els actes múltiples i protestes dels familiars. L'IBEX 35 cau prop d'un 1,68 i fa perillar els 19.100 punts a prop de l'escalada, per por de l'escalada del petroli i dels bons. I també ens diu que, altra notícia, Mari Carmen i l'actualitat política avui és una de les notícies que acull gairebé tots els mitjans de comunicació. Pel que fa a la cultura, Rosalía guanya el Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026 per la transcendència del seu disc Deluxe. I ara és, com sempre, moment d'obrir una altra finestra, en aquest cas una ullada a Catalunya. Jessica Albiach, que diu que li encantaria que Ada Colau encapçalés el front ampli. A la presidenta dels Comuns assegura que la seva formació farà tot el possible perquè hi hagi una sola candidatura d'esquerres al 29N. També reclama més ampliació. Illa carrega contra Junts per haver tombat els decrets d'habitatge. Altres notícies, se'ns diu que troben el cos sense vida d'un home en una zona inundada de la C-32 a les Franqueses del Vallès. I també continuen altres notícies. Els treballadors del sector social fan vaga per reclamar l'equiparació salarial. Catalunya estrena una unitat pionera per als trastorns neurològics funcionals. Barcelona arriba a un acord per comprar el bloc de Llenguadoc i evitar el desnudament de 50 persones. I també ens diu que en breu canviarem el paraigües per les jaquetes. El temps se canvia cap a la frescor. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber. Normal, això...

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Aquesta sintonia m'encanta perquè sempre fa que ens aturem una miqueta cap a una porta que obre, doncs, generalment, sentir bona música. És allò que diem el nostre tema retro. Tanta falta ens fa sentir bona música perquè en l'actualitat, i des de ja fa molts anys que arrosseguem, doncs, la indústria de la música s'ha tornat boja. Hem de remenar tantíssim i es consumeix tanta música que no té cap valor ni... les lletres ni tot el que es crea, perquè podríem dir que és música xatarra. Bueno, aquest seria un debat molt interessant i jo crec que existeix, però que és el que ens toca viure, sobretot els que hem viscut altres dècades. Bueno, avui ens hem aturat davant d'una formació que ens ha donat i ens continua donant bons moments. Avui els nostres protagonistes és un duet britànic de música pop que es va formar a Londres l'any 81 i estan considerats el duet més exitosos de la història de la música britànica perquè han venut més de 100 milions de discos en tot el món. S'han mantingut a l'avantguàrdia de la música electrònica de ball durant més de 4 dècades. El grup ha col·locat nombrosos singles en les llistes mundials, acumulant 4 prestigiosos números 1 al Regne Unit. Parlem dels Pet Shop Boys, liderat per, bueno, format per Neil Tennant i el teclista Chris Lowe. Tenim èxits importants en la seva primera gran èxit a l'any 85, va ser aquell West End Girl, el 1985, It's a Thing, Always on My Mind, aquesta aclamada versió del clàssic d'Elvis Presley. Mira, ara segurament que no ho sabies. Altres grans èxits independents del seu repertori, doncs els ha portat a temes com el seu Go West o Domino Dancing. Al llarg dels anys, el duet ha seguit publicant música de manera constant, expandent el seu catàleg a treballs tan importants com el que van publicar l'any 24 al seu None the Less. I amb el seu nom, doncs, tan peculiar com aquest Pet Shop Boys, els nois dolents de la botiga, doncs ens quedem amb la seva música, música d'aquella bona, i el seu precisament exitós, West End Girls.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials de non perdere.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

I com és habitual, als darrers minuts els ocupem a fer una ullada a l'agenda. Avui és dijous, així que pràcticament la cosa ja comença a canviar de color, que demà tenim el cap de setmana aquí, a més amb moltes coses que ens marquen principalment al nostre municipi, perquè demà s'inaugura la Fira de Santa Teresa. Abans que res, recordar-vos que demà no us podeu perdre, si voleu, doncs, anar de mercat al mercat que setmanal del Vendrell i també podeu anar de mercat a Segur de Calafell. Anem en busca de coses que marquen la jornada d'avui en l'agenda d'avui dijous. A la Bisbal del Penedès, a 6:15 de la tarda, a l'escola Ull de Vent, hi ha una classe oberta de sensibilització a les portes obertes de l'Escola Municipal de Música. És una activitat adreçada per a infants entre 13 i 15 anys. Cunit, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, hi ha taller de manualitats Escola de Màgia. Al Vendrell, a la sala del Portal del Pardo, visita comentada de l'exposició La bellesa que ens envolta amb la família. I tot seguit hi haurà una demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Anem en busca de coses que ja arribaran divendres. A 12:00 PM, a la plaça Vella, hi haurà tronada de repic de campanes perquè ara anuncia ja la Fira de Santa Teresa. A 2:00 PM hi haurà actuació de DJ Enca en el marc de la Fira de Santa Teresa a la Rambla. I al Vendrell, a 5:00 PM, a l'espai Zigazaga, en el marc de la Fira de Santa Teresa, hi haurà doncs, aquesta cita al carrer dels Cafès entre 5:00 i 8:00 PM. Més coses que destaquem en la jornada d'avui divendres. És cert que el gruix arriba en aquesta Fira de Santa Teresa, però també us recordem que demà a 6:15 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris hi ha taller de cuina, coques dolces i salades. I serà de la mà de la Maria Herrera, com ja sabeu, qui regenta el petit bistró Gastroteca. Després, també a Calafell, a 6:00 PM, al Centre Cívic Cinema Iris, hi haurà la inauguració de l'exposició de pintura L'oli fins quan, de Joaquina Vizcaíno, que estarà vigent des del 9 d'octubre fins al 12. Al Vendrell, a 6:45 PM, a la plaça del Tívoli, hi haurà cercavila musical en el marc de la Fira de Santa Teresa amb els alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i l'agrupació musical Virgen del Consuelo. Cunit, a 6:15 PM fins a 0:00 PM, oferirà un recital poètic Clementina en Deia a càrrec de la companyia El País de l'Estrasson, adreçat a públic adult a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Seguim amb més coses de la Fira de Santa Teresa, perquè a 7:00 PM al carrer Doctor Robert hi haurà presentació de la campanya comercial Vents 2026. I demà, a partir de 7:00 PM, es farà exercir la oficial inauguració i encesa de llums de la Fira de Santa Teresa a 8:15 PM a la Rambla. Llorenç del Penedès demà divendres en recull el recital de poesia Boques en Calma i Acròpolis d'Adrià Targa, poeta i autor de diversos llibres de poesia. Serà a 8:00 PM a la Comprativa. I a 8:00 PM hi haurà actuació del duet Quina t'assents a 8:00 PM a la Rambla. Més coses de la Fira de Santa Teresa. Recordeu que a la carretera del Doctor Robert, a partir de 8:00 PM, hi haurà espai infantil de contes, contes sensorials a càrrec de Leida Manyes. I també hi haurà representació teatral la Fira d'Abans a 8:45 PM fins 9:15 PM davant del Centre Cívic i l'Estació a càrrec del grup de teatre La Lira Vendrellenca. I més coses, perquè també hi haurà a partir de 9:15 PM a la Rambla l'actuació del grup de Portlands. I a partir de 10:00 PM a la plaça Vella hi haurà assaig dels nens del Vendrell. Una miqueta més tard, cap a 11:00, hi haurà l'actuació del grup Divas del Pop i a 11:00 PM i a partir de 12:00 hi haurà actuació d'en DJ Ferri Lip, tancant ja els actes de la Fira de Santa Teresa d'aquest divendres.
I com que hi ha moltes coses, doncs demà divendres us aproparem la resta i la resta també d'altres cites. Però també hem de destacar que el dia 10 d'octubre, aquest proper dimarts, arriba la Fira d'Oficis en la seva 21a edició. És al Montmell, a la Juncosa del Montmell, una cita que ofereix artesania, demostracions en directe, productes locals, tallers, gastronomia i activitats per tota la família. Destacadíssima aquesta cita si voleu fer una mica de comarca. I també us recordem que el proper 25 d'octubre arriba una cita interessant a Cunit, i és que Cunit acollirà la carrerada de Santa Coloma. El proper diumenge, 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la carrerada de Santa Coloma. És una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa de 3 dies. Serà una forma de recuperar i posar en valor la tradició ramadera del territori. La jornada oferirà dues opcions del recorregut, una ruta de 5 quilòmetres i la ruta llarga és de 10 quilòmetres. Des de la Regidoria de Turisme se destaca que aquesta activitat és una oportunitat per donar a conèixer Cunit des d'una perspectiva diferent.

Com sempre, tanquem el recordatori del que podeu veure a través de Televisió al Vendrell. A les 2 del migdia no us podeu perdre tota la informació que arriben amb les notícies i avui dijous també és la segona edició del programa Mosaics amb Pere Sallent. I amb tot això és moment d'avançar donant un passet més i marxar amb la música de Texas i el seu record del tema Let's Walk It Out. Demà serà divendres i estarem amb vosaltres, com és habitual, a partir del migdia. Que tingueu bona jornada.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la en polítiques realistes. També ha traslladat el condol a familiars i amics de la Mari Carmen. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBP al Palau de Pedralbes.
3: Podria pensar que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat.

0: política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada que creix a la Puerta del Sol i arriba també en plena convocatòria de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Una vaga impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i el Sindicat de Llogateres, i a la que avui s'hi ha sumat també Dignitat a les vies. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga també del contracte de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I Protecció Civil manté avui el pla Inuncat en fase d'emergència per les afectacions de les pluges d'aquests darrers dies i per la previsió de nous xàfecs fins la matinada al litoral i prelitoral central i també de Girona. El Meteocat avisa que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb tempestes, però sense previsió de pluges torrencials. També hi ha avisos per fort vent a l'Empordà, al Baix Ebre, al Montsià i al Baix Camp amb ratxes de més de 90 km per hora. I l'històric i exdirector portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a ADIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I un home de 67 anys i veí de Belianes ha mort aquest matí en un accident a la carretera LP 2015 al terme municipal de Belianes, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït en sentit Bellpuig amb una col·lisió frontal entre un camió i un turisme per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i ha estat escarcerat pels bombers, però finalment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 96 les persones que han perdut la vida en les carreteres aquest any.
2: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. 'Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és dijous, dia 8 d'octubre del 26, i com sempre tenim tot un seguit de temes preparats per exposar l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Som els de sempre, la redacció del Complet, Marga Márquez, Jordi Garell, Marc Rodero i Víctor Merencio.
1: Sumari de titulars.
0: Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimecres un cadàver a l'interior d'un vehicle a la Riera de la Bisbal, al costat de la carretera que va del Vendrell a Sant Salvador. En parlem avui, només obrir aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar del reforç del servei de recollida d'escombraries. Haurem de parlar de la xarxa Santa Tecla i l'Ajuntament del Vendrell, que han reprès aquest dijous el servei de transport gratuït entre el nucli urbà de la vila i l'Hospital del Vendrell. O també dels gegants, perquè l'Ajuntament i el grup de gegants i nens han signat un conveni per conservar, renovar i posar al dia els gegants del Vendrell. Haurem de parlar també de la donació que s'ha fet a l'arxiu per part de Salvador Esbertit, també de l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis o el concert d'Alonso Pons al mes Pau Casals, així com també dels concerts del Museu Pau Casals. Tot pagat acabarà, com sempre, amb altres notícies de l'àmbit cultural, com per exemple l'aparador jove de Júlia Ortiz, l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell i la meteorològica de Marc Rodero. Comencem a esgranar mica en mica l'actualitat informativa d'aquesta jornada de dijous, fent-nos ressò dels Mossos d'Esquadra, que trobaven ahir dimecres un cadàver a l'interior d'un vehicle a la Riera de la Bisbal, al costat de la carretera que va del Vendrell a Sant Salvador. La policia catalana ha confirmat que el vehicle és el d'un home que estava desaparegut des de la nit del 21 d'agost, la que hi va haver els forts aiguats del municipi. S'ha obert una investigació per identificar el cos i esclarir les circumstàncies de la mort.
2: La policia catalana ha rebut un avís cap a les 3 de la tarda d'aquest dimecres que alertava de la presència d'un vehicle bolcat a dins de la Riera de la Bisbal, al costat de la carretera que va del Vendrell a Sant Salvador. En arribar al lloc, els agents dels Mossos i efectius dels bombers han localitzat el vehicle i han vist que a l'interior hi havia el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Des del cos policial han confirmat que el vehicle, un Volkswagen Golf de color blau, pertany a un home del qual la seva família n'havia denunciat la desaparició a televisió al Vendrell a principis del mes de setembre. En aquell moment van explicar que l'home estava desaparegut des de la nit del 21 al 22 d'agost, que és quan hi va haver els forts aiguats al Vendrell i a les platges. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i aclarir les circumstàncies de la mort, tot i que han apuntat que no s'han trobat indicis de criminalitat. Una de les hipòtesis és que el vehicle hagi estat arrossegat per algun dels recents episodis de pluja.
0: Després de la situació complexa dels últims dies amb la recollida de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha comunicat que des de l'empresa concessionària han atès les peticions fetes pel consistori i es reorganitzarà el servei per resoldre els desbordaments i les acumulacions dels últims dies. L'alcalde Kenet Martínez ha explicat que les converses mantingudes les últimes 24 hores han estat positives i espera que el servei estigui a partir d'ara adaptat a la realitat del Vendrell. Amb tot, l'alcalde manté la Junta de Portaveus Extraordinària d'aquest dijous per informar els grups de la situació actual i abordar respostes consensuades. La xarxa Santa Tecla i l'Ajuntament del Vendrell han reprès aquest dijous el servei de transport gratuït entre el nucli urbà de la vila i l'Hospital del Vendrell. L'autobús té una freqüència de pas de 30 minuts de dilluns a divendres i fa 3 parades al tanatori, l'estació de busos i el mateix centre hospitalari.
3: Aquest dijous s'ha posat novament en marxa el bus gratuït que uneix el centre del Vendrell amb l'Hospital Comarcal. El servei, que va entrar en vigor a començaments de 2025 i que havia estat aturat des del mes de juliol a causa de l'habilitació de noves places d'aparcament al recinte, pretén facilitar el desplaçament de la població i professionals des del nucli urbà del municipi fins al centre sanitari, especialment tenint en compte els problemes d'estacionament existents encara a l'entorn de les seves instal·lacions. L'autobús surt cada mitja hora de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 7:45 del matí a 5:45 de la tarda i de 7:45 del vespre a 10:45 de la nit. El recorregut és circular i abraça 3 parades: el tanatori, ubicat a l'avinguda del Lluc número 2, l'estació de busos, al carrer del Doctor Guixens 38 i el mateix hospital.
0: I l'Ajuntament i el grup de gegants i nans del Vendrell han signat un conveni per conservar, renovar i posar al dia els gegants del Vendrell. El Salvador i la Teresa són bé cultural d'interès local i celebraran el centenari l'any 2030.
1: L'Ajuntament del Vendrell i el grup de gegants i nans han formalitzat la renovació del conveni de col·laboració per a la custòdia, conservació i dinamització dels gegants municipals Salvador i Teresa, declarats bé cultural d'interès local.
4: Sabem que els gegants pertanyen a l'Ajuntament, nosaltres els tenim cedits, per dir-ho així, i és obligat per part nostra doncs, tenir cura d'ells, i ara doncs, amb això, firma d'aquest conveni, doncs ho regularitzem, ho posem tot en ordre. Hem de recordar també que es va aprovar per unanimitat en el ple del dia 30 de març i també recentment s'han declarat becil, i per tant doncs, tot això endreça i posa en ordre el preservar aquests dos elements patrimonials.
1: L'entitat posarà en marxa d'immediat treballs de reforma de l'estructura del Salvador i de la Teresa.
4: Engegarem després de fira un projecte per renovar i reformar, i seria, podríem dir, que la intervenció una miqueta més important que es sotmetran els gegants des que van arribar l'any 1930. Concretament, iniciarem amb el canvi de tota l'estructura de portador, l'esquelet de fusta, que és el que serveix doncs, per aguantar els gegants, tant el del Salvador com el de la Teresa. Són daten d'any 1930. Ara, el 16 d'octubre, farà 96 anys que es mantenen igual, i creiem doncs, que ha arribat el moment de canviar-ho.
1: El conveni estableix el marc de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat gegantera per garantir la preservació d'aquestes dues figures emblemàtiques del patrimoni festiu i cultural del municipi.
5: I la millor manera de preservar el patrimoni en general és cuidant-lo i donant-li vida. Donant-li vida, què vull dir? En aquest cas, si són gegants, doncs que surtin al carrer, que participin en les festes. I per fer-ho això, i entenent que evidentment els Salvador de la Teresa són de l'Ajuntament, però l'Ajuntament doncs no pot participar, o sigui, participa però no directament, diguéssim, de fer-los ballar i compartir doncs als carrers, doncs en aquest cas l'agrupació de gegants i nans del Vendrell, que va néixer el 86, doncs té aquest encàrrec de donar-los vida, que participin de les festes populars, que participin del dia a dia del Vendrell, i és aquesta col·laboració que fem entre l'Ajuntament del Vendrell i l'agrupació de gegants i nans.
1: El grup de gegants i nans assumeix el compromís de vetllar pel bon estat, la conservació i el correcte emmagatzematge de les figures.
0: Poesia, pintura, fotografia, arts plàstiques i teatre. Aquest és el menú del Festival Poètic Compressia de Llorenç del Penedès. La mostra, amb àmplia oferta d'activitats, l'ha organitzat l'entitat La Comprativa i es mantindrà oberta fins al 24 d'octubre. Enguany arriba la seva 6a edició.
1: Fins al pròxim 24 d'octubre, la seu de La Comprativa de Llorenç acull la 6a edició del Festival de Poesia Compressia Viatge Poètic. És una convocatòria dedicada al maridatge entre els versos, les arts plàstiques, la poesia, l'edició de llibres i el teatre. Aquest divendres, 9 d'octubre, a les 8 del vespre, intervindrà l'escriptor Adrià Targa. El diumenge 18, a les 12 del migdia, es presentarà el llibre Ordinari de Celebració, que recull la feina conjunta de Carlos Figueres amb els poemes i de Pitu Rovirosa Fortuny amb la fotografia al Festival de Llorenç. El 23 d'octubre, a les 8 del vespre, serà el torn de la poetessa baixpenedesenca Anna Molina. El 24 d'octubre, també a les 8 del vespre, Cloenda del Compràcia, amb l'espectacle de teatre i poesia Hem escollit, de la companyia Inútil Mots. Fins aquell dia es pot visitar l'exposició amb obres de la pintora de Llorenç, Maria Teresa Baltasar, i fotografies de Pitu Rovirosa. La mostra es pot visitar els dies 11 i 18 d'octubre de 12:15 a les 2 del migdia.
0: Esperantista, polític i empresari de licors. Així va ser Salvador Esbertit, una figura destacada de la vida social i econòmica del Vendrell durant bona part del segle XX. Ara, el seu fill ha donat el fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que permet descobrir la seva trajectòria, l'activitat de la fàbrica de licors i la projecció internacional del negoci.
6: La degustació d'un conyac esvertit, solera reservada de 60 anys, ha servit per celebrar la donació del valuós fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Salvador Esvertit Canyís va impulsar un negoci de licors l'any 1943 al carrer del Nord, quan tenia 50 anys. Després va obrir una fàbrica al carrer del Progrés i l'any 1956 una botiga a la plaça Francesc Macià. El negoci es va traslladar fins al seu tancament l'any 1977 al carrer de Sant Magí. La documentació que el fill de l'empresari, Sebastià Esvertit, ha donat a l'arxiu permet descobrir l'activitat de la fàbrica de licors i aiguardents, que va tenir molt èxit i va comercialitzar nombroses marques registrades, com ara Chambéry, amb llibretes que conserven fórmules d'elaboració i tota mena d'etiquetes.
7: Encara hi deu haver el Museu del Perico Chicote de Madrid, encara hi deu haver el vermut Chambéry, i després que n'hem enviat per tota Europa, i aquí a Espanya pues, teníem una clientela molt maca, fins que tot es va enfonsar degut a una cosa familiar.
6: Licors Esvertit exportava principalment a Alemanya, ja que l'empresari tenia una relació especial i havia treballat de jove cap a l'any 1914 amb la família Foix, que tenia cellers i diversos punts de distribució de vi. El vincle i el coneixement de l'idioma van afavorir també les vendes al mercat alemany quan va muntar el seu propi negoci.
7: A nosaltres només es va ensenyar a comptar d'una pesseta a 1.000 per tornar al canvi els alemans que venien a l'estiu a partir de l'any 55. Portaven uns bidons i ho posaven amagat allà on eren els pedals dels cotxes i bueno, per allà on podien, i quan marxaven, marxaven carregats. O sigui que nosaltres començàvem la temporada de maig a octubre i era un èxit.
6: Salvador Esvertit era un personatge polifacètic, que també va destacar per la seva incursió en la política i per ser un reconegut esperantista, president del grup Frateco del Vendrell.
8: Era el grup esperantista del Vendrell, va estar vinculat amb esperantistes de tota Europa, per tant s'ha conservat aquesta correspondència a través de targetes postals, i després a part d'un senyor que va ser regidor també de l'Ajuntament a la dècada dels anys 20.
7: Es va formar amb això, va ser professor, i a casa jo recordo des de molt petit que venien grups de japonesos, d'americans, de russos, d'Europa, i hi havia unes converses, però grups de gent, i és clar, com que parlàvem esperanto i nosaltres no ens el va ensenyar mai, tot i que va ser professor, els tres germans ens van quedar en blanc.
6: El fons permetrà estudiar una important activitat intel·lectual i econòmica del Vendrell durant el segle XX.
8: Tenim una documentació que és molt important perquè no conservem empreses, fons d'empresa, tenim dos o tres només, i per tant, amb aquesta donació que fa el senyor Sebastià Esvertit a l'Ajuntament del Vendrell, l'Arxiu Comarcal realment està molt satisfet perquè és un fons que enriquirà molt a qui vulgui estudiar aquesta història econòmica de la vila del Vendrell.
9: Era una realitat molt potent al Vendrell, però pràcticament ha desaparegut i per tant no en som conscients. I aquest és un exemple, l'Esvertit és un exemple d'aquesta indústria potent de licors que malauradament hem de mirar de que no es perdi com a mínim la memòria. I un dels objectius, per exemple, de la reforma de la cooperativa és justament que pugui ser un espai on també parlem d'aquesta realitat, d'aquest passat, no tan llunyà del Vendrell, però tan important.
7: La història d'això, la joventut d'ara, no tenen ni idea de com anaven vestits, de com actuaven, de com feien aquesta gent. I, és clar, era un altre tarannà, era un altre pensar.
6: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha realitzat l'inventari del fons, que és consultable al portal Arxius en línia.
1: Des d'aquest dimecres...
0: Vuit baixpenedesencs van ser deportats als camps d'extermini nazis i un bon nombre d'ells van sobreviure. La seva identitat i la seva peripècia vital són explicades a l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, que es pot visitar a la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Des d'aquest dimecres es pot veure a la sala d'exposicions de la Biblioteca Terra Baixa la mostra del projecte de l'Institut d'Estudis Penedesencs del Penedès als camps d'extermini nazis. Aquesta és una iniciativa que posa cara a una part de les víctimes del nazisme del territori.
10: Bé, aquesta exposició està directament relacionada amb el llibre que vam publicar doncs, l'any passat, i el que pretenem sobretot és posar cara a les persones que van ser deportades durant la Segona Guerra Mundial en els camps d'extermini nazi. Llavors l'exposició podríem dir que té com a dues parts, una part més general que fa referència a l'exili d'aquestes persones, a la seva detenció pels nazis i al seu internament als camps d'extermini, no? Majoritàriament al camp de Mauthausen, que es coneix també com el camp dels espanyols, perquè la majoria de republicans que van ser deportats ho van ser en aquests camps, no? Però el que volem és que la gent entengui que els camps nazis no fan referència només als jueus, que són la part més important, però no única, no? Sinó que també hi va haver catalans, hi va haver vendrellencs, hi va haver baixpenedesencs, que per diferents motius van haver de sortir del país, sobretot per fugir de la repressió franquista, i un cop a França els va enganxar a la Segona Guerra Mundial i van passar a ser persones susceptibles de ser deportades.
1: El treball col·lectiu de l'Institut posa de manifest la identitat d'aquells baixpenedesencs, la majoria pagesos i vendrellencs, que van anar a parar als camps d'extermini.
11: Aquí al Baix Penedès hi ha 28 deportats, entre ells tots són homes. Llavors l'objectiu del llibre i de l'exposició era poder tornar-los una mica la seva identitat, saber què es dedicaven, si tenien família, si estaven afiliats políticament o sindicalment. I aleshores en el cas del Baix Penedès destaca que quasi tots són pagesos, són rabassaires. També hi ha algun fuster, també hi ha algun mecànic, però el gran ofici és el vinculat amb la terra, i la proporció de casats i solters és bastant similar. El que sí que hi ha una dada que destaca d'aquí de Baix Penedès és que hi ha molts més supervivents a diferència de la resta de comarques.
1: Fa anys que l'Institut d'Estudis Penedesencs treballa per rescatar la memòria i la identitat de les víctimes d'aquella repressió.
0: L'Auditori del Tívoli ha acollit aquest dimecres un nou concert del Més Pau Casals. En aquesta ocasió, els intèrprets han estat Simón Alonso i Roger Pons, dos joves talents sorgits de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i que de mica en mica s'estan llaurant un camí professional al piano i la viola. El públic assistent ha pogut gaudir d'un recital que ha servit per recordar el mestre en el 150è aniversari del seu naixement.
3: Si alguna cosa tenia clara Pau Casals era que calia fomentar i estimular el talent juvenil. Una màxima gravada en foc a l'Escola Municipal de Música del Vendrell, que du el nom del mestre, i que ha tingut aquest dimecres una bona mostra amb el concert del duet format per Simón Alonso al piano i Roger Pons a la viola. Es tracta de dos músics formats al planter vendrellenc i que actualment estudien graus superiors a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Dues realitats ja més que promeses que han delit el públic assistent a l'Auditori del Tívoli amb aquest nou recital inserit dins de la programació del Més Pau Casals. Un concert emocional i de solemne execució que ha tornat a donar la raó, una vegada més, al mestre en el seu afany per promoure nous músics al Vendrell i arreu amb una voluntat popular i multiplicadora.
0: I el Museu Pau Casals també ha programat un cicle de concerts per commemorar els 150 anys del naixement del mestre, un seguit de recitals que es vol recuperar la tasca compositora i que permetrà rememorar algunes obres del seu repertori pràcticament inèdites des de fa dècades. La primera de les sessions és aquest diumenge a la 1:00 PM i anirà a càrrec del Trio Fortuny.
3: 10 concerts, una obra de teatre, un espectacle de titelles i dues jornades de portes obertes. Aquest és el gruix principal del cicle Casals 150, una programació d'actes amb què el Museu Pau Casals vol commemorar el 150è aniversari del naixement del mestre. Una commemoració que endega aquest diumenge i amb què es pretén anar més enllà del Casals intèrpret i director.
12: o posar en valor, no?, tot aquest llegat musical i també de reivindicar el Casals Compositor amb uns concerts molt especials, molt emblemàtics, que han estat pensats específicament per la commemoració d'aquest aniversari i que se celebraran en un espai, doncs, com és la Sala de la Música, amb aquest ambient, no?, de música de proximitat, de música de cambra, que fa que tots aquests concerts tinguin, doncs, un caràcter molt, molt especial.
3: El primer dels concerts a la Sala de la Música del Museu, aquest diumenge a la 1:00 PM, anirà a càrrec del Trio Fortuny, una formació integrada per Joel Bardolet al violí, Pau Codina al violoncel i Marc Heredia al piano. Serà el tret de sortida a una programació que inclou la recuperació d'obres compostes per Casals, algunes inèdites i d'altres que no se senten des de fa dècades.
12: Encara queda aquest casal, sobretot el Casals Compositor, perquè és la faceta potser menys investigada, menys coneguda, i que encara ens regala de tant en tant, no? Com fa uns anys vam estrenar aquí al Vendrell la Missa de Glòria, que va ser preciosa, i ens permet, doncs, descobrir tot el potencial que Casals tenia, no només com a violoncel·lista, evidentment, com a director, sinó també com a compositor.
3: El cicle comença aquest diumenge i s'allarga fins a l'octubre de 2027. Entre els artistes convidats hi ha figures com The Res Project, Mariona Camats, Jordi Camell, Òscar Alabau i Arnau Tomàs, entre més. Les entrades i abonaments es poden adquirir al web paucasals.org i a les taquilles del mateix museu.
0: La jove creadora vendrellenca Júlia Ortiz exposa a l'Aparador Jove Baix Penedès. Estudiant de Belles Arts, Ortiz presenta obres sorgides de la investigació de tècniques artístiques del tot contemporànies.
1: Fins al 7 de novembre, l'Aparador Jove de la plaça Petzai presenta una exposició de la creadora vendrellenca Júlia Ortiz, estudiant de Belles Arts. La mostra porta el nom d'Insectes. El treball està fet amb acrílics i gravats.
13: Avui porto l'exposició que és Insectes, que és bàsicament el que porto fent tot el curs, que és experimentar una miqueta el que seria la idea de l'insecte i la relativitat i l'abstracte a través de el que tots coneixem, que ens ho podem trobar on sigui, una formiga, una mosca, i per això hi ha una mica de tot. Això són acrílics i gravats, també pinto amb fusta, i és una mica, un popurrí de coses.
1: La del Vendrell no és la seva primera exposició.
13: Ja he exposat a Barcelona, vaig guanyar un festival, que érem uns quants, i llavors va ser com una exposició que estava per la zona de Guinardó, i eren, érem com 10 de pintura, crec, més o menys, i llavors, va estar molt guai, la veritat, és una experiència. Vaig estar 3 setmanes allà, i era molt diferent, la veritat, sí.
1: Actualment treballa amb altres tècniques i conceptes.
13: Ara mateix estic tirant pels relleus. O sigui, això ja és per mi el passat. I ara estic investigant sobre fer relleus i fer estructures i jugar amb l'absurd, que és al final el que es porta actualment amb l'art contemporani a Barcelona. Llavors, esto es como ya un cierre de etapa, com qui diu.
1: La mostra es pot veure des de la plaça Petzai, sense necessitat d'entrar a l'oficina Jove Baix Penedès.
0: I la cantant i compositora penedesenca Sonia Linares ha estrenat a finals de setembre la cançó Good to Fire, primer avançament d'un nou disc que publicarà acompanyada del grup de Midnight Music Band, una proposta que connecta diferents tradicions musicals mantenint una identitat pròpia.
2: Amb les arrels posades en la tradició dels cantautors als anys 60 i 70, Good to Fire combina elements de folk rock, country, surf i americana, amb textures psicodèliques, ritmes de folk llatí i l'energia orgànica que porta The Midnight Music Band. El single, que té una marcada dimensió cinematogràfica, amb atmosferes de bandes sonores de cineastes com Quentin Tarantino o David Lynch, funciona com a carta de presentació del futur nou àlbum del grup, que es titularà The Riddle Tales of Moon Knights. Tant el single com el disc han estat enregistrats als estudis La Casa Morada de Banyeres del Penedès, sota la producció de David Chueca, i seran editats per Marley Records. Des de la formació expliquen que l'àlbum està construït al voltant d'històries nocturnes, personatges singulars i paisatges en transformació.
14: Els esports amb Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem del Vendrell Recetècnic, que finalment es va quedar amb les ganes de jugar el diumenge passat a la pista del Joventut 25 de setembre de Rubí, ja que, com la majoria d'equips, doncs, van haver de suspendre els seus partits a causa de l'alerta per la pluja, i per tant doncs, hi ha el primer partit dels jugadors de Xavi Fernández, que serà aquest diumenge a 17:45 al pavelló municipal contra el Cornellà B. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, en aquesta ocasió ens acompanya el Pepe Olivares, que el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Bé, una llàstima, no?, perquè suposo que teníeu ganes de jugar la setmana passada i finalment doncs, no va poder ser.
16: Sí, sí, a veure, malauradament no vam poder jugar. A veure, primer de tot és la precaució i la federació va suspendre la jornada de dissabte. Bé, bueno, dissabte al matí encara es va jugar un partit, però tota la jornada de dissabte tarda i diumenge tot el dia complet va quedar tota suspesa. I sí, sí que és veritat que l'equip pues, tenia ganes de jugar, perquè a veure, les sensacions del primer partit van ser bastant bones, sobretot a la segona part, que és on va millorar l'equip, i hi havia ganes d'anar a jugar contra el Rubí, que també havia guanyat, hi ha amistats perquè tenim amics en comú i això, i hi havia ganes d'anar.
15: Com deies, no? Doncs ara doncs, l'objectiu és això, no? Intentar consolidar les bones sensacions del debut i aviam doncs, si es pot aconseguir doncs, també guanyar aquest diumenge, no?
16: Sí, a veure, juguem a casa contra el Cornellà, que la primera jornada va perdre, i és l'única referència que tenim, clar, perquè és el partit de fa dues setmanes, igual que de nosaltres, no? Però sí, a veure, volem, doncs això, refermar el que vam fer.

0: tant de Xavi Fernández, valorant aquest partit que, com diem, doncs, després de suspendre's el partit de Rubí, doncs serà el següent aquest diumenge al pavelló municipal contra el Ràpid Cornellà B.
1: El temps amb Marc Rodero.
2: I arriba l'hora de fer repàs a la crònica meteorològica d'un dia marcat d'entrada pel sol, però diuen que ha de tornar a ploure. Marc Rodero, bona tarda.
3: Home, esperem que aquí a casa no, eh?
2: No?
3: Creiem que no. No hauria, no hauria, no hauria.
2: Doncs fem repàs a la crònica.
3: Ho deixem per la costa central. A veure, hem passat de la pluja al vent, eh? Amb aquesta situació de canvi de masses d'aire, avui amb un dia amb un cel ben blau, amb molt poca humitat i amb cops de vent entre els 30 i els 46 quilòmetres per hora. Una situació que s'hauria de mantenir el que resta de jornada. De fet, aquesta entrada de vents de component nord, que és més important als dos extrems del país, és el que fa entrar aquest aire més fred que perdurarà durant bona part del que resta de setmana, amb migdies agradables i amb nits i matins fresquets de jaqueta. Em preguntaves per la pluja. Hi ha una situació molt típica que es dona en aquestes situacions, que és el vent de, o la zona de rebuf. Quan tenim mestral als dos extrems del país i, en canvi, no bufa a la costa central, quan diem costa central, diem sud de la Costa Brava, nord de la Costa Daurada, del Garraf cap amunt, vol dir que quan hi ha aquesta situació es formen tempestes i ruixats en tota aquesta àrea, és a dir, des del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, tota aquella zona que queda arrasarada d'aquest vent de mestral és productora o fa créixer aquestes nuvolades convectives, i en aquell sector sí que avui, que de fet ja ho està fent, pot deixar-hi algun ruixat o alguna tempesta. Ho podem veure a casa nostra? Lògicament, si finalment deixa d'entrar el mestral i bufa la marinada, es podria reproduir algun ruixat que majoritàriament en aquestes situacions sempre queden situats damunt del mar, però que de forma puntual també poden tocar terra. Per tant, no creiem que passi, però si passa seria a partir de les 6, 7, 8 del vespre que hi hauria aquesta possibilitat, però en principi quedaria restringit, com diem, justament a la costa central. Demà tindrem una jornada estable, tranquil·la, plàcida, dominada pel sol, per les altes pressions, amb una mica de forma residual de vent de mestral, sobretot a primeres i a darreres hores del dia, amb marinades de garbí i amb un ambient prou agradable de tardor. Sí, deixarem enrere aquesta mica de caloreta que hem tingut i aquests ambients tan xafogosos i amb tanta humitat per donar l'entrada, doncs això, a un cap de setmana marcat pel bon temps. Diumenge, demà ho acabem de perfilar, eh? Però diumenge amb alguns núvols, però tots els dies, de moment, sense pluja, Víctor.
2: Doncs demà ho perfilem, Marc, com sempre. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
3: Bona tarda, fins demà.
2: Acabem, us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Que tingueu molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat.

0: solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Vencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
1: Nova jornada de retards i problemes a Rodalia. És la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
3: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
1: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
3: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
1: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
4: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
6: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
3: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
1: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
0: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
12: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
14: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
13: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
1: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
15: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
16: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
15: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
17: M'ha atemoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim, i llavors bueno, tenir que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
18: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i, bueno, malament, perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
15: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
1: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
3: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
19: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
3: Avui, l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
1: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
3: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
20: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
3: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: Notícies en xarxa.
1: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
21: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
2: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Abla Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
23: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
22: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
1: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura, jo espero que no, jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
3: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
1: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
3: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i dues a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
1: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
0: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
26: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música al ball folk i al circ.
1: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
11: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents de la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
4: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
11: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig Van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Ann Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
6: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
7: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja està, vaig veure cara als jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me el filet otra vez i ja està. Jo dia avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
6: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: El que hem de fer és anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
6: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí la Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la seu d'Urgell. Mollerús ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna. Un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar, afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el Sol no ajusten exactament, i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno, lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
5: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
9: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
10: el problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís-Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
5: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
9: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
9: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
5: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
12: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
5: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
9: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil. de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat, i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
9: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
9: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
5: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
15: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
16: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
15: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
5: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
18: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
17: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
20: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
19: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
5: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
9: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
21: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
9: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de 2 setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
5: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
9: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen 2 dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
22: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
9: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es conscienciï, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
23: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
9: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, en patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
5: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
2: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
1: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
5: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
4: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
3: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
5: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
9: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
5: Investigant un assalt a un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
9: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
5: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
0: Volem que les arts d'arrel no estiguin només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
26: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
5: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
6: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
7: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
6: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80ena d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
5: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
9: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
5: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
8: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
11: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
8: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha trobat, però, amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
12: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
8: El Centre d'Esport Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Celta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al main round.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9%.
4: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España, el gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges.

fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
6: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Que comenci la música, que comenci la Tarda en Estèreo. Que tal com esteu? Passant 9 minuts del punt de les 3 d'aquesta tarda de dijous. D'avui ja avançant en el mes, som a dintre i en fulletes. Per cert, que diuen que demà la de meteorologia ens ha de regalar ja fresquet, eh? Bueno, però aquest tema ens transporta d'alguna manera en algun format més calorós. És que Feid ha tornat, i ho ha fet tornant als inicis, acompanyat per Bad Gyal i Yandel, obria les portes del seu club de les 19 Flores. És el segon lliurament del Green Print. La saga, el disc, està composat per 8 temes i és la connexió d'entre el seu darrer treball i aquest. Nou single i temes com aquest se puso feo. Bueno, pues amb això i com sempre mirant cap a l'actualitat musical, t'espera una tarda plena d'èxit. Salutacions de Marga Márquez.

0: Ens han deixat caure per el darrer treball de Miley Cyrus, que com ja sabeu està de tornada. Ella arriba amb aquesta cançó Let's Get Married, que ja l'hem sentit moltes ocasions aquí en Tardana Estèreo. I la tarda, doncs, arriba
1: Ràdio El Vendrell,
0: plena de moltes novetats que a poc anem descobrint i també temes que hem ballat. No gaire, perquè aquest arribava doncs ja gairebé acomiadant l'estiu. És l'honor d'Elvis Crespo i Belé, per bailar o pel que vulguis.

Bueno, quin salt més fantàstic han donat perquè continuem amb bon ritme de la mà de, també d'un gran artista com és en Pedro Capó. Caer i levantar-se, d'això es tracta. Si me...

és una fantasia la música de Teddy Swims d'aquests darrers temps, han regalat a massos com aquest Perfect Man, una d'aquelles figures artístiques, un artista musical que pot arribar a lo més alt. Doncs amb això estem arribant a 2:15 ja de 4 de la tarda i l'edició que tenim per endavant és la tarda d'avui dijous. Escoltes Tarda en Estèreo. Vinga, amb més cosetes perquè arribem amb més coses i ho fem amb el darrer treball d'Álvaro de Luna, amb la seva nova, el seu nou àlbum i temes com aquest Lo Siento.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: o al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
6: Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: tu boca.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert.

Doncs aquí estem, ja passant per aquesta segona hora de Tardana Estèreo, agafadets de la mà dels Siderland, amb aquesta cançó, un pop molt, molt, molt, que sona molt bé, una d'aquelles cançons molt radiables, molt de ràdio, i que parla de viure i gaudir de cada moment, és a dir, que ens transporta la locució llatina Carpe Diem, compartir temps amb la gent que cadascú estima. Una d'aquelles cançons positives que es diu així, la última. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Avancem una miqueta i ho fem de la mà de Dani Ocean i el seu darrer treball, Caramel.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs anem amb més coses després de sentir a Shakira, bueno, que està d'actualitat a tope. Anem en busca de Cazzu, que com ja sabeu fa unes setmanes publicava la versió remix del tema que ja coneixes, Fil de Llum.

Escoltes Ràdio al Vendrell. I després de sentir a Camilo, Para cuando sean mayores, així ha titulat aquest preciós àlbum l'artista cap a les seves filles. I anem en busca de Carlos, de James Blunt, que després sonarà Carlos Vives, el tenim aquí en llista. James Blunt, el seu Circles, el darrer de treball de l'artista.

0: tu boca.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Thank you.

0: bellissimo. È bellissimo.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Aquí està la música de Joey Crockett and the Denzel Curry. És una elegància a la seva música i la col·laboració d'aquest darrer tema publicat fa poques setmanes, Canción Painkiller. Amb això, en un minut, toquem ja el punt de les 5 de la tarda. Demà és divendres. Arribarem amb actualitat i també amb l'Estèreo Party. Recordeu que demà arriba aquesta mitjanit, arriben totes les novetats disponibles a plataformes. Que passeu una molt bona tarda. Salutacions de Marga Márquez.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: 303. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment i informació.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio al Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell...

0: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és dijous, dia 8 d'octubre del 26, i com sempre tenim tot un seguit de temes preparats per exposar l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Som els de sempre, la redacció del Complet, Marga Márquez, Jordi Garell, Marc Rodero i Víctor Merencio.
1: Sumari de titulars.
0: Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimecres un cadàver a l'interior d'un vehicle a la Riera de la Bisbal, al costat de la carretera que va del Vendrell a Sant Salvador, on parlem avui. Només obrir aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar del reforç del servei de recollida d'escombraries. Haurem de parlar de la xarxa Santa Tecla i l'Ajuntament del Vendrell, que han reprès aquest dijous el servei de transport gratuït entre el nucli urbà de la vila i l'Hospital del Vendrell. O també dels gegants, perquè l'Ajuntament i el grup de gegants i nens han signat un conveni per conservar, renovar i posar al dia els gegants del Vendrell. Haurem de parlar també de la donació que s'ha fet a l'arxiu per part de Salvador Esbertit, també de l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis o el concert d'Alonso Pons al mes Pau Casals, així com també dels concerts del Museu Pau Casals. Tot pagat acabarà, com sempre, amb altres notícies de l'àmbit cultural, com per exemple l'aparador jove de Júlia Ortiz, l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell i la meteorològica de Marc Rodero. Comencem a esgranar mica en mica l'actualitat informativa d'aquesta jornada de dijous, fent-nos ressò dels Mossos d'Esquadra, que trobaven ahir dimecres un cadàver a l'interior d'un vehicle a la Riera de la Bisbal, al costat de la carretera que va del Vendrell a Sant Salvador. La policia catalana ha confirmat que el vehicle és el d'un home que estava desaparegut des de la nit del 21 d'agost, la que hi va haver els forts aiguats del municipi. S'ha obert una investigació per identificar el cos i esclarir les circumstàncies de la mort.
2: La policia catalana ha rebut un avís cap a les 3 de la tarda d'aquest dimecres que alertava de la presència d'un vehicle volcat a dins de la Riera de la Bisbal, al costat de la carretera que va del Vendrell a Sant Salvador. En arribar al lloc, els agents dels Mossos i efectius dels bombers han localitzat el vehicle i han vist que a l'interior hi havia el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Des del cos policial han confirmat que el vehicle, un Volkswagen Golf de color blau, pertany a un home del qual la seva família n'havia denunciat la desaparició a televisió al Vendrell a principis del mes de setembre. En aquell moment van explicar que l'home estava desaparegut des de la nit del 21 al 22 d'agost, que és quan hi va haver els forts aiguats al Vendrell i a les platges. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i aclarir les circumstàncies de la mort, tot i que han apuntat que no s'han trobat indicis de criminalitat. Una de les hipòtesis és que el vehicle hagi estat arrossegat per algun dels recents episodis de pluja.
0: Després de la situació complexa dels últims dies amb la recollida de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha comunicat que des de l'empresa concessionària han atès les peticions fetes pel consistori i es reorganitzarà el servei per resoldre els desbordaments i les acumulacions dels últims dies. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha explicat que les converses mantingudes les últimes 24 hores han estat positives i espera que el servei estigui, a partir d'ara, adaptat a la realitat del Vendrell. Amb tot, l'alcalde manté la junta de portaveus extraordinària d'aquest dijous per informar els grups de la situació actual i abordar respostes consensuades. La xarxa Santa Tecla i l'Ajuntament del Vendrell han reprès aquest dijous el servei de transport gratuït entre el nucli urbà de la vila i l'Hospital del Vendrell. L'autobús té una freqüència de pas de 30 minuts de dilluns a divendres i fa 3 parades al tanatori, l'estació de busos i el mateix centre hospitalari.
3: Aquest dijous s'ha posat novament en marxa el bus gratuït que uneix el centre del Vendrell amb l'Hospital Comarcal. El servei, que va entrar en vigor a començaments de 2025 i que havia estat aturat des del mes de juliol a causa de l'habilitació de noves places d'aparcament al recinte, pretén facilitar el desplaçament de la població i professionals des del nucli urbà del municipi fins al centre sanitari, especialment tenint en compte els problemes d'estacionament existents encara a l'entorn de les seves instal·lacions. L'autobús surt cada mitja hora de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 7:45 del matí a 5:15 de la tarda i de 7:45 del vespre a 10:45 de la nit. El recorregut és circular i abraça 3 parades: el tanatori, ubicat a l'avinguda del Lluc número 2, l'estació de busos, al carrer del Doctor Guixens 38 i el mateix hospital.
0: I l'Ajuntament i el grup de gegants i nans del Vendrell han signat un conveni per conservar, renovar i posar al dia els gegants del Vendrell. El Salvador i la Teresa són bé cultural d'interès local i celebraran el centenari l'any 2030.
4: L'Ajuntament del Vendrell i el grup de gegants i nans han formalitzat la renovació del conveni de col·laboració per a...

0: la custòdia, conservació i dinamització dels gegants municipals Salvador i Teresa, declarats bé cultural d'interès local.
1: Sabem que els gegants pertanyen a l'Ajuntament, nosaltres els tenim cedits, per dir-ho així, i és obligat per part nostra doncs, tenir cura d'ells, i ara doncs, amb això, amb el firma d'aquest conveni, doncs, ho regularitzem, ho posem tot en ordre. Hem de recordar també que es va aprovar per unanimitat en el ple del dia 30 de març i també recentment s'han declarat becil, i per tant doncs, tot això endreça i posa en ordre el preservar aquests dos elements patrimonials.
0: L'entitat posarà en marxa d'immediat treballs de reforma de l'estructura del Salvador i de la Teresa.
1: Engegarem després de fira un projecte per renovar i reformar, i seria, podríem dir, que la intervenció una miqueta més important que es sotmetran els gegants des que van arribar l'any 1930. Concretament, iniciarem amb el canvi de tota l'estructura de portador, l'esquelet de fusta, que és el que serveix doncs, per aguantar els gegants, tant el del Salvador com el de la Teresa. Són daten de l'any 1930, ara el 16 d'octubre farà 96 anys que es mantenen igual, i creiem doncs, que ha arribat el moment de canviar-ho.
0: El conveni estableix el marc de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat gegantera per garantir la preservació d'aquestes dues figures emblemàtiques del patrimoni festiu i cultural del municipi.
2: I la millor manera de preservar el patrimoni en general és cuidant-lo i donant-li vida. Què vull dir? En aquest cas, si són gegants, doncs que surtin al carrer, que participin en les festes. I per fer-ho això, i entenent que evidentment el Salvador i la Teresa són de l'Ajuntament, però l'Ajuntament doncs no pot participar, o sigui, participa però no directament, diguéssim, de fer-los ballar i compartir doncs els carrers, doncs en aquest cas l'agrupació de gegants i nans del Vendrell, que va néixer el 86, doncs té aquest encàrrec de donar-los vida, que participin de les festes populars, que participin del dia a dia del Vendrell, i és aquesta col·laboració que fem entre l'Ajuntament del Vendrell i l'agrupació de gegants i nans.
0: El grup de gegants i nans assumeix el compromís de vetllar pel bon estat, la conservació i el correcte emmagatzematge de les figures.
3: Poesia, pintura, fotografia, arts plàstiques i teatre. Aquest és el menú del Festival Poètic Compressia de Llorenç del Penedès. La mostra, amb àmplia oferta d'activitats, l'ha organitzat l'entitat La Comprativa i es mantindrà oberta fins al 24 d'octubre. Enguany arriba la seva 6a edició.
0: Fins al pròxim 24 d'octubre, la seu de La Comprativa de Llorenç acull la 6a edició del Festival de Poesia Compressia Viatge Poètic. És una convocatòria dedicada al maridatge entre els versos, les arts plàstiques, la poesia, l'edició de llibres i el teatre. Aquest divendres, 9 d'octubre, a les 8 del vespre, intervindrà l'escriptor Adrià Targa. El diumenge 18, a les 12 del migdia, es presentarà el llibre Ordinari de Celebració, que recull la feina conjunta de Carlos Figueres amb els poemes i de Pitu Rovirosa Fortuny amb la fotografia al Festival de Llorenç. El 23 d'octubre, a les 8 del vespre, serà el torn de la poetessa baixpenedesenca Anna Molina. El 24 d'octubre, també a les 8 del vespre, Cloenda del Compràcia, amb l'espectacle de teatre i poesia Hem escollit, de la companyia Inútil Mots. Fins aquell dia es pot visitar l'exposició amb obres de la pintora de Llorenç, Maria Teresa Baltasar, i fotografies de Pitu Rovirosa. La mostra es pot visitar els dies 11 i 18 d'octubre de 12:15 a les 2 del migdia.
3: Esperantista, polític i empresari de licors. Així va ser Salvador Esbardit, una figura destacada de la vida social i econòmica del Vendrell durant bona part del segle XX. Ara, el seu fill ha donat el fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que permet descobrir la seva trajectòria, l'activitat de la fàbrica de licors i la projecció internacional del negoci.
4: La degustació d'un conyac Esbardit, solera reservada de 60 anys, ha servit per celebrar la donació del valuós fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Salvador Esbardit Bertit Canyís va impulsar un negoci de licors l'any 1943 al carrer del Nord, quan tenia 50 anys. Després va obrir una fàbrica al carrer del Progrés i l'any 1956 una botiga a la plaça Francesc Macià. El negoci es va traslladar fins al seu tancament l'any 1977 al carrer de Sant Magí. La documentació que el fill de l'empresari, Sebastià Esbertit, ha donat a l'arxiu permet descobrir l'activitat de la fàbrica de licors i aiguardents, que va tenir molt èxit i va comercialitzar nombroses marques registrades, com ara Chambéry, amb llibretes que conserven fórmules d'elaboració i tota mena d'etiquetes.
5: Encara hi deu haver el Museu del Perico Chicote de Madrid, encara hi deu haver el vermut Chambéry, i després que n'hem enviat per tota Europa i aquí a Espanya pues, teníem una clientela molt maca, fins que tot es va enfonsar degut a una cosa familiar.
4: Licors Esbertit exportava principalment a Alemanya, ja que l'empresari tenia una relació especial i havia treballat de jove cap a l'any 1914 amb la família Foix, que tenia cellers i diversos punts de distribució de vi. El vincle i el coneixement de l'idioma van afavorir també les vendes al mercat alemany quan va muntar el seu propi negoci.
5: A nosaltres només es va ensenyar a comptar d'una pesseta a 1.000 per tornar al canvi els alemans que venien a l'estiu a partir de l'any 55. Portaven uns bidons i ho posaven amagat allà on eren els pedals dels cotxes i bueno, per allà on podien, i quan marxaven, marxaven carregats. O sigui que nosaltres començàvem la temporada de maig a octubre i era un èxit.
4: Salvador Esbertit era un personatge polifacètic, que també va destacar per la seva incursió en la política i per ser un reconegut esperantista, president del grup Frateco del Vendrell.
6: Era el grup esperantista del Vendrell, va estar vinculat amb esperantistes de tota Europa, per tant s'ha conservat aquesta correspondència a través de targetes postals, i després, a part d'un senyor que va ser regidor també de l'Ajuntament a la dècada dels anys 20.
5: Es va formar amb això, va ser professor, i a casa jo recordo des de molt petit que venien grups de japonesos, d'americans, de russos, d'Europa, i hi havia unes converses, però grups de gent, i és clar, com que parlàvem esperanto i nosaltres no ens el va ensenyar mai, tot i que va ser professor, els tres germans ens van quedar en blanc.
4: El fons permetrà estudiar una important activitat intel·lectual i econòmica del Vendrell durant el segle XX.
6: Tenim una documentació que és molt important perquè no conservem empreses, fons d'empresa, tenim dos o tres només, i per tant, amb aquesta donació que fa el senyor Sebastià Esbertit a l'Ajuntament del Vendrell, l'Arxiu Comarcal realment està molt satisfet perquè és un fons que enriquirà molt a qui vulgui estudiar aquesta història econòmica de la vila del Vendrell.
7: Era una realitat molt potent al Vendrell, però pràcticament ha desaparegut i, per tant, no en som conscients. I aquest és un exemple, l'Esbertit és un exemple d'aquesta indústria potent de licors que malauradament, hem de mirar de que no es perdi, com a mínim, la memòria. I un dels objectius, per exemple, de la reforma de la cooperativa justament que pugui ser un espai on també parlem d'aquesta realitat, d'aquest passat no tan llunyà, no tan llunyà del Vendrell, però tan important.
5: La història d'això, la joventut d'ara no tenen ni idea de com anaven vestits, de com actuaven, de com feien aquesta gent, i és clar, era un altre tarannà, era un altre pensar.
4: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha realitzat l'inventari del fons, que és consultable al portal Arxius en línia.
0: Des d'aquest dimecres.
3: I 8 baixpenedesencs van ser deportats als camps d'extermini nazis i un bon nombre d'ells van sobreviure. La seva identitat i la seva peripècia vital són explicades a l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, que es pot visitar a la Biblioteca Pública Terra Baixa.
0: Des d'aquest dimecres es pot veure a la sala d'exposicions de la Biblioteca Terra Baixa la mostra del projecte de l'Institut d'Estudis Penedesencs del Penedès als camps d'extermini nazis. Aquesta és una iniciativa que posa cara a una part de les víctimes del nazisme del territori.
8: Bé, aquesta exposició està directament relacionada amb el llibre que vam publicar l'any passat, i el que pretenem sobretot és posar cara a les persones que van ser deportades durant la Segona Guerra Mundial en els camps d'extermini nazi. Llavors l'exposició podríem dir que té com a dues parts, una part més general que fa referència a l'exili d'aquestes persones, a la seva detenció pels nazis i al seu internament als camps d'extermini, no? Majoritàriament al camp de Mauthausen, que es coneix també com el camp dels espanyols, perquè la majoria de republicans que van ser deportats ho van ser en aquests camps, no? Però el que volem és que la gent entengui que els camps nazis no fan referència només als jueus, que són la part més important, però no única, no? Sinó que també hi va haver catalans, hi va haver vendrellencs, hi va haver baixpenedesencs, que per diferents motius van haver de sortir del país, sobretot per fugir de la repressió franquista, i un cop a França els va enganxar a la Segona Guerra Mundial i van passar a ser persones susceptibles de ser deportades.
0: El treball col·lectiu de l'Institut posa de manifest la identitat d'aquells baixpenedesencs, la majoria pagesos i vendrellencs, que van anar a parar als camps d'extermini.
9: Aquí al Baix Penedès hi ha 28 deportats, entre ells tots són homes. Llavors l'objectiu del llibre i de l'exposició era poder tornar-los una mica la seva identitat, saber què es dedicaven, si tenien família, si estaven afiliats políticament o sindicalment. I aleshores en el cas del Baix Penedès destaca que quasi tots són pagesos, són rabassaires. També hi ha algun fuster, també hi ha algun mecànic, però el gran ofici és el vinculat amb la terra, i la proporció de casats i solters és bastant similar. El que sí que hi ha una dada que destaca d'aquí de Baix Penedès és que hi ha molts més supervivents a diferència de la resta de comarques.
0: Fa anys que l'Institut d'Estudis Penedesencs treballa per rescatar la memòria i la identitat de les víctimes d'aquella repressió.
3: L'Auditori del Tívoli ha acollit aquest dimecres un nou concert del Més Pau Casals. En aquesta ocasió, els intèrprets han estat Simón Alonso i Roger Pons, dos joves talents sorgits de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i que de mica en mica s'estan llaurant un camí professional al piano i la viola. El públic assistent ha pogut gaudir d'un recital que ha servit per recordar el mestre en el 150è aniversari del seu naixement.
10: Si alguna cosa tenia clara Pau Casals era que calia fomentar i estimular el talent juvenil. Una màxima gravada en foc a l'Escola Municipal de Música del Vendrell, que du el nom del mestre, i que ha tingut aquest dimecres una bona mostra amb el concert del duet format per Simón Alonso al piano i Roger Pons a la viola. Es tracta de dos músics formats al planter vendrellenc i que actualment estudien graus superiors a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Dues realitats ja més que promeses que han delit el públic assistent a l'Auditori del Tívoli amb aquest nou recital inserit dins de la programació del Més Pau Casals. Un concert emocional i de solemne execució que ha tornat a donar la raó una vegada més al mestre en el seu afany per promoure nous músics al Vendrell i arreu amb una voluntat popular i multiplicadora.
3: I el Museu Pau Casals també ha programat un cicle de concerts per commemorar els 150 anys del naixement del mestre, un seguit de recitals que es vol recuperar la tasca compositora i que permetrà rememorar algunes obres del seu repertori pràcticament inèdites des de fa dècades. La primera de les sessions és aquest diumenge a la 1:00 PM i anirà a càrrec del Trio Fortuny.
10: 10 concerts, una obra de teatre, un espectacle de titelles i dues jornades de portes obertes. Aquest és el gruix principal del cicle Casals 150, una programació d'actes amb què el Museu Pau Casals vol commemorar el 150 aniversari del naixement del mestre. Una commemoració que endega aquest diumenge i amb què es pretén anar més enllà del Casals intèrpret i director.
11: Posar en valor, no?, tot aquest llegat musical i també de reivindicar el Casals compositor amb uns concerts molt especials, molt emblemàtics, que han estat pensats específicament per la commemoració d'aquest aniversari i que se celebraran en un espai, doncs, com és la Sala de la Música, amb aquest ambient, no?, de música de proximitat, de música de cambra, que fa que tots aquests concerts tinguin, doncs, un caràcter molt, molt especial.
10: El primer dels concerts a la Sala de la Música del Museu, aquest diumenge a la 1 de la tarda, anirà a càrrec del Trio Fortuny, una formació integrada per Joel Bardolet al violí, Pau Codina al violoncel i Marc Heredia al piano. Serà el tret de sortida a una programació que inclou la recuperació d'obres compostes per Casals, algunes inèdites i d'altres que no se senten des de fa dècades.
11: Encara queda aquest casal, sobretot el casal compositor, perquè és la faceta potser menys investigada, menys coneguda, i que encara ens regala de tant en tant, no? Com fa uns anys vam estrenar aquí al Vendrell la Missa de Glòria, que va ser preciosa, i ens permet, doncs, descobrir tot el potencial que Casals tenia, no només com a violoncel·lista, evidentment, com a director, sinó també com a compositor.
10: El cicle comença aquest diumenge i s'allarga fins a l'octubre de 2027. Entre els artistes convidats hi ha figures com The Res Project, Mariona Camats, Jordi Camell, Òscar Alabau i Arnau Tomàs, entre més. Les entrades i abonaments es poden adquirir al web paucasals.org i a les taquilles del mateix museu.
3: La jove creadora vendrellenca Júlia Ortiz exposa a l'Aparador Jove Baix Penedès. Estudiant de Belles Arts, Ortiz presenta obres sorgides de la investigació de tècniques artístiques del tot contemporànies.
0: Fins al 7 de novembre, l'Aparador Jove de la plaça Petzai presenta una exposició de la creadora vendrellenca Júlia Ortiz, estudiant de Belles Arts. La mostra porta el nom d'Insectes. El treball està fet amb acrílics i gravats.
12: Avui porto l'exposició que és Insectes, que és bàsicament el que porto fent tot el curs, que és experimentar una miqueta el que seria la idea de l'insecte i la relativitat i l'abstracte a través de el que tots coneixem, que ens ho podem trobar on sigui, una formiga, una mosca, i per això hi ha una mica de tot. Això són acrílics i gravats, també pinto amb fusta, i és una mica, un popurrí de coses.
0: La del Vendrell no és la seva primera exposició.
12: Ja he exposat a Barcelona, vaig guanyar un festival, que érem uns quants, i llavors va ser com una exposició que estava per la zona de Guinardó, i eren, érem com 10 de pintura, crec, més o menys. I llavors, va estar molt guai, la veritat, és una experiència. Vaig estar 3 setmanes allà i... era molt diferent, la veritat, sí.
0: Actualment treballa amb altres tècniques i conceptes.
12: Ara mateix estic tirant pels relleus. O sigui, això ja és per mi el passat. I ara estic investigant sobre fer relleus i fer estructures i jugar amb l'absurd, que és al final el que es porta actualment amb l'art contemporani a Barcelona. Llavors, esto es como ya un cierre d'etapa, com qui diu.
0: La mostra es pot veure des de la plaça Petzai, sense necessitat d'entrar a l'oficina Jove Baix Penedès.
3: I la cantant i compositora penedesenca Sonia Linares ha estrenat a finals de setembre la cançó Good to Fire, primer avançament d'un nou disc que publicarà acompanyada del grup de Midnight Music Band, una proposta que connecta diferents tradicions musicals mantenint una identitat pròpia.
13: Amb les arrels posades en la tradició dels cantautors dels anys 60 i 70, Good to Fire combina elements de folk rock, country, surf i americana, amb textures psicodèliques, ritmes de folk llatí i l'energia orgànica que porta The Midnight Music Band. El single, que té una marcada dimensió cinematogràfica, amb atmosferes de bandes sonores de cineastes com Quentin Tarantino o David Lynch, funciona com a carta de presentació del futur nou àlbum del grup, que es titularà The Riddle Tales of Moon Knights. Tant el single com el disc han estat enregistrats als estudis La Casa Morada de Banyeres del Penedès, sota la producció de David Chueca, i seran editats per Marley Records. Des de la formació expliquen que l'àlbum està construït al voltant d'històries nocturnes, personatges singulars i paisatges en transformació.
14: Els esports en Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem del Vendrell Recetècnic, que finalment es va quedar amb les ganes de jugar el diumenge passat a la pista del Joventut 25 de setembre de Rubí, ja que, com la majoria d'equips, van haver de suspendre els seus partits a causa de l'alerta per la pluja. I, per tant, hi ha el primer partit dels jugadors de Xiu i Fernández, que serà aquest diumenge a 5:45 de la tarda al pavelló municipal contra el Cornellà B. I per saber com arriba l'equip a aquest partit, en aquesta ocasió ens acompanya el Pepe Olivares, que el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Bé, una llàstima, no? Perquè suposo que teníeu ganes de jugar la setmana passada i finalment no va poder ser.
16: Sí, sí, a veure, malauradament no vam poder jugar. A veure, primer de tot és la precaució, i la federació va suspendre la jornada de dissabte. Bueno, dissabte al matí encara es va jugar un partit, però tota la jornada de dissabte tarda i diumenge tot el dia complet va quedar tota suspesa. I sí que és veritat que l'equip pues, tenia ganes de jugar, perquè a veure, les sensacions del primer partit van ser bastant bones, sobretot a la segona part, que és on va millorar l'equip, i hi havia ganes d'anar a jugar contra el Rubí, que també havia guanyat, hi ha amistats, perquè tenim amics en comú i això, i hi havia ganes d'anar.
15: Com deies, no? Doncs ara doncs, l'objectiu és això, no? Intentar consolidar les bones sensacions del debut i aviam doncs, si es pot aconseguir doncs, també guanyar aquest diumenge, no?
16: Sí, a veure, juguem a casa contra el Cornellà, que la primera jornada va perdre, i és l'única referència que tenim, clar, perquè és el partit de fa dues setmanes, igual que ell de nosaltres, no? Però sí, a veure, volem pues això, reformar el que vam fer la primera jornada, que l'equip segueixi amb les bones sensacions que tenia, i que segueixi això, creixent i acostumant-se.
15: A més, bé, doncs aquest partit que ja doncs, serà a casa, al Pavelló Municipal, perquè la primera jornada va ser com a Ruga, que ja vam comentar amb el Xiu, no?, que la primera part doncs, potser va costar una mica, no?, però ara doncs, ja jugant d'entrada doncs, al Pavelló Municipal, doncs, l'equip ja pot sortir entollat des de l'inici, no?
16: Sí, és el que et deia, que tenim ganes de jugar a casa, tornar redebutar a casa, i sí, en teoria, a veure, aquesta és la casa, és la nostra pista, i a veure, esperem que ja de la cosa surti.
15: Doncs perfecte, Pep, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt tos apagat partit.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
15: Pepe Olivares, ajudant de Xiuí Fernández, valorant aquest partit que, com diem, doncs, després de suspendre's el partit de Rubí, doncs serà el següent, aquest diumenge, al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà B.
17: El temps amb Marc Rodero.
3: I ha arribat l'hora de fer repàs a la crònica meteorològica d'un dia marcat d'entrada pel sol, però diuen que ha de tornar a ploure. Marc Rodero, bona tarda.
18: Home, esperem que aquí a casa no, eh?
3: No?
18: Creiem que no. No hauria.
3: Doncs fem repàs a la crònica.
18: Ho deixem per la costa central. A veure, hem passat de la pluja al vent, amb aquesta situació de canvi de masses d'aire, avui amb un dia amb un cel ben blau, amb molt poca humitat i amb cops de vent entre els 30 i els 46 quilòmetres per hora. Una situació que s'hauria de mantenir el que resta de jornada. De fet, aquesta entrada de vents de component nord, que és més important als dos extrems del país, és el que fa entrar aquest aire més fred que perdurarà durant bona part del que resta de setmana, amb migdies agradables i amb nits i matins fresquets de jaqueta. Em preguntaves per la pluja. Hi ha una situació molt típica que es dona en aquestes situacions, que és el vent de, o la zona de rebuf. Quan tenim mestral als dos extrems del país i, en canvi, no bufa a la costa central, quan diem costa central, diem sud de la Costa Brava, nord de la Costa Daurada, del Garraf cap amunt, vol dir que quan hi ha aquesta situació es formen tempestes i ruixats en tota aquesta àrea, és a dir, des del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, tota aquella zona que queda arrasarada d'aquest vent de mestral és productora o fa créixer aquestes nuvolades convectives, i en aquell sector sí que avui, que de fet ja ho està fent, pot deixar-hi algun ruixat o alguna tempesta. Ho podem veure a casa nostra? Lògicament, si finalment deixa d'entrar el mestral i bufa la marinada, es podria reproduir algun ruixat que majoritàriament en aquestes situacions sempre queden situats damunt del mar, però que de forma puntual també poden tocar terra. Per tant, no creiem que passi, però si passa seria a partir de les 6, 7, 8 del vespre que hi hauria aquesta possibilitat, però en principi quedaria restringit, com diem, justament a la costa central. Demà tindrem una jornada estable, tranquil·la, plàcida, dominada pel sol, per les altes pressions, amb una mica de forma residual de vent de mestral, sobretot a primeres i a darreres hores del dia, amb marinades de garbí i amb un ambient prou agradable de tardor. Sí, deixarem enrere aquesta mica de caloreta que hem tingut i aquests ambients tan xafogosos i amb tanta humitat per donar l'entrada, doncs això, a un cap de setmana marcat pel bon temps. Diumenge, demà ho acabem de perfilar, però diumenge amb alguns núvols, però tots els dies, de moment, sense pluja, Víctor.
3: Doncs demà ho perfilem, Marc, com sempre. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
18: Bona tarda, fins demà.
3: Acabem, us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Que tingueu molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: questo è la novità di questa estate.
1: Sì, sì, è una bomba.
0: Una bomba, eh? Bene, recuperiamo quello che facevamo d'abitudine, che sapere le cose della cultura, sì, sì, dell'attualità italiana, con il nostro grande co-direttore Gian Maria De. Avanti.
1: Oggi cultura 100%.
0: Bene.
1: Iniziamo mi piace. Con i libri, continuiamo con il teatro, finiamo con la musica, mm-hmm, sempre italiana.
0: Sì.
1: Iniziamo con i libri perché questi giorni la Cura Edizioni, dalla quale un dels editors és el nostre amic i primer hòspite de la segona temporada, l'1 d'octubre de l'any passat, Òscar Ramírez, uh-huh, fa uns dies és a Itàlia per fer diverses presentacions de llibre en italià, però que també els podrem trobar aquí en català i que són molt interessants.
0: Questo ragazzo pazzo.
1: È unico.
0: È unico.
1: Concretament estem parlant de les següents presentacions i llibres. Presentazione del libro Sognatori, di Angelo Coscia, a Salerno, que ja l'ha fet. Presentazione del libro Le venditrici di frutta Isquitania Procida, di Francesco Matera, a Ischia i a Procida, que és aquests dies. Però, millor que ho expliqui jo, que ho expliqui ell directament en la següent crònica. Per tant, donem pas a la crònica de l'editor Òscar Ramírez per Xelafatxo.
2: Bona tarda a tothom, ciao a tutti. Us saluda un servidor des de l'illa de Pròxida, concretament, després d'un viatge que va iniciar-se el passat dia 1. L'1 d'octubre sono arrivato concretamente a la città di Salerno, meravigliosa città di Salerno, devo dire questo, perché Salerno è, companys i companyes, autènticament meravellós. És una ciutat d'aquelles de postal, a la qual us recomano anar si no hi heu estat mai. Ja havíem presentat el libro Sognatori de l'escriptor Angelo Coscia, una recolta di fiabe, un recull de faules que protagonitzen nens i nenes amb diferents discapacitats, amb diferents problemes i en diferents situacions. Només podem fer això, no volem fer spoiler. È una raccolta veramente meravigliosa. Un 70% di tutto quello che dice il libro è reale, l'altro 30% è la parte, diciamo, inventata per l'autor. És aquella llicència que es poden permetre als novel·listes, o en aquest cas als creadors de les faules infantils. I després de Salerno, el viatge ha continuat fins a la Campània, concretament fins a les illes d'Ischia i de Pròxida. Aquí hem presentat tot això, evidentment, sota el segell de la Cura Edizioni, qua abbiamo presentato due libri, o dito d'altra forma, due volte l'estesso libro, perché prima è stato a Ischia, il 5 ottobre, nella Biblioteca Antoniana, e dopo, ieri, è stato a Pròxida, concretamente alla casa di Graziella. D'aquest libro us puc comentar una cosa molt bonica, i és que es diu Le venditrici di frutta d'Ischia a Pròxida, i explica la història d'aquelles senyores que als anys 30, 40, 50, 60, 70, del passat segle, anaven a peu des d'Ischia fins al port d'Ischia, es deixaven de la muntanya, de diferents indrets, carregades amb una cofanela, que és la típica cistella de bima que es posaven sobre el cap i que omplien amb totes les fruites i verdures, hortalisses que l'horta els hi havia donat. Se n'anaven fins al port d'Ischia e la andavano fino a Pròxida, dove vendevano questa matèria. Allà, a Pròxida, feien això. Arribaven a Pròxida i venien tot allò que a Pròxida no hi havia. Préssecs, cireres, enciam, en fi, tot un seguit de fruits de la terra que allà no existien o que, diguem, hi eren, però en poca quantitat. Us puc dir que les dues presentacions han anat molt bé i que d'aquesta forma la Cura Edizioni ha fet un passo più, un passo gigante en questo caso, per dare a conoscere la sua realtà. Al final, el que ens importa quan presentem un llibre, a banda que l'autor estigui content, és que també l'editorial creixi en aquest sentit i aporti al món de la cultura. Questo un po' la realtà que abbiamo, la casa editrice, e anche un spazio per i sogni dell'autore o dell'autora, e anche è un altro spazio di imprendimento e la cultura. Al final la cultura és això, companys i companyes, és aprenentatge. Per tant, un saludo, us envio una fortíssima abraçada a tota la gent de Chella Faccio, des d'en aquests moments, l'illa de Pròxida. En pocs dies tornaré a la nostra estimada Catalunya, però encara queden unes quantes jornades de relax, de dolce farniente, que sempre és més que interessant. Ci vediamo. Ciao a tutti.
0: Bueno, no, una vergonya, no una vergonya.
1: Quina enveja, no? Quindi ci giorni là, Pròxida, Ischia, Salerno, la Costa Amalfitana, sí. Amb la, com amb la música de
3: Valle. Limoncello.
1: Limoncello. Bueno, i ara seguim a Nàpoli. Nàpoli-Barcelona. Perquè des de Nàpoli ens arriba, parlem ara de teatre, Mamma, la nova obra de teatre dirigida per al nostre també hòspite repetitiu i gran amic, intèrpret, Enrico Ianiello. Els propers 16, 17 i 18 d'octubre, a Barcelona, al Teatre Acadèmia, podrem veure aquesta magnífica obra Mamma, piccole tragedie minimali, d'Anibale Ruggiero. Una obra visionària, escrita el 1986, que 40 anys després recuperen Enrico Ianiello, que fa de director i alhora d'actor, i Fabrizia Sacchi. Quatre històries, quatre dones, una mirada incòmoda, lúcida i alhora sorprenentment còmica sobre la maternitat, la identitat i els rols que ens imposa la societat. A través de personatges atrapats en una realitat deformada, Ruggiero construeix un univers entre la tragèdia, l'absurd, la cultura popular i un llenguatge desbordant. Podeu adquirir les entrades a la web teatreacademia.cat.
0: Dove lui è il direttore della programazione straniera.
1: Sí, sí, a Barcelona.
0: A Barcelona.
1: I ara acabem parlant de música, parlem també música a Barcelona, de The Colors. The Colors és la band italiana de pop, rock-pop i fun-rock, formata dai Cugini Antonio Stach Fiordispino.
0: Cugini come tu e...
1: Cugini come noi, sì.
0: Cugini. Come tu e Raffaello.
1: Sì, sì. Antonio Stach Fiordispino, voce e chitarra. Alex Fiordispino, batteria e percussioni. E Dario Iaculli, basso. Que serà a Barcelona, a la Sala Apolo, el 13 d'octubre, dimarts vinent. Jo ja tinc les entrades, per tant, podré fer crònica la setmana que ve del concert de The Colors. Hanno iniziato a suonare a Napoli nel 2009. Poc després comencen a suonar a l'Eximia, que és un famós club de Milano, on ha estat el nostre convidat, el nostre hòspite. El 2015 participen al programa Amici di Maria De Filippo, que és un programa molt important a Itàlia, que surten grans cantants, molts han passat per allà, també hi ha passat, per exemple, Emma.
0: A mi m'he pillat la Clerici.
1: La Clerici és a Rai 1.
0: No.
1: La De Filippo és a Canal 5.
0: Bueno.
1: I el 5 de juny d'aquell any van guanyar el show i el Premio de la Crítica dels Periodistes. Han publicat 4 àlbums i han participat ja a 3 edicions de San Remo, 2018, 2024, 2025 i el 2026 a la Suzuki, a la plaça...
0: Allò que fan a fora.
1: Va. El The Colors és un dels grups de més èxit arreu d'Itàlia. Fa pocs dies, ara a final de setembre, el Music Awards 2026 Anno ha conquistato il Premio Beat. Beat era la marca, el nom del que paga, que és aquesta marca de cotxes Beat. Fa dos anys era Seat, ara
0: i cinesi.
1: Registrando un rècord per l'iPlay italiano. 6 singoli consecutivi, el número 1 in radio, negli ultimi 10 anys. Això és el que és un rècord que no tenia ningú. Hi ha cançons que són molt conegudes, Italo Disco, Karma, Tu con chi fai l'amore, que la va presentar San Remo, Pronto come va, que també la va presentar San Remo, Partenope, que també l'hem posat aquí, que és una cançó de l'estiu junt amb la Serena Brancale, i el darrere cançó que han publicat es diu Rolling Stones, que l'escoltarem ara.

0: Tutto il mondo zitto.
1: Zitto per ascoltare The Color.
0: È una ordine del direttore. Questo è un momento importante del programmino, ma perché lei non lo sa, ma sarà un momento affascinante per te.
2: Per me?
0: Sì. Eh? Qual è la città d'Italia che più ti piace?
2: Che più mi piace?
0: Sì.
2: Firenze.
0: Firenze. Oggi il nostro corrispondente a Roma, Narcís Pallarès Domènech, comincia la struttura delle sue collaborazioni con geografia.
2: Mm-hmm.
0: E comincia, sì, sì. Comincia
1: a... L'aveva detto.
0: Sì, sì, comincia a parlare della Toscana e anche di Firenze. A me mi piace più Roma, eh?
1: Ma ascoltiamo come...
0: Ascoltiamo Narcís
1: Pallarès Domènech.
3: Bon vespre, amics oients. Avui recuperarem l'ordre i seguirem fil per randa la nostra planificació de cròniques. Ja ho sabeu, la segona setmana del mes toca parlar de geografia italiana, de llocs coneguts o menys, i com a primera crònica geogràfica fora de la ciutat de Roma, la farem en una de les regions més apreciades pels amants de la cultura, la història, la gastronomia i l'art. Perquè avui som a Florència i, per tant, parlarem de la Toscana. Però abans de centrar-nos en la Toscana, una de les seves regions més emblemàtiques, val la pena recordar com s'organitza aquest país mediterrani. Itàlia està formada per 20 regions, que són les grans divisions administratives del país. Aquestes regions es divideixen al mateix temps en aproximadament unes 107 províncies i ciutats metropolitanes que gestionen serveis i coordinació territorial. Des dels Alps fins a Sicília, cada regió té una identitat pròpia amb dialectes, tradicions i gastronomies ben diferenciades. Si ce la faccio dura fins al proper conclave, us prometem de visitar-les totes. I bé, si hi ha una regió que representa potser millor que cap altra la idea de la italianitat, que imaginem des de l'estranger, tots els italianòfils i no, aquesta és la Toscana. La Toscana està situada al centre del país, una terra de paisatges suaus, turons coberts de vinyes, oliveres centenàries i pobles medievals que semblen sortits d'una postal. Per a molts viatgers italianòfils és l'essència mateixa d'Itàlia. La seva capital, ja ho sabeu, és Florència, considerada el bressol del Rinascimento. Passejant pels seus carrers, trobem obres mestres de Miquel Àngel, Botticelli o Leonardo da Vinci. El Duomo, amb la seva impressionant cúpula de l'arquitecte Brunelleschi, el Ponte Vecchio, sobre el riu Arno, i la Galeria dels Uffizi, un dels museus més importants del món, converteixen la ciutat en un dels grans centres culturals del planeta. Però la Toscana és molt més que Florència. Al sud hi trobem la ciutat de Siena, famosa per la Piazza del Campo i el seu espectacular Palio, una cursa de cavalls que enfronta els diferents barris de la ciutat i que es manté viva des de fa segles. Els que ja m'han escoltat en altres temporades coneixen la meva passió, interès per la geopolítica i per l'esport. Doncs bé, dir-vos que la Toscana és el punt zero del naixement de la geopolítica declinada en l'esport. La rivalitat entre els territoris més petits pel domini d'una dimensió concreta els trobem aquí, a la Toscana. Perquè això passa tant a Florència, amb el seu Calcio Fiorentino, que enfronta els barris de la ciutat, la Santa Croce i Santo Spirito, San Giovanni o Santa Maria Novella, i passa també en el famós Palio di Siena, que enfronta les contrades. Florència i Siena foren dues ciutats rivals i en guerra durant anys i panys, com testimonien les pintures del Vasari del Salone del Cinquecento, del Palazzo de la Signoria de Firenze, avui seu de l'alcaldia. Siena fou aliada de Pisa, una altra gran ciutat toscana que fou república marinera i tingué un estret lligam històric amb Catalunya, moltes vegades per col·laborar d'altres com a rival. Pisa, conegut arreu del món, destaca per la seva torre inclinada. Tot i això, la plaça dels Miracles, amb la catedral i el baptisteri, constitueixen també un conjunt medieval extraordinari. Entre les joies toscanes hi ha també Lucca, envoltada per unes muralles renaixentistes perfectament conservades i també connectada amb Catalunya. San Gimignano, la ciutat de les torres medievals, Volterra, d'origen etrusc, o la vall de Val d'Orcia, declarada Patrimoni de la Humanitat, amb alguns dels paisatges més fotografiats d'Itàlia. I, evidentment, no podem oblidar la gastronomia. La Toscana és la terra de la bisteca, a la fiorentina dels vins del Chianti, del Brunello, de Montalcino i d'un oli d'oliva considerat entre els millors del Mediterrani. Potser és per aquesta combinació única d'art, història, paisatge i bona taula que la Toscana continua fascinant milions de visitants cada any sota el sol de la Toscana. Un territori que resumeix com pocs l'esperit italià i que ens recorda que de vegades la millor manera d'entendre un país és perdre's pels seus pobles, les seves places i els seus paisatges. Des de Firenze us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
0: Oh, gràcies.
1: Gràcies.
0: Un altre collon.
1: Florència, sí. La Toscana. Jo recomano, si algú vol, li agrada la Florència, una sèrie que va fer la RAC, és I Medici. Uh-huh. És la història dels Medici.
0: Ja l'ho he vist.
1: Si algú la pot veure i li agrada el Renaixement, és una sèrie molt bonica.
0: Guarda, la nostra pastetxera ha arribat a Ojiqui con una maglietta.
1: Sí.
0: De la Nacional.
1: La Nacional.
2: Questa settimana ancora, con ancora. Mancini. Povero Mancini.
0: No, bueno, poveretto.
1: Poveretto.
0: Al primer partit tot el món sí. Li diceva di tutto.
1: Sí, sì. Ma hanno perso, penso, la prima partita.
0: Ma le altre tre, un pareggio.
2: Andiamo meglio.
0: Beh, con questa marghetta, la nostra pasticcera oggi
1: porta fortuna.
0: Porta fortuna
1: questa maglietta.
2: Sicuro.

0: questo meraviglioso testo cantato da Enzo Giannacci è di Dario Fo, il Nobel di letteratura, e da qui, di cui quest'anno si celebra il centenario, questo 26 si celebra il centenario della nascita, e martedì prossimo i 10 anni della sua scomparsa. Viva il Dario Fo!
1: Viva!
2: E come il papà di Enrico González.
0: Comunista,
2: 100 anni della nascita
0: e 10 anni della sua scomparsa.
2: Per
0: sì,
2: noi,
0: certo.
2: Noi siamo felici perché Dario Fo era comunista.
1: Due grandi uomini.
2: Due grandi uomini
1: e anche scrittori.
2: Bene, carissimo Raffaello, spiega a noi com'era, dove tu dormiva a Milano.
1: Dopo quelle dalle 8 della mattina alle 8 di sera che andavate là, dopo cosa, dove andate a dormire?
3: In un convento, Maria Immacolata, su un collegio, che andavano tutti a studiando al del mondo per studiare pittura, architettura, cultura, gioielleria. E compartia
1: un convento
2: de monaches, un convento de monjes.
3: A las 7 del matí ya despertaban las monjas. A las 7 y media esmorzar. El problema es que l'aigua era ducha aigua freda. L'aigua calenta estaba prohibida.
2: Bueno, si estás pavila.
3: No gaire. Esmorzava i a les 8 i mitja fora i no tornava fins a les 8. Però a les 9 el convent es tancava. Si tu arribaves a les 9 i 10 segons, dormies al carrer. No hi havia possibilitat d'entrar. Són les normes estrictes de les monges.
2: I no te'n vas anar a la festa? Cap dia?
3: No vaig fallar cap dia.
1: De festa o de dormir l'hora?
3: Si volia anar de festa, per exemple, uns amics que es deia Filipe, i diu, vas venir dissabte al vespre? No, perquè no puc anar. Tenia de demanar permís. Els pares del Filipe, entrevistant les monges, qui eren, quina família eren, i si podia anar-hi o no podia anar.
2: Bellíssima història. Ora devia ser così.
3: Sí.
2: Anche ora. I tu també dius que això de les lires i les pessetes era un rotllo.
3: Sí.
0: Ah.
2: No?
3: Sí.
2: Perquè
1: tu vas anar, que hi havia la lira encara, la lira.
2: 1989.
0: Prima de l'euro.
3: 89, 90, 91.
2: Bene.
3: Clar, jo em demanava un gelat, que em tovala un gelat, i em deia 300 lires.
0: I jo, guaix.
3: Hòstia. De clar, traduït en pessetes, 30 pessetes. Dic, vale. Mm. Vale. Però els bitllets eren grossos, enormes.
1: Sí, un munt de zeros.
3: O algun dia tenia un dinar especial, diuen, no, quan val un dinar? 50.000 lires. Jo deia, hòstia, clar, 5.000 pessetes. Vale. Això em trastocava molt.
2: I també ens has d'explicar una bella història, que és de les carreteres de la costa amalfitana i dels camioners.
3: Sí.
2: Questo jo no ho havia sentit mai encara, eh?
3: La costa amalfitana té molt de color. Mm-hmm. És molt viu. És una zona molt capriciosa, rica, però el menjar és bo, la gent és amable. De cara al turisme, si et perd, llavors ni via ni GPS ni res. Estan molt per tu. Després, les carreteres són molt petites, estretes, molt antigues. Una cosa curiosa és els autobusos i els camions que es trobaven, els camions tenien el volant a la dreta, perquè el que venia a la banda contrària mirava al precipici i quan més el de la rambada li deia, prou, ara passes tu, jo ja no em puc arrambar més.
2: Sí, que eren com els anglesos.
3: Sí, els camions, només els camions.
2: Només els camions.
3: Ni cotxes ni res, només els camions. I algun autobús tenia dos volants.
2: Dos volants?
3: Sí, perquè un era el volant esquerre, vale, però si venia un camió i tu tenies a la teva dreta el precipici, anava a l'altra banda, no sé com s'ho feien, i miraven d'una hora, i ja no puc armar més. Ara passes tu el camió, i s'enfaden, els italians són molt...
1: Sí, sí, sí.
3: Aparta't, aparta, no, si no em puc apartar més, no em puc apartar més.
1: I tu vas, conduir, tu vas conduir per allà?
3: Amb cotxe.
1: Amb cotxe, vas
3: sí,
1: conduir.
3: Amb cotxe.
1: Vas conduir bé?
3: Sí, és com una mena de Costa del Garraf, però més estretes. Sense arsent, sense res. I amb el caràcter dels italians.
2: Questo signor...
3: Els encanta tocar la bocina.
0: Ah, sí?
3: En la corra, vinga, vinga, va, vinga, tira. I no, sí, home, sí, que veus que faci.
2: Questo signor explica coses increïbles.
3: Sí.
2: Mamma mia. Ma italiani sono simpatici. ¿O no?
3: Hi ha dos tipus.
2: Vediamo.
3: El que és molt exagerat, que crida, que li agrada ser el centre d'atenció, i l'altre que és molt tranquil. Tu qui ets? Oh, jo em dic Rafael. I què fas aquí? No sé què. T'escolten, pregunten, però són molt tranquils.
2: Yeah.
3: En canvi, la dona no. La dona és la que mana, és la que crida, és la que domina tot.
1: La mamba.
2: La mamba. La mamba.
3: Sí.
2: Però les mames italianes també cuinen i cuinen molt bé.
3: Tu, molt.
2: Què és el que més et va agradar del que vas menjar, a part del gelato?
3: La gent, l'arquitectura, si t'agrada. Els italians valoren molt el seu producte.
0: Oh.
3: La roba és italiana,
0: sí.
3: Feta a Itàlia. La sabata és feta a Itàlia.
0: El made in Italy.
3: Sí. Mm. El cotxe, sí. El cotxe, la Vespa, encara que sigui una Vespa truncada de fa 70 anys, la valoren, la restauren, sí. La reparen.
0: Sí, sí, sí.
3: El producte italià és seu.
1: I de la cuina, què recordes de la cuina?
3: Bé, la primera vegada que vaig menjar pasta...
1: Menjaves bé a Itàlia?
3: Sí. Però la primera vegada que vaig menjar pasta, jo deia, coño, aquesta pasta no està prou cruta. Està al dente. Com que està al dente? Això està cru. Llavors, la manja em deia, i la teva, qui cuina a casa? La manja, la iaia, fa això en 20 minuts. Com que 20 minuts? Però si això són 6 minuts, però si això està cru. No, això està al dente. Clar, no, sabia, no tenia aquesta cultura.
2: Anque la mona, que era una mama.
1: Després sí, ja?
3: Sí, després sí. Però, tot i així, jo vaig comprar pasta i vaig fer-ho a casa, la mare i la iaia, el pare, tots, nen, que això no està prou cuit, això està cru. No, és que Itàlia es mengen així. Què saben ells? Què és la seva cultura?
0: Què saben ells? Sí, sí.
3: Itàlia és made in Italy per ells. Tot el que ve de fora, no.
2: Bueno, però...
3: Som molt italians.
2: Però això està bé.
0: Justificat.
2: Sí, això està bé. Si aquí fóssim més així, ens aniríem millor.
3: Molt millor. Sí, però aquí, la roba que fan aquí d'allà, no la valorem, no l'apreciem tant
0: això,
3: com ells.
0: Això és així, eh?
2: És veritat.
0: No ho valorem.
3: No ho valorem.
0: És veritat. Els empresaris sí, d'aquí, els invents d'aquí... No el valorem prou com els italians.
3: Sembla que fora és més bo que aquí... Sí. Però els italians no. Això és producte italià. Això és disseny italià.
1: I de les postres, Rafael, quines postres t'agradaven més a Itàlia?
0: Això.
3: Ah, bueno.
0: Els dolços.
1: A veure, quins dolços, quines postres.
3: Bueno.
1: A part del gelat, a part del gelat.
3: El panetone, clar, és una cosa de Nadal.
2: Un estrutge.
3: Però a l'estiu, si tu vas a un supermercat, no en venen. Però si vas a una pastisseria, ve una porció i et donen panetone tot l'any. Però no en venen tot l'any panetone, només per Nadal a les grans superfícies. Llavors no n'hi havia.
2: Clar, llavors no.
3: Bé, tots els canutos.
2: Com se diu?
3: No me'n recordo.
0: Escanoli.
1: Canoli.
3: Escanoli de crema. Mare de Déu. Jo crec que cada estiu que anava allà m'engreixava 2 quilos.
2: 2 quilos. 3 meses no n'he
1: molt. No, no n'he molt.
2: No n'he molt.
3: La limona em feia tirar avall.
1: El gelato del limone.
3: Sí, em feia tirar avall, perquè... Sí, tant, la pizza, tot, tot. I a Milà és molt curiós, menja molta carn. No és un lloc de pizza i de pasta, és de molta carn.
2: La milanesa.
3: Sí.
1: No. Les monges també donaven carn o no?
3: Molta.
1: També molta, les monges? Sí, sí.
3: Per exemple, al dematí, molta charcuteria. Molta. Però mortadeles grosses...
0: Salami...
3: Sí, sí. Salami, tot.
2: Però a les 7 i mitja.
3: I en canvi...
4: Sí.
3: L'oli d'oliva no està valorat a Milà, la mantega sí. Perquè és una zona de molta mantega.
0: Al nord és més del burro, sí, sí. Mentre l'oli d'oliva és più del sud. Sí, sí.
3: Jo deia, com és que aquí hi ha tant d'Itàlia i tant d'oli? No, és que aquí tenim mantega. Dic, ah, mare de Déu, mare. Per això m'engreixava.
0: Sí, sí.
2: Un po' di musica, un po' di musica.

0: Mali Cagliari.
1: Mali Cagliari, sì.
0: Bene, siamo quasi al finale di questa puntata, ma il nostro ospite dice che gli piace la Ferrari.
1: Sì. Una meraviglia. La Maserati, la Ferrari. Uh-huh. Sempre là. Uh-huh. Sempre là al davant.
0: La Sofia.
1: E la Ferrari è stata al museu della Ferrari? Va a stare al museu? No. No? Museu no?
2: Concessionàries i tallers.
1: Concessionaris?
2: Sí.
1: Ah, anaves a comprar la Ferrari?
2: No, anar a mirar-se a fardejar.
3: Ah. Com qui va al museu, clar.
0: Clar.
2: Pensa
1: I
2: com...
1: com és un concessionari de la Ferrari?
0: Sí. Has de portar trajo o què?
4: Sí, el, bueno, els homes elegants, amb corbata, amb senyor... Bon giorno. Què era? No, solo mirar.
3: Prova.
4: Et feien provar, t'ho feien tot, t'ho feien mirar.
1: L'havies engegat, el Ferrari, l'havies engegat.
4: Sí. Sí. Ja, convidava, no?
1: Ah?
4: Segui, arrenqui el cotxe, li fa l'idió així. Tens diners? No.
1: Pessetes, deies pessetes.
4: Sí. Si un Ferrari valia uns 20 milions de les antigues pessetes,
0: pues
4: eren...
3: 200 de
4: les
3: lliures.
4: Que eren 200... No, 20 milions.
1: No, 200 milions. Sí. 200 milions de lliures.
4: A mi em sonava...
1: Una barbaritat.
4: Sí.
1: Bueno, estrepitoso.
0: Jo m'ho he passat molt bé.
4: Sí.
0: Raffaello, ha estat molt divertent.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tots. Sí. Gràcies al Ramar, que és gran de regia de questo programino.
1: Avui he tingut feina.
0: Avui he tingut feina. Gràcies, pastitxera.
3: La pròxima setmana.
0: Intentarem parlar amb Emanuel Filiberto.
1: Sí, com no.
0: Gràcies, Joan Maria.
1: Gràcies.
0: E anche un abraccio per quello di noi qui è in galera, che il dottore Puce la settimana prossima sarà qui. Sin giudice lo libera. Ciao. Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això és la Calaixera. La intenció, les ganes i l'objectiu habitual i diari d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses, de veritat. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dijous i ja som a dijous, 8 d'octubre, programa número 4041.

0: Tot i així, per començar, anirem a conèixer la previsió del temps, una primera part que sempre és informativa i que encapçalem amb aquesta trucada amb el Marc Rodero, que és el nostre home del temps, aquí a Ràdio i Televisió El Vendrell. Després d'això, escoltarem una primera cançó, que això, a més, ens ajuda a posar ritme. Anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports, amb en Jordi Grell i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, a cada hora en punt, en principi, actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local, i això ens donarà pas ja a la segona part de programa, amb més contingut i amb propostes, com ara dèiem. Per exemple, una proposta musical interessantíssima, solidària, que arriba aquest diumenge dia 11, aquest diumenge de fira, amb la coral polifònica Joan Toldrà. En parlarem, de què han preparat, com es presenta amb el president d'aquesta entitat, en Joan Carles Campoy. I a banda, també, un seguit de propostes que arriben a partir d'aquest mateix cap de setmana, d'aquest diumenge, també, amb un cicle de concerts al Museu Pau Casals, justament encara commemorant i celebrant el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Parlarem d'aquest cicle, que el que fa és recollir diferents propostes musicals de primer ordre i també algun punt teatral i de titelles, inclús. De fet, ens ho explicarà en directe telefònicament, això sí, la directora del museu, la Núria Ballester. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem encara amb més qüestions a la tercera i última part del programa. Aquest passat dimarts havíem de tenir secció sobre tecnologia. El Joan Molines, que és l'encarregat d'aquesta secció, no ens va poder acompanyar, així que això ho hem traslladat avui dijous, on tindrem aquesta estona per parlar de fets tecnològics diversos, i a més això sempre dona peu a parlar de moltes altres coses. I ens quedarà també una bona estona per la participació i les trucades, que de fet això no pot faltar. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, sempre recordant que això és casa vostra i que sigueu molt ben trobats. Som-hi, comencem.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps, per començar, ja ho sabeu, aquest primer punt d'informació de servei que passa justament per aquesta previsió del temps, trucada diària amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Et segueixo preguntant per les pluges, eh? Perquè sé que mica en mica ja van finiquitant-se, però alguna possibilitat encara hi ha, no, Marc? Per aquí o no?
1: Tenim aquest vent de component nord que bufa a hores d'ara. Hem arribat a un cop màxim de 46 km per hora i això precisament a casa nostra fa de bloqueig perquè puguin haver-hi aquestes precipitacions. Per tant, en principi no hauríem d'arribar, si bé que durant aquesta tarda encara estem en avís de nivell groc, és a dir, moderat probabilitat 1/6. És a dir, extremadament baixa, tot i que, evidentment, no es pot descartar. Però mentre que vagi bufant aquest vent de component nord, nosaltres quedaríem una miqueta al marge. Hi ha una cosa que es diu rebuf, que això succeeix a la costa central, i això passa quan bufa la tramuntana a l'extrem nord del país i el mestral a l'extrem sud. Quan això passa, entremig d'aquests dos radis d'acció, es crea el que es diu rebuf, i els vents entren de component marítim entre el sud de les comarques de Girona i el nord del Camp de Tarragona, i pot provocar que hi hagin alguns ruixats que puntualment poden tocar terra. Ho podíem veure aquesta tarda vespre. Creiem que a casa nostra quedarien situats damunt del mar, però no descartem que si deixa de bufar el vent de mestral durant la tarda puguem tindre la possibilitat d'algun ruixat. Insistim, bàsicament al mar, però no descartem que toqui terra. Per tant, avui en conjunt, un dia prou tranquil, amb algunes bandes de núvols als que aniran circulant, amb vent de component nord que s'haurà de mantenir, si més no, fins a primera hora de la tarda. Potser després giraria una miqueta les marinades, però avui un temps estable, tranquil, amb sol i amb davallada de les temperatures, perquè aquest vent de mestral és el que porta aquesta normalització als mercuris. Ja hem notat avui, quan ens hem llevat, que eren més curtes,

0: I avui, a partir d'avui, la temperatura quedarà una miqueta més fregada.
1: M'he esperat a preguntar-ho, Marc, i visto lo visto encara més, però jo crec que ja podem fer la pregunta de com es presenta aquest cap de setmana de fira, Marc, que és cap de setmana de fira.
0: Doncs perquè vegis que la normalitat canvia i que anem tots cap a una nova normalitat, crec que ja serà el segon any consecutiu que no haurem de parlar de precipitació per la fira. I a diferència de l'any passat, que la temperatura era molt suau, aquest any no. Aquest any serà molt normalitzada per l'època de l'any, per tant, a primeres i a darreres hores, i en especial quan el sol marxi, es notarà i ens farà falta una jaqueteta, perquè ho notarem, però de moment precipitació sembla que no n'hi ha. Potser diumenge és el dia una miqueta més variable, que quan diem variable diem amb més nuvolositat, però no passaríem d'aquí. Per tant, divendres, dissabte, diumenge i aquest any dilluns també, en principi, fora de canvis destacables, per a normalitat pel que fa a la meteorologia.
1: Perfecte, perfecte. Bé, ja que hi som, actualitzem temperatures.
0: Sí, perquè vegis que el vent fa de les seves. Eh? Ara mateix tenim 16 graus a Cunit, però en canvi en tenim 19 al Vendrell. 18, això és per culpa del vent de Mestral. A Cunit no bufa, al Vendrell sí, per tant fa pujar una mica la temperatura. 17 a l'Observatori de Coma-ruga, 17 a la Bisbal, 14 al Montmell, ahir en teníem uns 17-18, em sembla que eren, i 16 a l'Observatori de l'Arboç.
1: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Seguim pendents, demà parlem.
0: Així ho farem. Bon dia, fins demà.
1: Bon dia, adéu-siau.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Aquests dies, musicalment parlant, bé, no hi ha un altre tema, em sembla, eh? Aquesta setmana arribaven, o arriben, vaja, ja han arribat els concerts anunciats a l'Estadi Olímpic d'Oques Grasses, que en el seu dia van esgotar les entrades molt ràpidament, com sabreu, se'n va parlar molt. Doncs bé, a causes meteorològiques aquests concerts s'han fet esperar una mica, però sí que ja ahir dimecres va haver-hi el primer d'aquests concerts, o la tongada d'aquests concerts de comiat. Aquests dies s'està escoltant molt la música d'Oques Grasses, més del normal, i també ho farem aquí a la Calaixera per començar amb una de les cançons potser més celebrades, La gent que estimo.

0: Poques gràcies. Ahir van començar els concerts a l'Estadi Olímpic, tots rebentats de públic. Fins aquest proper dissabte. Hem triat aquesta cançó per començar avui dijous, la gent que estimo amb la veu i amb l'acompanyament de la Rita Pallès, que encara dona una mica més d'èpica, aquesta cançó, si cal. De fet, una de les cançons més escoltades al seu repertori. Cançó per posar ritme i per començar programa en directe, en proximitat, com és, com ens agrada i amb tota la il·lusió del món, tot i aquests 4.041 programes. A través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9:14. Notícies.

0: Tota l'atenció posada perquè fa la recollida de brossa al Vendrell. Els desbordaments d'aquests últims dies produïts en diferents illes de contenidors del municipi han coincidit en el temps amb l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas per ampliar el servei. En un comunicat des del Consell Comarcal del Baix Penedès han informat que el passat divendres 2 d'octubre van rebre la petició de l'Ajuntament del Vendrell d'ampliar el contracte del servei de recollida de residus amb l'empresa de Fomento. Aquell mateix dia, l'ens supramunicipal va demanar a l'empresa concessionària una proposta d'ampliació d'aquest contracte. La petició ha coincidit amb un empitjorament del servei aquest cap de setmana que, segons diferents veïns i veïnes, es va començar a produir el mateix divendres passat. Aquesta setmana el Consell Comarcal va rebre una primera proposta de Fomento que ja s'ha traslladat a l'Ajuntament i qui és qui ha de determinar les condicions de prestació d'aquest servei. En aquest sentit, des de l'ens comarcal recorden que el servei de recollida de brosses es gestiona des del Consell, però que amb les peticions i les condicions establertes per cada Ajuntament i que estan recollides en el conveni corresponent. Aquesta crisi també coincideix amb un període en què la deixalleria comarcal de Bellvei està tancada per tasques de manteniment i buidatge de residus, uns dies durant els quals, tal com recorden des del Consell, els comerços i les indústries han de gestionar els residus de la seva activitat mitjançant gestors autoritzats. I a nivell polític, la formació local de Som Poble Esquerra exigeix explicacions i la presa de mesures immediates en relació a les incidències que es presenta especialment en aquests darrers dies de recollida de residus. Un problema que la formació republicana titlla ja d'estructural i per la qual exigeix solucions immediates. El principal grup de l'oposició es pregunta si el servei està mal dimensionat o si, per contra, hi ha un incompliment del contracte alhora que qüestiona l'acció del govern municipal. Albert Rovira.
1: Un contracte públic creiem que no es fiscalitza amb ultimàtums, es fiscalitza amb un seguiment, en requeriments, i quan s'acrediten aquests incompliments aplicant les penalitzacions previstes. I si aquests incompliments són greus o reiterats, s'han d'estudiar totes les possibilitats que permeti el contracte, inclosa la seva resolució, si jurídicament ho correspon.
0: Som Poble Esquerra afirma que ara mateix els hi falten dades per saber què és el que està fallant realment i exigeix a l'Ajuntament donar a conèixer quants requeriments se li han presentat a l'empresa i quantes penalitzacions se li han aplicat. Una actuació, afirmen, que hauria de ser activa i no pas reactiva.
1: Exigim reforç immediat del servei, neteja dels punts més conflictius i control diari del compliment de contracte. Exigim que, si existeixen incompliments, s'apliquin les penalitzacions contractuals corresponents i, si la gravetat o reiteració ho justifica jurídicament, que se n'estudiï la continuïtat del contracte. Demanem compromisos públics amb terminis concrets.
0: I justament avui dijous hi ha convocada una junta de portaveus per tractar tota aquesta problemàtica i demà divendres un ple extraordinari que ha de servir, entre més, per modificar la taxa relativa al servei de recollida de residus. Un conjunt de mesures que Som Poble Esquerra considera que hauria d'anar acompanyat de la constitució d'un espai públic d'incidències on poder comunicar qualsevol problema en aquest àmbit i analitzar l'evolució del servei. I justament sobre això, aquest ple extraordinari de demà divendres, que es farà a partir de les 8 del matí, una sessió extraordinària i urgent de ple amb un punt a l'ordre del dia. Aquest punt, textualment, diu que és l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquests. Una sessió, atenció, que tot i ser extraordinària, podreu seguir en directe per aquesta casa, per ràdio i per televisió i també per internet a través de rtv@elvendrell.cat. I encara en referència a aquesta situació, la Federació Veïnal, la Xarxa Vendrellenca, diu prou. Així de contundent s'ha mostrat l'entitat veïnal davant de les incidències detectades des de la posada en marxa i asseguren que el nou sistema de recollida de residus, una queixa que va acompanyada de la petició de dimissió de l'alcalde i la resta de càrrecs polítics responsables de la gestió del servei. La Federació insisteix que la problemàtica ve de lluny i que no es pot justificar apel·lant al comportament incivil Vic d'alguns usuaris o traslladant, afirmen, la competència al Consell Comarcal. La xarxa vendrellenca reclama informació detallada sobre les incidències detectades en els darrers mesos i que es depurin responsabilitats, tant a l'Ajuntament com al Consell. I a nivell veïnal, a principis d'agost es va presentar en societat la plataforma Barris Marítims Nets, impulsada per veïns i veïnes dels nuclis marítims del Vendrell que reclamen solucions davant d'aquest problema de recollida de residus. Des d'aleshores, la plataforma ha recollit més de 2.000 signatures que portaran al ple ordinari del mes d'octubre i també han anunciat que faran diferents protestes. Des d'aquesta plataforma, com a impulsores justament d'aquesta reivindicació, i ara les escoltarem, hi ha l'Anna García Junco i la Nora Prepleichi. Escoltem a les dues.
2: Montamos un tenderete aquí en el mirador del río Et y había que ver la gente cómo se acercaba y con lágrimas casi en los ojos nos contaba la suciedad, cómo se había perdido el espíritu que había en Comarruga.
3: Gente de Estados Unidos, de Holanda, de Francia, que nos venían a preguntar a nosotros qué estamos haciendo con la imagen del pueblo, a nosotras.
2: Entonces vamos a presentar al pleno, pedimos a la población que en fin, que ese día nos debían acompañar, porque si tanto nos han agradecido el trabajo que hemos hecho, podían respaldarnos en ese momento.
0: I entre les peticions que fan hi ha que s'augmenti la freqüència de la recollida de residus als bars i als restaurants i que es posin més contenidors per al veïnat. Afirmen que la presència de residus a la via pública està generant greus problemes d'insalubritat i que es veuen agreujats quan hi ha episodis de pluges fortes, com les últimes setmanes, que han estat molt, molt habituals.
3: La basura llama basura y la gente al no tener dónde tirar o harta de tener caminar varias calles para tirar la basura, encuentra esto y sí, se produce el incivismo provocado.
2: Ahora empezó la temporada de lluvias y cada vez que ha llovido, estas basuras así diseminadas, cualquier animal puede rajar la bolsa y se ven también algunas, todo eso con la lluvia y la suciedad que hay aquí, todo acaba en el estani.
3: Ante un problema de alarma como la que hemos tenido este fin de semana, saco a todo el mundo. Voy yo también a juntar las basuras. No dejo esto así a provocar otra inundación.
0: A més de portar les signatures al ple, des de la plataforma plantegen fer una protesta al primer dia de la Fira de Santa Teresa.
3: Ir al inicio y hacer como una queja simbólica. O sea, sin palabras, demostrar lo que venimos cargando los barrios marítimos, pero queremos hacerla convocando el pueblo.
0: Una protesta per la qual també han preparat fins i tot una performance amb la vestimenta relacionada amb els residus, com amb les inundacions d'aquests darrers dies. Canviem de qüestió, tot i així encara ens quedem a Comarruga. L'Ajuntament del Vendrell que ha anunciat que s'ampliarà la celebració del Carnaval al municipi amb una nova rua que es farà el diumenge a la tarda en aquest espai, als nuclis marítims, i que s'assumarà a la tradicional rua que es fa al nucli del Vendrell el divendres. Segons el consistori, la iniciativa respon d'una banda a la realitat demogràfica actual del municipi amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims i de l'altra a la demanda expressada per carrosses i comparses locals que havien plantejat la possibilitat de celebrar una segona rua al municipi. La regidora de festes, Mariona Figueres, ha destacat que aquesta nova ruta és una aposta per ampliar l'oferta d'oci i les activitats lúdiques als nuclis marítims, però també per generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu. Figueres ha remarcat també que la nova rua permet fer créixer el Carnaval del Vendrell i acostar una celebració tan participativa com aquesta a la part del municipi que cada vegada té més població durant tot l'any. I tornen les vacances per la gent gran del Vendrell. Fins al 21 d'octubre es poden fer ja les inscripcions de la tercera edició d'aquest programa adreçat a persones del Vendrell de 65 anys o més. La sortida serà per anar a Caldes de Malavella els dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions es poden fer al SAC del Vendrell, a Carrer de Mar, al SAC de Comarruga i a través del web municipal. El programa Vacances per a tu pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i col·laboració combatre la soledat de la gent gran prioritzant la participació de les persones en risc d'exclusió social, promovent l'envelliment actiu i oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure. Les destinacions es trien buscant vincles amb el Vendrell per enfortir els lligams i potenciar l'intercanvi entre persones i municipis. Caldes de Malavella comparteix amb el Vendrell que tots dos municipis estan integrats en l'Associació de Viles Termals de Catalunya. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. I més crònica cultural. Els clubs de lectura del Vendrell que han iniciat ja el curs amb noves propostes, com ara un club adreçat a joves i un altre dedicat al creixement personal. La programació manté l'aposta per fomentar la lectura i el debat al voltant de diferents gèneres i autors. Tots els clubs han exhaurit les places amb 123 participants en total. A la Biblioteca Terra Baixa, aquest dimarts, ha començat la programació amb un recital poètic en homenatge a Clementina Arderiu. De tot això ens ho explica en la següent crònica la Sílvia Martínez, als serveis informatius.
4: No és la mateixa que les altres companyes i això és molt important.
5: La bona acollida ha animat la biblioteca a ampliar-ne l'oferta.
6: Els clubs de lectura és una activitat d'èxit perquè tenen aquesta part, no?, social de compartir, que és tan important. Per això ens feia molta il·lusió, doncs, d'una opció.
0: Sembla que tenim aquesta crònica mal editada, però que de fet explicava justament l'èxit dels clubs de lectura que es fan al Vendrell des de fa ja molts anys i que segueixen assolint any rere any èxits de participació, inclús havent d'obrir des de fa ja molts anys també llistes d'espera en aquestes trobades habituals per comentar els llibres que es poden agafar en préstec de la pròpia biblioteca. Intentarem recuperar aquesta informació i poder explicar-la com cal i com es mereix. Encara parlant de llibres, fins al pròxim 24 d'octubre, a la seu de la Cooperativa de Llorenç, acull la 6a edició del Festival de Poesia Compresia Baix Viatge Poètic. És una convocatòria dedicada al maridatge entre els versos, les arts plàstiques, la poesia, l'edició de llibres i el teatre. Per exemple, demà divendres, que és 9 d'octubre, a les 8 del vespre, intervindrà l'escriptor Adrià Targa. El diumenge 18, a les 12 del migdia, es presentarà el llibre Ordinari de la Celebració, que recull la feina conjunta de Carlos Figueres amb els poemes i de Pitu Rovirosa Fortuny amb la fotografia al Festival de Llorenç. El 23 d'octubre a les 8 del vespre serà el torn de la poetessa baixpenedesenca Anna Molina. El 24 d'octubre també a les 8 del vespre, cloenda de la compresia amb l'espectacle de teatre i poesia Hem escollit de la companyia Inútil Mots. I final, i fins aquell dia es pot visitar l'exposició amb obres de la pintora de Llorenç Maria Teresa Baltasar i les fotografies d'en Pitu Rovirosa. L'exposició es pot visitar els dies 11 i 18 d'octubre de 12:15 a les 2 del migdia. També tenim proposta musical. La cantant i compositora penedesenca Sonia Linares ha estrenat a finals de setembre la cançó Boot to Fire, primer avançament d'un nou disc que publicarà acompanyada del grup The Might Night Music Band, una proposta que connecta diferents tradicions musicals mantenint una identitat pròpia. I justament això, amb les arrels posades en la tradició dels cantautors dels anys 60 i 70, Boot to Fire combina elements de folk rock, country, surf i americà amb textures psicodèliques, ritmes de folk llatí i l'energia orgànica que porta els The Might Night Music Band. El senzill, que té una marca dimensió cinematogràfica amb atmosferes de bandes sonores de cineastes com Quentin Tarantino o David Lynch, funciona com a carta de presentació del futur nou àlbum d'aquest grup, que es titularà The Rightly Tales of Moon Knights. Tant aquest single com el disc han estat enregistrats als estudis La Casa Morada de Banyeres del Penedès sota la producció d'en David Chueca i seran editats per Marlí Records. Des de la formació expliquen que l'àlbum està construït al voltant d'històries nocturnes, personatges singulars i paisatges de transformació.

0: trobaràs la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: 9:45. És el moment de la crònica esportiva. Una informació, una feina d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem de l'únic equip que ha pogut jugar aquest cap de setmana. I ho hem anat comentant que ha sigut un cap de setmana marcat per les suspensions a causa de l'alerta per la pluja. I bé, l'únic equip que es va escapar d'aquesta suspensió va ser l'AE Vendrell masculí, que tenia programat el seu partit diumenge a la tarda, per tant ja fora d'aquest horari de risc. I en aquest sentit, doncs bé, els jugadors d'Ignasi Morales, que s'enfrontaven a l'Abrera com a Ruga, en un partit on sempre van portar l'iniciativa i al final es van acabar imposant per 57-43, per tant, la segona victòria en dos partits. Per parlar de com va anar tot plat, us concentrem, tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bé, com deia, no? A diferència de Tarragona, que allà doncs, va haver de remar per acabar remuntant, doncs aquí va una part davant d'una tota l'estona i això va fer que poguéssiu tenir el partit més o menys controlat, no?
4: Sí, sí, sí, aquesta setmana ha sigut un partit ben diferent del de la setmana passada. La setmana passada vam tenir un mal inici i vam haver d'anar una mica contracorrent. I aquesta setmana, la veritat que no és que tinguéssim un inici brillant, però sí que és veritat que des del principi del partit vam tenir el partit bastant controlat i vam tenir la iniciativa des del principi fins al final.
3: El que sí que doncs, s'assembla, no?, el primer partit, és que és un partit també de nou guanyat per la defensa, no?, perquè, com deies, doncs, no va ser especialment brillant en atac, però en canvi en defensa sí que l'equip doncs, aquests dos primers partits doncs, s'està mostrant molt sòlid. No?
4: Sí, sí, sí, portem dues setmanes i ens han ficat 100 punts entre els dos partits, és a dir, que a una mitjana de 50 punts per partit. Bueno, la veritat és que ho estem treballant, l'equip li està donant molta importància i els jugadors doncs, estan intentant fer un passet endavant en defensa i així s'està demostrant de moment aquestes dues primeres setmanes. Sí que és veritat que en atac doncs, en els dos partits també es veu que estem encara en procés de millora, crec que hem de treballar encara moltes coses per començar a tenir partits amb anotacions una mica més elevades. Ens agradaria jugar més cap als 70-80 punts que cap als 60, com estem jugant aquestes primeres setmanes. Però bé, confiem en que el treball del dia a dia i la feina de l'equip setmana a setmana doncs farà que l'atac cada cop flueixi una miqueta més i cada cop trobem millors situacions de tir i el joc estigui una miqueta més ordenat i la gent pugui estar una miqueta més a lloc.
3: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Pretenc, que, com vosaltres, doncs, també he guanyat els dos primers partits, i, de fet, veu de guanyar doncs, una pista complicada, com és la Castelldefels, no? Per tant, doncs, senyal que serà doncs, un altre partit complicat i aviam doncs, si es pot mantenir aquesta bona ratxa, no?
4: Sí, el Pretenc és un equip que ja coneixem d'aquesta categoria. L'any passat va estar també per la part mitja alta de la classificació i sabem que anar a jugar allà sempre és complicat. A més, el que dius, han tingut un inici doncs, bastant bo d'augment, amb un 2-0, guanyant un equip com el Castelldefels, que és un molt bon equip. I bé, haurem d'anar allà a competir tot el que puguem i intentar doncs, buscar aquesta tercera victòria, que la veritat seria una notícia molt positiva, perquè voldria dir que comencem un inici de lliga doncs, amb molt bon peu.
3: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
4: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Ignasi Morales, entrenador de la Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-43 contra l'Abrera. I ara, com diem, centrats en aquest desplaçament dissabte, un quart de nou del vespre, a la pista del bàsquet pretenc. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb l'altra cara de la moneda, perquè l'AVE Vendrell femení havia d'ajornar el seu partit contra el Valls B, ja que les jugadores de José Antonio Ramírez tenien el seu partit previst per dissabte a la tarda, per tant, en horari de ple de les suspensions, i per tant, doncs, les taronges que hauran de buscar una nova data per jugar aquest partit, i per tant, el següent ja serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B. I per saber, doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sabeu, tenim el míster, José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
5: Hola, què tal, bon dia.
3: Bé, però tot una llàstima, no?, que no poguéssiu disputar finalment aquest partit contra el Valls, no?, per intentar, doncs, mantenir, doncs, la bona línia del primer partit, no?
5: Sí, però un costat sí que volíem jugar, perquè és el que dius, no ens agrada perdre partits i perdre la possibilitat de la continuïtat, però també tampoc ens sembla malament, perquè tenim una mica més de temps de recuperar la gent que està una mica tocada i una mica forçada per aquest inici de temporada, que està sent una miqueta, bueno, una miqueta en alt i baix.
3: Per tant, doncs ara ja toca pensar en el següent, que serà aquest diumenge a la pista del Castelldefels B, que és un equip que acaba de pujar, però bé, doncs, amb els filials ja se sap que, doncs, és una caixa de sorpreses, no?, i més de, en aquest cas, que també, doncs, és el filial d'un equip, doncs, bastant potent, no?
5: Sí, en principi conec aquest club i tenen jugadores que, com bé dius, poden doblar, i sí que és possible que tinguem aquesta dificultat a s'afegir, a més d'arribar al partit molt complicat el diumenge molt tard. Això tampoc afavoreix gens les coses per poder jugar amb bon dia. Esperem arribar a les millors condicions possibles, recuperar tota la gent i tenir la possibilitat de plantar cara.
3: Sobretot això, no?, doncs intentar, doncs, mantenir, doncs, el que vam veure al primer partit, no?, que l'equip no es va donar per vençut, i intentar, doncs, mantenir-se vives fins al final, no?
5: Sí, tenir aquest punt d'intentar superar el partit i arribar fins a l'últim minut amb possibilitat de guanyar-ho, si no pots guanyar col·legament, que tampoc l'hagis perdut. I disputar-ho sempre. Aquesta és la filosofia que intentarem aquest any. Ja ho provàvem l'any passat, de no deixar-nos anar, i entenem que aquesta sort dependrà molt de com arribarà al final, millor final de partit.
3: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
5: Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
3: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, fa una mica de prèvia d'aquest partit que, com diem, després de la suspensió del partit contra el Valls B, doncs el següent serà aquest diumenge a 7:45 del vespre a la pista del Castelldefels B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb el retorn a l'acció del Club Futbol Sala Vendrell, després de la suspensió del partit de dissabte a la pista del Reus. Els jugadors de Miquel Malo reben aquest diumenge a casa al Montbrió i intentar aconseguir la segona victòria després del debut en victòria contra el Catllà. I per saber, doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Bé, una llàstima, no?, el que no es pogués jugar dissabte, no?, perquè era un partit per demostrar que també, doncs, es podia continuar la bona línia del Catllà, però bé, doncs, al final, doncs, no es va poder jugar.
6: Sí, una llàstima per tot plegat, no?, per no poder jugar, perquè ara tenen que buscar una data, que a veure si aconseguim decidir cap de setmana, perquè no tindré que anar arreu entre setmana a les 10 de la nit. La veritat és que és un delta baix important, i la veritat és que al final veient el que va ploure, doncs és una mica de mala sort plegat. Però bé, és el que hi ha, hem de jugar amb el Sant Miguel, les teus propostes de federació, i no tenim ni veu ni vot en aquest punt, o sigui que tampoc ni podíem fer res, i doncs ara ja pensem el següent.
3: El següent, que, com deia, doncs és el Montbrió, que és un equip que acaba de pujar aquesta temporada, que de referència tenim la primera jornada, que van jugar a la pista del Flix. Per tant, bé, no sé quin partit us espereu.
6: Bé, fins on sabem, el Montbrió és un equip bastant intens, un equip que mirarà a Catllà, un equip que li fica molta intensitat, que corre molt i que va molt a tope, físicament parlant. Després, amb la pilota, doncs, tenen moments millors i moments pitjors, fins on sabem, però és un equip que sabem que serà molt perillós, i nosaltres hem de centrar-nos en el nostre, intentar el primer i principal, igual que vam fer el dia del Catllà, és igual a aquest nivell d'intensitat, ja que si no, quan jugues contra equips molt intensos, si tu no ets capaç d'igualar aquest nivell d'intensitat és molt difícil competir, però després pensant que juguem a casa i a casa volem ser un equip fort, l'hem passat més o menys ho vam fer, ja que també volem fer un curs millor, i pues, amb, tenint això en ment només podem pensar en intentar sumar de 3, intentar treballar dur, intentar tenir el partit endavant, que és el més important al final i el que volem tots.
3: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí, sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
6: Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
3: Miquel Malo, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquest partit que, com dèiem, jugarà diumenge, després de la suspensió del partit a Reus, doncs hi ha el següent, que serà aquest diumenge, 1:15 del migdia, al Pavelló Municipal contra el Montbrió.

0: sempre, tota aquesta actualitat esportiva que ens aporta en Jordi Grell, però això també ens porta altres qüestions, altres capítols informatius diaris.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Les portades, com sempre, i també com cada dia, això que dèiem, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dijous 8 d'octubre. Comencem pel diari de Tarragona. Mor Mari Carmen, ha mort a l'hospital la dona que ha simbolitzat la lluita per l'habitatge digne. Estava ingressada des de fa ja un temps, de fa dues setmanes, quan va ser desnonada de casa seva a Madrid. I dedicant la fotografia a portada. També parlant de meteorologia, des del diari de Tarragona. Xerta s'emporta el pitjor del temporal amb les cases anegades en fang. Una vintena de persones rescatades després de quedar atrapades als seus cotxes. En Rodalies. Anèssim caos als usuaris del tren víctimes del pols entre Adif, Renfe i els maquinistes. Canviem de portada, canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, també segueixen parlant d'habitatge i també es fan ressò de la Mari Carmen, que mor 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge. I pel que fa a la crisi de mobilitat, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris que tornen a quedar-se sense transport per una aturada que va comunicar de matinada. Els conductors al·leguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. I l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular al·legacions. I el govern francès suspèn les classes fins dilluns. I també en portada al diari Ara, a nivell cultural i musical, la primera última gran nit d'Oques Grasses. El primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que va vibrar un públic entregat des de principi a fi, grup liderat per en Josep Montero. I acabarem parlant de La Vanguardia, també una de les capçaleres habituals. Els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per a una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. El decret prohibeix la compra barata d'empreses en 10 pisos perquè fa la norma rescatada a nivell polític d'aquest decret d'habitatge. I el difícil retorn a la normalitat després del CETOM. Una visita a les zones d'Israel pròximes a Gaza, on Hamas va cometre els atemptats terroristes del 7 d'octubre del 2023, que mostra els intents de la població de tornar a la normalitat malgrat la càrrega emotiva de l'aniversari. Per exemple, la fotografia avui que podeu trobar a La Vanguardia, la foto de Ras Safati, germana d'una de les assassinades ahir en un memorial dedicat a les víctimes del Festival Nova, a prop dels Kibbutz Reina. I també en portada, com no, es fa ressò de la mort de Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid dues setmanes després de ser desallotjada a casa seva. A més, avui a La Vanguardia podeu trobar l'entrevista a Narges Mohammadi, activista israeliana i Premi Nobel de la Pau. Patim una repressió brutal, més la guerra i la crisi. Paraules textuals d'aquesta conversa que podeu trobar en aquesta mateixa entrevista. I Ada Colau liderarà des de Catalunya el Front Ampli de l'Esquerra. Feijó centrarà la campanya electoral en la crisi de Ceuta i la corrupció. En mobilitat, la plantada dels maquinistes col·lapsa Rodalies. I els esports, l'adeu de Messi. És el dia més trist de la meva carrera. Les pròpies paraules de l'astre argentí. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem ens ajuda a acabar de conèixer i una mica perfilar millor quina és la informació del dia.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I en plena setmana de fira, o setmana prèvia de fira, és lògic que hem d'anar parlant i hem de començar ja a destacar i explicar quins són els actes previstos en aquesta Fira Santa Teresa 2026, que tot plegat és prou ampli. A més, aquest any s'aprofita que dilluns que ve, que és dia 12, és pont, així que hi haurà allò gairebé 4 dies d'activitat i de festa al municipi amb aquesta vessant de gastronomia, de producte de proximitat, però sobretot, i com cada fira, de cultura i de cultura popular en majúscules, amb moltes coses previstes i moltes d'elles, o la gran part d'elles, ja tradicionals. Hem de dir que la inauguració està prevista per aquest mateix divendres 9 d'octubre, tot i que ja al migdia, quan siguin les 12, hi haurà tronada i repic de campanes a càrrec de l'Associació de Campaners del Vendrell. I, de fet, el mateix divendres ja hi haurà una primera actuació. Bé, en aquest cas serà un vermut electrònic, serà a la Rambla, amb DJ Enca. I també ja quan siguin a la tarda, a 6:45 de la tarda, hi haurà cercavila musical acompanyant els alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i l'agrupació musical Virgen del Consuelo, que aniran pels carrers del centre. Sortiran des de la plaça del Tívoli, això sí. Des de les 5 de la tarda i fins a les 8, l'Esplai Zigzag farà lleure educatiu i educació en valors per infants i joves d'entre 3 i 17 anys. Dissabtes d'activitats, colònies i campaments, que és el que ofereixen des de l'Esplai Zigzag. I això sí, la inauguració oficial, la inauguració i l'encesa de llums serà a 6:45 des del recinte firal, el que és la Rambla, el punt neuràlgic de la Fira Santa Teresa. A les 8 del vespre, en aquest punt, actuació del duet Quintessens, un duet que neix fruit de la complicitat i d'una visió comuna per la música, amb un repertori de 5 estils diferents, amb el pop, el rock, el soul, els musicals, però també els clàssics. El mateix divendres, a 8:45 del vespre, en representació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans, anirà a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que és bàsicament la reconstrucció històrica en clau de comèdia d'un dia de Fira a Santa Teresa d'ara fa molts anys. Més de 200 anys, imagineu-vos. Serà davant del Centre Cívic l'estació. L'activitat continuarà el divendres, perquè tot just després d'aquesta actuació, d'aquesta Fira d'Abans, podreu escoltar el grup Els The Portlands, grup local clàssic, un grup de rock del Vendrell amb gairebé 30 anys de trajectòria, fidel en rock and roll, els clàssics i el punk rock. El mateix divendres a les 10 del vespre a la plaça Vella hi haurà assaig dels Nens del Vendrell. Ja sabeu que sempre per fira hi ha actuació importantíssima a tres bandes. Doncs bé, en primer terme, i també ja és habitual, hi haurà aquest assaig general dels Nens a partir de les 10 a la plaça Vella, com hem dit. I a les 11 de la nit a la Rambla, actuació del grup Divas del Pop, amb un repertori dels principals èxits de les grans veus femenines del pop, tant nacional com internacional. I la festa del divendres acabarà amb DJ Ferry Lip. Hi haurà encara més activitat el dissabte 10 d'octubre. Començarà tot plegat amb les matinades a partir de les 8 del matí a càrrec de les gralles del Baix Penedès, els grallers Tocats de Canya, els Mosquits i el grup de gralles i timbals dels Nens del Vendrell. A l'Esplai Zigzag seguirà oferint aquest espai de lleure educatiu i d'educació en valors pels infants i joves. I el dissabte al matí hi haurà trobada literària a partir de les 10 del matí a la plaça Nova per descobrir el talent literari al nostre entorn a través de l'associació Coma-ruga Literària, que us esperarà. És un punt de trobada dissenyat perquè els autors locals, autors i autores locals, puguin exposar, compartir i donar a conèixer les seves obres. Encara parlant del dissabte, també hi haurà activitat de cultura popular al matí a 11:45 a la plaça Vella. Hi haurà una primera ballada conjunta dels grups infantils de cultura popular del Vendrell, com el Ball de Diablons, la Ligueta, el Lleonet, els Nans, els Gegantons, el Ball de la Patatufa, el Ball de Figataires, el Ball de Panderetes, el Ball de Muntanyesos, el Ball de Cercolets i el Ball de Faixes. I tot seguit, després d'això, per diferents carrers de la vila, cercavila de tots aquests grups infantils de cultura popular. El recorregut, això, sortirà de la plaça Vella, seguirà pel carrer del Peix, carrer Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, anant per les voltes, el carrer d'Elme, plaça de les Garrofes, carrer Racó, carrer Carnisseria i plaça Vella. També s'ha de dir que el carrer dels Cafès, cantonada amb la carretera del Doctor Robert, serà l'espai de cercavila tranquil·la. I quan això acabi, quan els balls ja tornin a la plaça Vella, hi hauran els versos del Ball de Diablons del Vendrell. I al migdia, a 2:45, actuació del grup Brian de la Rumba. La millor rumba per tots els públics. Seguim parlant del dissabte al migdia, perquè també hi haurà vermut electrònic amb la Laia Motos a la Rambla. A la tarda, a partir de les 5, a la plaça Vella, hi haurà inflable casteller. Diuen que és el més gran del món. És una atracció infantil per impulsar la divulgació del fet casteller i promoure el Museu Casteller de Catalunya. I col·labora l'Oficina de Turisme de Valls, bé, l'oficina o el Patronat de Turisme de Valls, eh? A 7:45 del vespre, a la Rambla, l'espectacle Carta dels Ajuste, a càrrec de Zafiro d'Or i les Bàlvies, que són dues drag queens, que s'estan fent un bon nom en aquest món de la drag queen del nostre país. Però bé, en aquest cas és un espectacle que en format zapping passa per la història més vintage de la televisió i també hi haurà rifa de productes, no us ho perdeu. A les 8 del vespre, el dissabte, actuació musical d'Erika Lane, versions dels backtrack de la vida de gairebé tothom amb personalitat pròpia i proximitat. A les 8, a la placeta de França, plantada dels grups de foc, perquè, evidentment, hi haurà també nit de foc, com cada fira a Santa Teresa. La cercavila de foc començarà a 8:45 del vespre amb tots els grups de ball del municipi i altres colles convidades. I a partir de les 9 a la Rambla ja actuarà el grup de versions Rock and Roll, un concert ple d'energia que reviu els grans clàssics del rock català dels anys 90. A 12:45, actuació del grup Mecamela, que és homenatge a Camela, és això d'aquests tributs, amb un repertori de clàssics inolvidables, molta energia i una gran connexió amb el públic. I la festa del dissabte acabarà amb l'actuació de DJ Morsi. Tot això a la Rambla, eh? Parlem del diumenge 11 d'octubre, que també aquesta jornada començarà amb les matinades. I a partir de les 9 del matí, 25a trobada d'intercanvi de plaques de cava a la plaça de la Sardana. A 11:15, a la plaça Vella, hi haurà allà la primera ballada conjunta dels grups de cultura popular del Vendrell que participen d'aquest acte, com el Ball de Diables, el Drac del Vendrell, l'Àliga, el Lleó, la Mulassa, els Gegants, el Ball de la Bolangera, el Ball de Cintes, el Ball de Valencians, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Panderos i el Ball de Gitanes. Després començarà ja tota la cercavila d'aquests grups, que passarà també, com és en el cas infantil o el mateix que fa per Festa Major, sortiran de plaça Vella, carrer del Peix, Prat de la Riba, carrer Cafès, plaça Nova, carrer Delme, plaça Garrofes, carrer Racó, carnisseria, fins tornar a arribar a la plaça Vella. I a continuació d'aquesta arribada, els versos del Ball de Gitanes. Això serà la plaça Vella. De fet, també crec que és una de les novetats d'aquest any que hi haurà aquests versos aquest dia de diumenge. I després d'aquests versos de les gitanes, hi haurà els versos del Ball de Diables del Vendrell. I a 3:15 del migdia, entrada de les colles castelleres, perquè recordem-ho, també un dels fets culturals importants és la Diada Castellera. Una diada amb els anfitrions, com no, amb els nens del Vendrell, però també la participació de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i la colla Minyons de Terrassa. Serà a partir de la 1 del migdia, evidentment, a la plaça Vella. A les 2 del migdia, a la Rambla, actuació de DJ Bert. A la tarda, 6:45, actuació del grup Buena Onda, que és un duet musical català amb versions de temes actuals i clàssics en format acústic, és a dir, guitarra, percussió i dues veus. I a les 7, aquest diumenge a les 7, a l'església del Vendrell, ja que diuen no es pot separar la vida de la música, que deia el mestre Pau Casals, la coral polifònica Joan Toldrà i la societat coral El Penedès uneixen les seves veus per recordar que la música ens acompanya sempre i dona força en els moments més difícils. És un concert solidari perquè tots els beneficis es destinaran a la Lliga contra el Càncer. El diumenge, seguim parlant del diumenge, a les 8 del vespre, a la Rambla, actuació del grup de versions Brou. És versions nascudes de les xarxes socials que s'ha convertit en una de les bandes revelació per a festes majors i festivals. A les 11 de la nit, a la Rambla, actuació del grup Aquellos Cantos Locos. És un tribut al Canto del Loco. I seguidament, també a la Rambla, actuació de Lemons DJ, que amb això ja posarà el punt i final aquest dia de festa del diumenge. Però el dilluns, que és festiu, que és pont, ja ho dèiem, aquest dilluns que és festiu, és 12 d'octubre. Al migdia hi haurà vermut rumbero a càrrec de Dantubi a la Rambla. Tot el recinte firal continuarà obert amb tots aquests productes de proximitat gastronòmics, sobretot de cellers, de vins, de caves, que podeu trobar en aquest punt de la fira que s'ha convertit això en aquest punt de gastronomia local, que és el leitmotiv d'aquesta fira Santa Teresa i que, com dèiem, estarà també obert al llarg del dilluns. I això tancarà tota aquesta festivitat de la fira de Santa Teresa 2026.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies al butlletí de les 10 i que ens porta ja gairebé aquests 4 minuts aquesta franja i, en conseqüència, la segona part de Calaixera. Continuem, seguim en tota aquesta jornada d'avui dijous, 8 d'octubre. Programa número, edició número 4041. Gràcies per fer-ho possible, com sempre. I la intenció, l'objectiu, i això, i les ganes que sempre tenim d'acompanyar-vos, d'explicar-vos moltíssimes coses al llarg de tota aquesta estona de ràdio. I, de fet, avui dijous amb propostes interessantíssimes, eh? Començarem per una proposta coral solidària que arriba aquest proper diumenge a través de la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell. En recollirem els detalls d'això. I, a banda, també, bé, diferents propostes amb unes. Seria així, eh? Perquè comença, també, a partir d'aquest cap de setmana, un cicle de concerts al Museu Pau Casals, englobats també a l'aniversari del 150è naixement de Pau Casals. De fet, en parlarem i qui ens ajudarà a conèixer aquestes propostes musicals, però també teatrals, és la directora del museu, la Núria Ballester. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part amb més coses que ja més o menys coneixeu, amb la part tecnològica i amb en Joan Molines i amb la participació i les trucades. Així que va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: La coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la societat coral del Penedès, el Coro, que uneixen les seves veus en un concert

0: esteu en un estat de forma excepcional des de la coral, eh? Sí o no?
1: Jo crec que sí.
0: Eh que sí?
1: Hem avançat molt.
0: Eh que sí?
1: Hem avançat
0: Teniu
1: molt.
0: Molts cantaires, que això sempre és bo i necessari, eh?
1: Més o menys sobre una veintena.
0: Imagina't, sí, sí, que teniu un bon nombre de cantaires. A més, m'has passat la llista dels concerts que heu fet i que encara us queden per fer, d'aquest 2026. És una passada. És a dir, esteu treballant molt, esteu fent molta feina. I també suposo que tot això quan es... A veure, sempre l'heu fet bé la feina, eh? Que això que quedi clar, eh? Però és obvi que quan hi ha aquesta energia compartida i quan hi ha tants concerts que et fa que encara assagis més, fa que tot surti més rodat, no? Musicalment parlant, eh? Que sé, eh?
1: Efectivament. Intentes, doncs, moltes vegades mitjançant la tècnica i ha, a més hi ha una munió molt bona amb, dins dels membres de la coral.
0: Molt bé.
1: I, clar, el fet de tindre un fotiment d'ensajos el que fa és que estiguis desitjant poder demostrar al públic, demostrar aquesta feina.
0: Clar, allò que heu fet als assajos, de fer-ho públic, és cert.
1: Efectivament.
0: Clar, també tot plegat ha coincidit amb el canvi de direcció, actualment és en Jordi Pasqual.
1: Sí.
0: Que, quan fa que és director musical ell?
1: Mira, és director a partir... va ser a partir de l'11 de setembre del 2024.
0: Val. Jo potser em sap que era més recent, però...
1: No, dos anyets
0: ja.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Justament tot coincideix, de fet, no? Suposo que aquesta reestructuració musical comporta tota la resta. També recordo que havíeu vingut aquí a parlar-ne de la coral i que també feia una mica aquesta crida cap a noves veus, que la gent s'animés a participar, que vingués a cantar amb vosaltres. Vull dir que és tota aquesta feina que va començar ara fa uns anys i que això, que clar, ara s'està recollint els fruits, no? En certa manera
1: sí,
0: em fa
1: sí,
0: la pica,
1: sí, vull dir... A la coral polifònica fa molts anys
0: clar.
1: Que soc, més de
0: 5
1: anys.
0: Amb el nom de Jean Toldrà, és obvi.
1: Sí. I doncs aquest canvi doncs ens ha anat molt bé.
0: Uh-huh.
1: Ens ha anat molt bé perquè té una forma d'ensenyar diferent i a més, doncs, tots plegats estem en una mateixa direcció, que és aquesta.
0: Clar.
1: Poder fer actuacions que valgui la pena.
0: I tant. Perquè suposo que una coral... és evident, que el pal de paller, el leitmotiv és la música, és el cant coral, per suposat, eh? Però també és un punt de trobada, no? També té aquest component social, no? Que és un punt de mans del cant coral, de mans de la música, que es trobeu per cantar. Vull dir que també té una vessant social, això.
1: Evidentment. Socialitzes moltíssim perquè... Clar, doncs, allò que et deia, que érem una munió, tots els membres de la coral, i de fet, doncs, allò que moltes vegades a nivell personal, doncs, allò que anem, va, vinga, fem un sopar...
0: Clar, això.
1: Fem un sopar entre tots i xerrem d'això i parlem de l'altre... És fantàstic, la veritat.
0: D'això es tracta.
1: D'això es tracta, sí.
0: Exacte, de cantar, però també de compartir moltes estones.
1: Sí.
0: Doncs justament això, el fruit dels concerts que s'han fet i que han de venir, com ara dèiem, un dels importants, també he sentit a dir amb algun escrit que he vist que potser és del més important de l'any, aquest concert,
1: sí.
0: No? Aquest diumenge.
1: És molt important, i més que res és el fet d'aquesta col·laboració que es fa amb la Societat Coral del Penedès. Pel tema d'aquesta crida contra el tema del càncer.
0: Val.
1: Vull dir, alguns membres de la nostra coral han passat per aquesta història, i familiars i coneguts, i vam pensar, doncs, fem-ho.
0: Que bé.
1: Fem-ho.
0: Així doncs, això, com dèiem al començament d'aquesta conversa, és una trobada musical, però també això,
1: Solidària.
0: Solidària, correcte, amb aquest concert. De fet, tot va començar, no?, aquesta relació amb aquesta coral vilafranquina i també amb aquesta vessant solidària, va començar el mes de maig, de fet.
1: El 17 de maig vam, en aquell cas va ser a benefici de la Fundació L'Espiga, i vam fer això. Ens vam ajuntar les dues corals, vam parlar, vam ensejar i vam tirar endavant, va ser tot un èxit.
0: Molt bé. El títol d'aquest concert, que no l'hem dit, és Música i Vida.
1: Sí.
0: I al maig ja portava aquest títol, aquest concert?
1: No.
0: O no? És a dir, l'heu adaptat o l'heu...
1: Nosaltres l'hem adaptat a
0: aquest context. Música i Vida, perquè, a més, ara ho explicaràs tu, segurament. Música i Vida és una de les frases mítiques d'en Pau Casals, aquest any és el 50è aniversari del seu naixement i que n'estem parlant moltíssim.

0: que de fet tampoc Usals ho deia, no? Que per ell música i vida era la mateixa cosa.
1: Sí.
0: I suposo que parteix d'aquí, eh, això?
1: Efectivament. El títol de la frase de Pau Casals: no es pot separar la música de la vida.
0: Clar.
1: Efectivament, i d'alguna manera és per celebrar els 150 anys del seu naixement.
0: Clar. Quants hi temps, doncs, eh? És a dir, musicalment parlant, solidàriament parlant, i a més amb la celebració d'aquest aniversari que també us hi afegiu amb els 150 anys de Pau Casals. És a dir, que és un concert que agafa moltes coses.
1: Escolta,
0: i podeu afegir un altre més, que és el concert de fira.
1: Efectivament, que feia temps que no podíem fer, i aquest any ha sigut una data perfecta.
0: Molt bé. Ja hem dit que és aquest diumenge, això sí que ho hem dit en diferents ocasions, aquest diumenge 11 d'octubre, no hem dit encara, tot i que ho podem sobreposar, que és a l'Església del Vendrell, a l'Església de Sant Salvador.
1: Efectivament, sí.
0: Així que la cita és aquesta, eh? Aquest diumenge dia 11 a l'Església de Sant Salvador, a partir de les 7 de la tarda.
1: Sí, a les 19 hores, sí.
0: Que és el concert de fira, i després dels molts actes que es faran durant tots aquests dies a nivell popular i tradicional, doncs aquesta tarda de diumenge, vespre de diumenge, doncs també composarà tot aquest concert. Va, anem cap al repertori. Què heu preparat, Joan Carles? Què podem trobar, Anna, en aquest concert?
1: Pues mira, és un repertori molt variat, amb música sacra, popular, contemporània, i amb unes propostes diferents per part de cadascuna de les corals.
0: Val.
1: No et volem avançar gaires detalls per mantenir una miqueta la sorpresa.
0: No, ja està bé, ja
1: però
0: està
1: sí
0: bé.
1: Que hi ha alguna peça especialment vinculada a Pau Casals, i també cançons molt conegudes i estimades pel públic. El concert acabarà amb un parell de peces interpretades conjuntament per les dues corals.
0: Val.
1: Sí, sí.
0: Que també ja és habitual, eh? En aquestes trobades corals és un cant comú final, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Clar, ho dic jo, eh? Ho dic jo. Crec que ho sentiu, no sé si ha canviat aquests darrers anys, però sempre ho sentíeu molt còmode amb la música sacra. Amb la música religiosa.
1: Amb la música sacra, música lírica... Sí. Tot i que... Ja et comento que amb aquest concert hi haurà una miqueta de sorpresa.
0: Val.
1: Perquè hi haurà això, música contemporània.
0: Bé.
1: Però sí, sempre... O sigui, el concert, per exemple, el de la Sagrada Família, que va ser fa un mes o menys...
0: Sí.
1: Bueno, allà havia de ser més aviat... música sacra, evidentment.
0: Per l'espai, eh? Per l'espai, per l'espai.
1: Per l'ubicació. Però també agafem coses de música contemporània que té algú a dir.
0: Molt bé, que bé.
1: Sí.
0: És la feina que s'ha de fer als assajos, suposo, no?
1: Evidentment.
0: Perquè a l'hora dels assajos per veu...
1: A més, ho fem... amb l'idioma concret, si és alemany o és anglès, i això necessita...
0: Molt d'assaig.
1: Molta pràctica i molta dicció.
0: Clar. Perquè tu, a banda de ser president de la coral, de l'entitat com a entitat, ets tenor?
1: Sí.
0: Ets tenor, eh?
1: Tenor.
0: No recordava si eres tenor o baríton. Tenor, eh?
1: Tinc dues filles, que són sopranos.
0: Molt bé.
1: Vull dir, més o menys som cinc sopranos, i han... 5 contrals, 5 tenors i 5 baixos.
0: Vaja, està ben repartit.
1: Està ben
0: distribuït.
1: Sí.
0: Molt bé. I el que dèiem, la feina s'ha de fer els assajos, això sempre?
1: Sempre. Sí. Has de ser una miqueta disciplinat.
0: Ja. Quan assajeu vosaltres? Quants dies acabeu assajant?
1: Nosaltres, quan no hi ha cap concert, però que ja ho veus que els tenim molt a sobre un de l'altre... Però quan no tenim d'allò, és en un ensaio, concerts tenim els divendres.
0: Val.
1: De 8 a 10, els divendres, de 8 de 20 hores a 22. I si no, doncs, a vegades hem d'agafar i fer assajos per veus.
0: Ah, clar, que és normal també a les corals, eh?
1: A les corals, vinga, els tenors, els baixos, els supers. Llavors vas triant els dies i per fer-ho.
0: Molt bé. Què tal és el Jordi Pasqual?
1: És una persona molt disciplinada.
0: Ara, jo fins que anava per aquí, eh? El coneixem musicalment parlant, sobretot, perquè hem parlat amb ell amb altres costes i altres treballs que fa, i sembla
1: És molt, molt disciplinat, o sigui, disciplinat. Tot que som una coral amateur, no som professionals,
0: sí, no, queda clar.
1: Però intenta, doncs, que la seva tècnica i el seu saber fer, doncs que nosaltres ens empapem com una esponja i intentar que quedi bé.
0: Molt bé, bé. Com a, i és pianista, no? El seu instrument és el piano,
1: ell. El piano, efectivament.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: ostres,
1: sí.
0: Per això que té aquesta figura, realment, de persona concisa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí. I, ostres, que interessant. També suposo que m'ho lligat a la seva professió, que també
1: sí,
0: crec que tothom coneix a què es dedica. Sí, una cosa una mica lligada a aquesta personalitat, però no treu que tingui, doncs, aquesta expertesa, aquesta qualitat musical que la trasllada justament cap a la coral. Anem cap a aquesta part solidària, que és important, importantíssima, que és això, aquesta lluita contra el càncer, sí. Així que tot el que es recapti de les entrades d'aquest diumenge anirà contra la Lliga contra el Càncer.
1: Sí.
0: Ja comentaves que una mica la motivació ja va venir d'aquest concert del passat mes de maig, que ara la potencieu, i també vehiculada una mica els testimonis de la pròpia coral i que, desgraciadament, han patit aquesta malaltia.
1: De la teva gent, del voltant. Hem volgut donar suport a una entitat molt present al nostre territori. Dins de la coral, com t'he comentat abans, i del nostre entorn, hi ha persones que han viscut de prop el càncer, i que actualment hi viuen i conviuen. Volem contribuir amb aquesta tasca de la Lliga, sobretot per fer saber a les persones afectades que estem al seu costat.
0: Clar, que bé.
1: Sí, la recaptació serà per la Lliga contra el càncer. Serà una aportació de 10 euros, però que es pot donar més.
0: Això
1: sempre. I hi haurà informació de la Lliga a l'entrada. Per la Ingrid Sales participarà amb la presentació del concert.
0: Ah, bé. Molt bé.
1: D'acord?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, és per això, és... Per nosaltres és el més important.
0: Val. I tant. Aquesta participació i aquest recurs que sempre va bé, per aquest tipus d'entitats que lluiten contra aquestes malalties, des d'àmbits diferents, i la Lliga contra el càncer, que també és una de les potents que tenim aquí a la demarcació i que des de fa molts anys fa moltíssima feina. L'entrada es pot comprar anticipadament o s'ha de comprar el mateix dia, Joan Carles?
1: O sigui, Cal Joan, coneixes Joan Güell?
0: Sí, i tant.
1: Doncs allà, doncs, a les entrades, el qui les vulgui comprar abans del concert...
0: Va, les pot comprar allà?
1: Les pot comprar allà, serien 8 euros. Hi ha una petita reducció. 8 euros, i si no, directament al dia
0: allà,
1: del concert.
0: A taquilla?
1: Allà, a l'entrada de l'església.
0: Perfecte. Quan l'import íntegre de les entrades, com dèiem, aniran contra la Lliga contra el càncer.
1: Efectivament, sí.
0: No hem de fer res més que fer una convidada, no? I una invitació a la gent que s'hi acosti a conèixer-ho, si és que no us coneix, que això serà difícil, però sí conèixer el nou repertori, aquestes novetats que deies, que heu preparat per aquesta jornada.
1: Sí. I veus que amb els concerts que tenim pendents, hi ha un altre del Museu Déu que també anirà per aquestes d'allò.
0: Sí, també contra...
1: La Lliga contra el càncer.
0: Contra el càncer. Clar, és això, estem parlant del concert d'aquest proper diumenge, dia 11, però encara queden unes quantes setmanes i uns quants mesos d'any, encara, d'aquest 2026, i és veritat que teniu diferents propostes. De fet, tenim previst parlar-ne ben aviat, també, amb vosaltres, a banda d'aquesta participació pel concert del diumenge, sí que hem de fer una mica de valoració de l'any, i sí que podem explicar el que heu anat fet i el que hi ha, però també sé això, que fareu, per exemple, no, a Sant Salvador el dia 8 de novembre, al Museu Déu, que també és un concert interessantíssim, com tu ara deies, el 14 de novembre, i també concerts de Nadal, que en fareu diferents.
1: Sí, farem en diversos llocs, a l'Arbós, al Vendrell, a diversos llocs. Sí.
0: Bé, el que et deia, una mica acabarem com hem començat, que és destacant aquest bon punt i aquesta energia que esteu tenint, i aquesta ganes de cantar i de voltar, i que no és fàcil, ens consta que no és fàcil.
1: No.
0: No és fàcil.
1: No és fàcil, tant, vull dir...
0: Tants concerts comporten, com ja hem dit també, molta feina de dedicació i d'assaig.
1: Sí. Saps allò que quan estàs a punt d'anar a cantar, doncs que estàs... aquells nervis, aviam... però vaja,
0: va, però això,
1: un cop fas la primera nota,
0: sí,
1: ja està.
0: Però això és el que es fa a cantar, també, no?
1: Sí,
0: jo crec
1: sí,
0: que no,
1: sí,
0: aquests nervis, aquesta
1: sí,
0: adrenalina, si podem dir-hi així, és la que et fa després gaudir i de posar-t'hi, no?
1: Sí.
0: I de celebrar-ho, i tant.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs un plaer, ja hem dit. És la primera part d'aquest seguit de converses que mantindrem amb vosaltres. Avui, sobretot, ens hem volgut centrar en aquest concert solidari d'aquest proper diumenge, dia 11, que ja hem dit en diferents ocasions, i ho recordem, serà a l'església i a partir de les 7 de la tarda, però això ben aviat també acabarem de fer un tancament de l'any i acabarem de parlar dels propers concerts i com bé que ha anat, doncs, justament tot aquest any, aquest curs 2026.
1: De fet, Pere, ja estem preparant concerts.
0: Sí, per l'any que ve, ja, clar, que, molt bé.
1: Sí, sí,
0: que bé,
1: sí.
0: Que bé, que bé.
1: Sí, sí.
0: Que això també és una feina. Una cosa és cantar, assajar, musicalment parlant, sí, però després també com a entitat, que suposo que cau amb el pes, cau en tu i amb altres persones de la Junta, és organitzar, no?
1: Organitzar, buscar, parlar amb ajuntaments, Sí, efectivament.
0: Aquesta és una altra feina, també.
1: És una altra feina. És la feina que no es veu.
0: Exacte.
1: Però que fem.
0: Molt bé, fantàstic, doncs, per molts anys més. Seguirem en contacte, Joan Carles.
1: Molt bé, Pere.
0: Moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi bé.
1: Per donar-nos veu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Ara, en breu, anirem ja cap a altres informacions i altres propostes musicals, culturals, que arriben des d'àmbits importants al municipi, com és el cas del Museu Pau Casals, en la celebració dels 150 anys del naixement del mestre. Farem una connexió al propi museu amb la seva responsable, la Núria Ballester, qui ens ha d'explicar com comença també ja de cara aquest mateix diumenge un cicle de concerts, però propostes que també són teatrals i... per tota la família, en altres àmbits. De seguida ho acabarem de combinar. I a banda d'aquests apunts culturals, que una mica sempre centren la part principal del programa, també hi ha altres punts, doncs així amb una derivada una mica més social, però que és importantíssim tenir en compte, i ho anem recordant i repetint, perquè pensem que és molt, molt important i un servei, doncs, molt destacable. I és que s'ha obert al Vendrell un nou punt d'atenció psicològica gratuïta que s'anomena Espai Àncora. és un servei d'atenció psicològica que ofereix eines i recursos personals per la millora de la gestió emocional amb l'objectiu que les persones amb problemes de salut mental puguin millorar la seva qualitat de vida i que s'adreça a joves majors de 16 anys, persones adultes i gent gran amb l'objectiu de proporcionar un acompanyament psicològic que afavoreixi la seva autonomia i el seu procés d'empoderament, que sempre és important en qualsevol matèria i en qualsevol d'aquestes franges, sobretot quan parlem de salut mental. Fins ara aquest és un servei gratuït que s'adreçava a persones més joves. Hi havia una franja d'edat marcada entre els 15 i els 30 anys, però ara això s'ha ampliat i aquest nou servei, aquest espai Àncora, és això, a partir dels 16 anys i sense data sostre, per dir-ho així, oberta a tota la població. Les persones interessades i que, bé, creguin que poden ser ateses per aquest espai, us podeu posar en contacte amb el Club Social del Llorer, que estan a l'Avinguda del Puig, i de fet ells, des d'aquest punt, són els que ofereixen aquest servei. Però també podeu acostar-vos a l'Hotel d'Entitats del Vendrell, al Camí Reial. El contacte, també, si voleu rebre més informació o si voleu participar-hi, és el 619-057-891. De fet, ja és imaginable que aquest és un servei totalment que es preserva tota la intimitat de les persones que ho puguin sol·licitar, així que no tingueu cap tipus de recança, això, de preguntar o d'informar-vos a través d'aquest WhatsApp que ja hem dit i que volem recordar, que és el 619-057-891. O també teniu un correu electrònic, espaiancora@salutmental.org.

0: I ara que parlem de salut mental i de la importància de la divulgació de la salut mental, també destaquem i recordem que el Vendrell celebra la primera jornada de salut mental que estan obertes a tota la comunitat. De fet, tindrà lloc demà divendres, 9 d'octubre, serà al Parc Neus Català, inclourà, entre d'altres, una caminada popular, un espai de trobada i sensibilització i una botifarrada, a més... La iniciativa que neix dels professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata, amb la voluntat de donar visibilitat a la salut mental, apropar els diferents serveis i recursos a la ciutadania i contribuir a combatre l'estigma que encara envolta els problemes de la salut mental. Al matí començarà amb una caminada popular amb sortida des del Parc Neus Català, que serà el punt neuràlgic d'aquestes jornades demà divendres. De fet, és on està ubicat aquest punt del Pere Mata, en aquest centre d'adults de salut mental d'aquí al Vendrell. Es tracta d'un recorregut senzill, accessible per tothom i que permetrà conèixer l'entorn i les construccions de pedra seca. Després d'això, es celebrarà un espai de trobada, d'informació i de sensibilització amb la participació de professionals dels diferents serveis de salut mental i que intentarà doncs, acostar tots aquests serveis que hi ha a disposició. I posteriorment, també hi haurà aquest punt de trobada que s'acabarà de completar amb intervencions sobre adolescència, rehabilitació comunitària, també amb la participació del Club Social del Llorer, els grups d'ajut o a mútua, així com el testimoni en primera persona d'una persona usuària. I tota aquesta jornada al migdia acabarà amb una botifarrada solidària. Recordem-ho, els ítems principals. És aquest punt de trobada que tindrà lloc demà divendres, aquesta primera jornada de salut mental, atès que justament aquest dissabte, dia 10, es commemora i es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, i d'aquí aquesta primera jornada. I encara en aquest punt de servei, deixeu-me destacar i també recordar que ja s'ha posat en marxa la tercera edició del programa de vacances gratuïtes per a la gent gran del Vendrell, Vacances per a tu. La sortida d'aquest any serà a Caldes de Maravella els dies 25 i 26 de novembre. Està adreçat a persones de més de 65 anys. I les inscripcions ja ha començat. Les inscripcions estan obertes fins al 21 d'octubre i les podeu fer al Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell, que està ubicat al carrer de Mar, número 3, també al SAC de Comarruga, a l'Avinguda Generalitat, o, si ho preferiu, de manera molt còmoda, des de casa, a través d'internet, a www.elvendrell.net. Doncs repassada també aquestes activitats i aquestes propostes socials que també hi han de tenir cabuda, de forma diària, i així ja anem fent.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Graus a la pell i tremolors.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Amor y por eso intentemos todo mi corazón.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

2:45. Estem en directe, això sempre és en ràdio en directe i a vegades passen aquestes coses. Teníem previst fer aquesta connexió amb el Museu Pau Casals per conèixer tot el cicle que preparen i que comença a partir d'aquest cap de setmana per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals. A veure si podem anar una mica més enllà i després podem fer aquesta connexió perquè ara en directe no és possible. Però aprofitarem per parlar d'altres propostes culturals de primer ordre i donar a conèixer projectes xulíssims i interessantíssims.

0: Perifèria cultural, algun cop n'hem parlat i sempre ho hem inclòs a les agendes, inclús l'any passat ja van treure el cap per aquí a la comarca, per aquí al Penedès, però aquest any sí que fan en certa manera com parada i fonda. Un festival amb una filosofia molt xula i que ens ve molt de gust conèixer-la i explicar-la. De fet, ens acompanya el seu director artístic, en Francesc Rivera, Entitats. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies de venir aquí.
0: Clar, a més, vens de lluny. No cal que ens diguis d'on vens, eh? Vens de lluny.
1: De lluny, de lluny.
0: I amb això dic, ostres, aquesta reivindicació que moltes vegades, des d'un mitjà de proximitat, que sempre hem fet, no? Allò de, a comarques també es fan coses. A comarques també hi ha oferta cultural i també es fan activitats, ostres, viscudes i xules. Aquest és un exemple. Però això ho enllaço amb tu, que no tens cap tipus de mania a recórrer mig país per venir aquí a aquest espai a parlar-nos d'això, cosa que agraeixo moltíssim.
1: No, a mi m'agrada voltar. I voltant soc feliç, eh? Si no, i si tingués una mica menys d'obligacions encara seria més feliç, perquè ho faria sense remordiments.
0: No? Ja, clar. No, cosa que t'agraeixo moltíssim, de veritat. Però ja dic, crec que això, que ho podem enllaçar molt amb aquesta filosofia que teniu i aquesta filosofia que tens tu també des de sempre, eh? Com a artista en majúscules,
1: sí.
0: Que és aquesta reivindicació de comarques, no? Que,
1: sí, i bueno, suposo que de fet ja em van venir a buscar per això, eh? Perquè doncs, això ho feia un altre, llavors jo vaig agafar la direcció artística aquest any i suposo que, bé, no, suposo no, sé que ja sabien quin perfil buscaven. Jo crec, va coincidir que feia poc que havia sortit una entrevista meva on el titular deia, a mi m'hauria agradat ser Joan Coromines, però el lloc ja estava agafat. I els de Perifèria van llegir allò i van dir, sembla que ja tenim
0: ostres,
1: el perfil, no? Bueno. Perquè al cap de 10 dies em van trucar, em van dir, sembla que tu hauries...
0: Bueno. Ostres, però clar, mai havies dirigit un festival d'aquestes característiques?
1: No, no, havia estat en produccions de coses més humils, més, i sobretot més puntuals, diguem, no? Una cosa així és estable i una cosa que estàs tot l'any ja preparant i que aquesta setmana, de fet, avui hem fet una reunió ja per començar a posar fil a l'agulla l'any que ve i la setmana que ve ja ens posem l'any que ve.
0: Ostres, imagina't. Clar que això és un projecte molt gros. Tot i que intenta buscar aquesta proximitat i que intenta ser allò de peu de camp, ara ho explicarem, home, és un projecte ambiciós, eh?
1: Sí, més que gros és llarg, diguem, no? Perquè això va de maig fins a octubre, enguany novembre, i hauran sigut 42 esdeveniments, no? Per Catalunya, per la Franja, la Matarranya, aquest any hem anat també a la Franja Ponent, i Mallorca, que tampoc hi havíem estat mai,
0: sí.
1: I sempre amb un perfil, sobretot, de pobles petits, diguem, no?
0: Clar, clar. Són això, una quarantena de municipis, més o menys, espais, amb més de 70 artistes, però això dic, hosti, que és un projecte gros, eh? És un projecte ambiciós.
1: Sí, moltes vegades són... Això no vol dir que en aquests llocs no s'hi faci coses, eh?
0: No.
1: S'hi fan moltes coses, moltes vegades tenen molta activitat pròpia, grups de teatre, grups de música, absolutament de tot, eh? Però ja el que procurem nosaltres és portar també un tipus de cultura crítica, no? Coses que... un tipus d'art que explica moltes coses, no? A llocs on les dinàmiques habituals no ho permeten, per un tipus d'infraestructura, de catxets, d'allò, no?
0: Ja està clar.
1: I llavors, doncs, intentem combinar-ho tot per poder fer que la cultura vagi en la direcció contrària que va normalment, que és que de la perifèria tots anem al centre a mirar les coses, que és una cosa relativament normal, perquè és on passen les coses, on hi ha infraestructura, on hi ha massa crítica...
0: Oh, és més fàcil fer-ho...
1: On fas una cosa i de seguida hi ha gent per voler-ho mirar...
0: Sí.
1: Però creiem que això mereix també que sigui revertit, si més no puntualment, i per això nosaltres fem això, sense la voluntat d'anar a salvar ningú,
0: No venim
1: evangelitzar res, eh? Simplement, doncs, que hi ha l'oportunitat de fer coses així.
0: S'entén.
1: I entrem en contacte amb ajuntaments, la majoria de vegades, o de vegades amb entitats, i organitzem un...
0: Clar, s'entén.
1: I intentem que no sigui un simple fet d'anar allà, muntar el d'allò, carregar i fotre el camp, sinó que intentem conxorxar-nos d'alguna manera amb productors locals, amb cuiners locals, en fi, una mica que tingui sentit el fet de que es faci allò allà, que no siguin coses absolutament replicables. De fet, no hi ha pràcticament res replicable, perquè sempre anem a buscar productors o de vi, o d'oli, o de mel, o de formatge, o de... i llavors al cuiner li diem, escolta, amb aquest formatge, amb aquesta mel, amb aquest d'això, no? Una mica, i que tot tingui un cert sentit, i també posar la gastronomia, no fer allò de, va, hi haurà unes food trucks de Frankfurt, i va, no, anem a fer una cosa una mica més arrelada, i que la gent pugui seure amb taules, amb gent que no coneix, que són els seus, no, veïns, que de vegades, doncs, estàs en un concert i tens uns veïns amb el cap, però estàs mirant un concert i prou feines de dir res, però en aquest cas, doncs, t'has d'acabar seguint una taula a menjar i tens una sèrie de veïns que, bueno, els coneixes de vista perquè són del poble al costat o de res, no? I una mica és recuperar també aquell el format dels... Abans que hi haguessin restaurants i que anéssim a menjar, diguem, per plaer, les fondes, doncs hi havia una taula llarga i allà hi havia viatjants, repartidors, camioners, no sé què, comercials, d'allò, i seies on et tocava i xerraves amb qui et tocava i ja està, no? I feies un tipus de convivència molt efímera, molt esporàdica, però que també jo crec que tenia molt valor.
0: Clar, crec que sí, que després és, no, quan anaves pels llocs, hòstia, vaig anar a tal, vaig per allà, o sigui, vaig menjar la mar de bé, no?
1: Sí, sí.
0: I mira, vaig... No sé,
1: aquestes que vaig conèixer amb un, que me'l trobo també a tal altre poble, perquè a la ruta ens creuem.
0: Clar, que és una mica la filosofia contrària avui en dia, deixa-m'ho dir, Tot avui en dia és anar molt ràpid, consum ràpid, no m'atabalis, no facis perdre el temps, en certa manera, dona-m'ho fàcil i massacat. I ja està bé, d'en quan en quan parar, i quan parlem de cultura, a més amb aquesta oferta, que també és això, és música, és narrativa, és gastronomia, això, a foc lent, no? Una
1: cançó
0: mica
1: improvisada, poesia, no? I també una mica tenim una fórmula que hem pogut tancar que no necessitem com el d'allò de com més en millor.
0: Ja.
1: No? O sigui, hi ha alguns dies doncs, que hi ha 60-70 persones, escolta'm, ja està, és la que hi cap, perquè el poble té 150 habitants.
0: Clar.
1: Llavors, què vas a buscar, no?
0: Sí,
1: un poble de 150 habitants no li pots fotre un merder perquè li portaràs més problemes que... No? I en general, no és allò de que com més gent millor, no? I de fet, dels 42, doncs els que hi ha hagut més gent, em sembla que ha sigut un o dos que hi ha hagut 250 persones, que és on hem parat la venda d'entrades, perquè en l'espai aquell ni que havia més gent, ni teníem ganes de fer una cosa massificada, i perquè ja era possible fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors, si és possible fer-ho, i si surten els números, i és possible amb l'ajuda d'uns, dels altres, els col·laboradors, l'altre, d'allò, doncs es fa així, que estiguis ample, que puguis acabar parlant amb la gent, en fi, que no facis cues per res, o poca cua, diguem, per les coses, i ja està.
0: De fet, també els espais, els municipis, que ara, a més a més, explicarem aquests més propers, també són espais triats, no són espais a l'atzar, sinó que tenen, no?, són racons especials, els municipis...
1: Sí. Bueno, primer vam triar, després hem hagut d'anar sota coberta.
0: És veritat.
1: També t'ho diré
0: perquè estem amb l'època de les pluges.
1: Sí, és cert. Normalment ja busquem un pla B sempre, però que ara ja els hem aplicat tots.
0: S'entén. Però bé, la iniciativa també és aquesta, donar protagonisme a l'espai, encara que sigui cobert per les circumstàncies.
1: I moltes vegades és part del valor. De dir, ostres, ho fem aquí, que és un lloc, precisament no s'hi fan coses.
0: Sí. Però també em fa l'efecte, a banda de venir fins a aquesta proximitat, cosa que ja dic, que ens agrada moltíssim perquè és un mitjà de proximitat, sempre hem demanat la proximitat, només faltaria, però també és cert que també hi ha molt de públic cada vegada més que està reclamant aquest tipus de consum cultural, social, no? És a dir, ja estic cansant dels macrofestivals, d'aquests festivals que hi va molta gent, que em costa trobar entrades, que són molt cares, i em ve de gust potser quedar-me més a casa, o moure'm, però amb un ambient potser una mica més recollit, fugir això, d'aquestes propostes màximes impersonals. No vull dir, clar, és que no vull paralitzar les foctats, però vista una, vistes totes, sincerament.
1: I hi ha el seu lloc, vull dir, jo també he treballat en altres àmbits amb gent que ho fa i ho he fomentat.
0: Hi ha futracs que juguen amb la gastronomia de proximitat i de qualitat.
1: Però, mira, saps què passa? Tu pots triar quin valor vols fer servir, no? Per un cantó pots dir, mira, vaig a veure aquest perquè hi vaig amb tota la colla i allà hi haurà molta gent, hi haurà un caliu, un ambient especial, hi haurà molta gent i això... també vol dir que allò val molt la pena perquè molta gent ha triat allò i això també, vull dir, és un valor, eh? Sí. És un valor que tots hem fet servir, no? I sentir-se part d'un grup nombrós ens dona raó de ser i, veu, no puc estar equivocat perquè...
0: Per tant,
1: això és un valor, és un valor que fem servir. I també hi ha un altre valor d'identificació, de dir, he tingut la sort d'anar a parar en un lloc on érem 60 veient, hòstia, aquell que de vegades doncs, actua davant de molta gent, i, però nosaltres vam anar a tal poble, a tal racó, i vam veure aquell espectacle i vam tenir el privilegi de fer-ho amples i de fer-ho bé i de parlar amb aquell artista després, fins i tot quan baixava l'escenari. Perquè no hi havia molta gent atabalant, sinó que permetia això. No? Hi ha dos tipus de valor a l'hora d'anar a buscar. Jo no en criticaré cap, i jo també, jo també he estat molts anys cantant en festivals i en concerts...
0: No, i que també donen molta feina, és obvi, és obvi.
1: On era un goig que hi haguessin milers de persones, no? Ara seria hipòcrita dir, no, és que això és una merda.
0: Però sí que hi ha un públic creixent que demanda aquesta proximitat. Torno a dir, potser anava cap a aquesta comparativa de dir, sí que és cert que ara estem parlant de consum cultural, musical, etc. Però sí que és cert que jo crec que en global i en un global globalitzat cada vegada tornem a donar més importància a la proximitat.
1: Sí.
0: No? La gastronomia, per suposat, però també aquest tipus de productes.
1: No? Sí, és això.
0: Jo crec
1: és
0: que
1: això,
0: és així. Eh?
1: Però també diré que una cosa tampoc va... impedeix l'altre, eh?
0: No.
1: Pots fer una cosa i pots
0: fer
1: l'altre, eh?
0: Sí,
1: si algú li agrada el Bruce, ja et dic jo que no el portarem a Mas Llorenç.
0: Exacte.
1: No, t'has d'anar a l'Estadi Olímpic de Barcelona o d'això.
0: Està clar. I escolta'm, i a l'hora de proposar això als artistes, com s'ho prenen, no? Mira, farem això, estem fent aquest festival, buscam aquesta proximitat, i vull que vinguis, això, ara ho direm, eh? A Bonastre.
1: Sí.
0: A Mas Llorenç, no? Que moltes vegades s'ha de buscar, no? El mapa a veure on està aquest municipi. Què us diuen els artistes?
1: Mira, en molts casos els portem a un lloc on mai anirien, no?
0: Clar, també.
1: Amb un àmbit, i això no desarma el seu prestigi, diguem, no? És a dir,
0: segons
1: què, i llavors vas a tocar no sé on, doncs, hòstia, a nivell de... El mànager també et diria, bueno, escolta, que aquí estem demanant una cosa i després...
0: Clar.
1: Però són llocs com tan peculiars, tan llunyans, tan, no?, que... Bé, en fi, la setmana fa 10 dies vam portar Quimi Portet a Calaceit, no? Esclar, acaba d'acabar una gira per estadis de tot l'estat amb la gira de retorn de l'Último de la Fila, no?
0: El contrast.
1: Doncs aquest és molt gràfic, no?
0: Bueno,
1: doncs va ser fantàstic, hi havia 120 persones, que és la gent que hi cabia, les entrades que vam poder vendre, perquè ja no hi cabia més gent, i ja està, no? I va ser fantàstic. I en aquest cas, David Caravent va passar una cosa molt semblant a un poble que no té ajuntament, que d'allà a la zona del Montsec. Bé, doncs això, per ells és... A ells els encanta, no?, també, vull dir... I si algú no li encanta, ens ha dit que aquella data la té ocupada i que no pot estar. Però en general no ens hi trobem,
0: general...
1: això, no?, perquè és una experiència també molt diferent.
0: Clar, sí.
1: I tenir un altre tracte amb el públic.
0: Clar. No? També s'ha de dir que són artistes, són músics, que també la gran majoria d'ells, que també tenen projectes molt personals.
1: Sí.
0: No? És a dir, són artistes que en definitiva també tenen molt que explicar, no?
1: Sí, i fins i tot a vegades els traiem una mica del seu format habitual, no? Perquè tingui explicació que està fent allò, i també perquè qui vulgui veure'l en una vessant doncs, més humana, més, diguem, amb menys escorta musical,
0: clar,
1: o amb menys escorta escenogràfica, doncs
0: clar.
1: És despullat, no?
0: Sí. Que és més complicat, suposo, no?
1: És més complicat, però bé... Diguem, el repte d'enfrontar-se a pèl, no?, una mica amb el públic, amb aquesta gent, amb aquests artistes que fa tants anys que estan, doncs, amb àmbits grans, per ells també és una cosa xula, no?
0: Sí. També una mica que potser també hauríem de canviar, no? Que és una mica el retorn dels orígens, no? Que a vegades tenim tendència també a anomenar-ho això, no? Que, no? Moltes vegades els músics comencen en aquesta proximitat, no? Comencen sí. als seus municipis, sí. no? A municipis veïns, a la comarca, amb aquests formats doncs, més logísticament més assequibles,
1: però
0: i després
1: fer.
0: Acabes explotant, clar. No? Però...
1: Clar, és, normalment és el que pots fer en cada moment, no?
0: Clar, exacte.
1: Va sol perquè no tens...
0: perquè no hi ha res més,
1: clar, no? No tens qui et segueixi el rotllo. No?
0: Però clar, cosa... quan això ho fas volgudament...
1: Quan fas volgudament té un valor extra, no?
0: Clar.
1: Perquè... Però i té un valor extra tant per l'artista com per
0: clar,
1: el públic.
0: Sí, sí. Ja dèiem que l'any... Va ser l'any passat, sí, que ja vau treure el cap per aquí a la comarca.
1: Sí, jo deia...
0: Però, però aquest any sí que hi ha hagut una aposta més ferma cap aquí al Penedès, sí. cap al Baix Penedès, que és el que a nosaltres ens toca més de prop. Tot i que torno a dir, després ja ho direm, la gent pot mirar tot aquest projecte, conèixer el projecte a l'engròs a tot el país a través de la pàgina web de Perifèria Cultural. És evident que ho acotem a la nostra zona. Però hi ha hagut una aposta.
1: Sí.
0: Per aquí al Penedès.
1: Sí, sí, perquè doncs, també ens vam entendre amb el Consell Comarcal
0: sí,
1: que ha col·laborat i amb una sèrie d'ajuntaments que també s'hi han posat molt bé i també són ajuntaments petits que aquestes coses, per poc gran que sigui, els, bueno, és més sacrificat
0: clar,
1: perquè la gent que és regidora és gent que és regidora quan ple de treballar no? i abans d'anar a casa està
0: sí,
1: amb la
0: sí,
1: seva
0: sí,
1: família.
0: Sí.
1: Vull dir que estàs demanant també uns esforços i hem tingut doncs, molt bona resposta i molt bona col·laboració. No?
0: Que bé, que bé. I per això que hi ha aquesta presència, sí. que jo diria, clar, és que el Penedès és molt maco. No, però és evident que ara estem parlant de casa i no podem dir altra cosa. Però clar, el Penedès, que té aquesta part també, no? Aquesta part, bueno, una mica més... més no? Les vinyes, els
1: sí.
0: camps de vinyes... No?
1: Sí,
0: sembla que també sigui un escenari molt ideal per,
1: sí,
0: per programar-hi sí, música. Per
1: sí,
0: anava, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és sens dubte, és així. Tampoc, diguem, els llocs també els triem. Diguem,
0: sí,
1: no?
0: Per això.
1: Vull dir que
0: per això.
1: Hi ha llocs on doncs, no és plantejable o per proximitat amb l'àrea metropolitana...
0: Clar.
1: O fins i tot perquè hi ha una oferta que està saturada i que, no, i que també són perfils... No, oferta de festivals i de coses. Vull dir que aquest any hem fet un parell de coses a l'Empordà, però per nosaltres no era una cosa estratègica, sinó perquè hi havia un parell de pobles
0: clar.
1: Que a més estan fora de les rutes habituals, no? Per què? Doncs perquè és que hi ha una saturació i tampoc tenim ganes d'anar a barallar-nos amb ningú.
0: No, està clar, està clar, està clar. Parlem de la programació, no?
1: Sí.
0: Hem conegut el festival, crec que hem començat per la base, crec que és útil, parlar i conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que és, com dèiem, creiem que és una filosofia molt xula i que ens agrada moltíssim, però és evident, que fem una mica de promoció dels concerts, del que hi ha de venir. De fet, havíeu de començar aquesta setmana passada, però que es va haver d'anul·lar.
1: Es va ajornar
0: perquè les meteorològiques...
1: Ho farem, diguem, les pròximes setmanes. Encara avui hem estat parlant amb l'Ajuntament per veure com es reubiquem. Anirà bé perquè així puc parlar de tots quatre i no he de parlar
0: és
1: passat.
0: És veritat, podem anar a explicar el que ha de venir.
1: Tot i que encara no sé el dia, però a Llorenç reprogramarem el concert de Fetus i de Trinxats que havíem de fer divendres passat, dissabte passat, i que per les inclemències i les alertes i els pitos dels mòbils i tot això vam acabar suspenent també per no posar en risc la gent que anés o vingués. No?
0: Els moviments.
1: La veritat és que hi ha una part important del públic de Perifèria que es fa un fart de fer quilòmetres,
0: sí, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: que te'l trobes amb un altre com aquests, no? Com que són pocs i ens veiem les cares, van repetit, no? I te'ls
0: sí,
1: trobes
0: sí, sí.
1: amb llocs... Doncs es va suspendre, llavors estem mirant com ho fem, però ho tornarem a fer.
0: Ho explicarem.
1: I llavors, doncs, aquest cap de setmana tenim un espectacle que no està ni estrenat, que es fa a la preestrena, que de fet s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa, que es fa d'aquí 15 dies, i és un espectacle que estrena la Judit Nederman i el Trio Fortuny, allà a Manresa, però que hem aconseguit que faci una preestrena a Mas Llorenç, i serà el que presentarem, no? O sigui, una cosa que diguem, es podrà veure per primera vegada, un nou format, un nou espectacle de la Judit Nederman, i estarà acompanyada en Joan Jubós, que és un cantautor de les comarques de Girona, d'aquests que són obrers de la cançó, no? Aquests que guitarra a l'esquena i poble a poble, i poble a poble, i poble... No? Per aquí no ha tingut tanta tirada, perquè encara no ha acabat tots els pobles Ostres. I racons de la zona nord-oriental de Girona, però és d'aquestes persones, no?, de diguem, un cantautor en versió amb vocació rockera, no? Wow. Sí. Que ens feia molta gana, doncs, de treure el seu hàbitat natural i portar-lo a altres llocs. I després, l'endemà, a Bonastre, tindrem la Montse Castellà presentant el seu darrer treball amb l'orquestra, perdó, amb la banda de la Sènia, que són, com, ara no sé si 55 o 60 músics. I és ella... amb la banda de la Sènia, no? Sí, en plan... Ja venen dos autobusos d'allò...
2: De músics.
1: De músics, és l'acompanyament. Un altre diu, no, jo m'acompanyo amb guitarra. No, jo m'acompanyo amb la banda de la Sènia, collons. Bueno, pues, endavant, aviam com ho farem. Ja us farem puesto, no?
2: Clar.
1: I llavors, doncs, farem això. I també estarà acompanyada en Jonathan Penalba, que és, és una figura del camp popular valencià, de la cançó popular valenciana, tradicional... amb una obra magnífica, fantàstica, que hi haurà l'oportunitat de veure aquí. No és algú que travessi la Sènia gaire sovint i, per tant, és una bona oportunitat per veure-ho. I després, de cara a l'altra setmana, a Sant Jaume...
2: Sí, Sant Jaume dels Domenys.
1: Tenim un Sant Cristo gros, que és Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi, que és un espectacle que també... aquí sí que les entrades, no sé si en queden gaires, però aquí també les acabarem. També és per això, perquè les limitem, perquè diem, això no, no pot ser una cosa massiva, sinó que hem d'estar bé. I no sé si en queden gaires, però bueno, que estarà ple en la mesura que nosaltres omplim les coses. I també hi haurà en Carles Belda, farem un vermut abans, en fi, una mica de...
2: Sí.
1: D'això, no?
2: Ja ho veiem, és l'exemple o el resum del que hem anat explicant durant tota aquesta estona per conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que justament aquestes propostes que recullen molt bé això que hem estat explicant, no? Que posa títol això que hem estat explicant, perquè són propostes fantàstiques, i a més cada proposta amb el seu maridatge gastronòmic, perquè cada concert té el seu menú, si podem dir-ho
1: així.
2: Sí,
1: hi haurà el... Bueno, de fet, aquest que vam suspendre i el de Sant Jaume té l'Héctor Olgado de Vilanova, em sembla, té el restaurant.
2: Sí,
1: i després els concerts d'aquest cap de setmana és la cuina en Sergi de Maià, que és un... perquè l'Héctor al final no podia fer, ho vam resoldre amb mica el cuiner de capçalera que tenim, que és el Sergi de Maià, de la zona de Vilanova de Maià al Montsec, que ens acompanya amb la majoria de perifèries. Aquí, doncs, ho convidarem entre tots dos.
2: Molt bé, que bé. I la gent, això, pot anar al concert, pot passar el dia, la tarda, qui sigui, pot anar a prendre alguna cosa, el concert, per suposat, es pot quedar a dinar, no? És a dir, hi ha amplitud,
1: Sí, no fem barra, de la manera que és coneguda, fem una taula de vins, normalment de vins, com és el cas, doncs,
2: de la terra.
1: Sempre acostumem a fer, vins de la DO on som, no? Hi ha alguna vegada que no tenim DO, però com que tenim el magatzem hi ha plens de vins que hem anat recollint per aquí i per allà. I també és un perfil de dir, no, és que no fem cubates. Això de tenir sucs, per si algú no li fa mal el vi, no? Però si no tenim vins del país, no? I que és també una manera de recuperar una tradició. Escolta, anem a fer un got de vi.
2: Sí, és el que comporta,
1: Sí, clar.
2: És el que comporta anar a fer una copeta de vi, que va una mica més enllà.
1: Exacte.
2: És cert. Entrades disponibles, tota la informació, aquest Perifèria Cultural.
1: Sí.
2: Si busquen...
1: perifèriacultural.cat.
2: Ho trobaran de seguida, tota la informació, xarxes socials. I m'ha agradat perquè ho he tot de cap, A més, la programació d'aquí és el que t'has estudiat, o no?
1: No, però
2: la tens al cap,
1: les dies del col, Tu espera que l'escenari falla, no sé què, que ell arribarà una hora tard, bueno, espera, canviem. Al final...
2: Ostres, vos ho portes bé, És envejable, que tinguis aquesta capacitat sense portar cap tipus de paper, cosa que fa de destacat. Torno a dir, de veritat, gràcies per venir, per fer aquesta tongada de quilòmetres, per venir a explicar-ho i venir a aquesta proximitat. Com dèiem, aquesta filosofia del Perifèria, que ens la fem una mica nostra. Nosaltres com a mitjà de comunicació, però també ens la fem una mica nostra, torno a dir. Gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies, ens tornem a veure demà passat.
2: Exacte, tal qual. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
5: Tercera i última part, les 11:03. Ja ens endinsem de nou en aquesta última hora de Calaixera que ens portarà fins al migdia, fins les 12. Hem començat puntuals quan eren les 9, i això són 3 hores diàries de ràdio distesa, esperem-ho, ràdio propera, sense pretensions, però sempre amb rigor i amb ganes d'explicar moltes coses. Avui és dijous 8 d'octubre, programa número 4041. A més, avui és el dia dels canvis, perquè finalment hem hagut de deixar el tema que volíem tractar sobre aquest nou cicle que es prepara des del Museu Pau Casals en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Demà farem la trucada prevista amb la Núria Ballester, que és la directora del Museu Pau Casals. Però també hem hagut de canviar una altra cosa, perquè en principi ja vam fer el canvi el dimarts quan toca secció tecnològica amb en Joan Molines, que ens havia d'acompanyar avui dijous, però tampoc per raons logístiques no ho pot fer. Però bé, el que aprofitarem avui dijous en aquest punt és recordar algunes de les seccions que sí que hem tractat ja amb en Joan sobre tecnologia i tot el que sempre va una mica a remolc d'això, perquè ens dona peu a parlar de moltes altres coses, a vegades inclús de la vida i de la filosofia. Doncs bé, recordarem alguna d'aquestes seccions. I després ens quedarà una estoneta per la participació, per les trucades, per alguna cançoneta i acabar de perfilar tota aquesta calaixera d'avui dijous. Com sempre, gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible.
4: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La intenció, el que sempre volem, que és explicar la terminologia tècnica, que és molt àmplia, és a molts aspectes, tota aquesta actualitat per intel·ligència artificial, amb xarxes, amb internet, bé, tot allò que ens explica en Joan Molines, de Goyle al Vendrell, i que ja ens acompanya. Goyle, molt bon dia. Ai, Goyle.
1: Ja m'han dit de moltes formes. Sí, sí, és el meu sobrenom. És el meu
0: sobrenom. I això que tens un nom fàcil, Joan. Sí, tens un nom fàcil. Com estàs?
1: Bé. He estat millor, però bé.
0: Però també has estat pitjor.
1: Bueno, complicat, no? Complicat. Bé, però bueno,
0: ànims
1: sí,
0: endavant.
1: La vida segueix i...
0: I tant que sí.
1: I ja està.
0: I tant que sí.
1: Aquí no fallem. Aquí no fallem. Com cada setmana, menys quan estàs de vacances.
0: Correcte. I és culpa meva?
1: No, home, no. Ara. No és culpa de ningú.
0: Ara, gràcies, de veritat, Joan. I si vens cada setmana és perquè t'ho has passat bé, també, no?
1: Sí,
0: a mi m'agrada. No, Joan? Sí,
1: si no m'agradés, no ho faria.
0: Per això, sí. Per això
1: no
0: ho sé.
1: No destinaria una hora del meu temps a venir aquí a perdre'l.
0: I ets un tio ocupat, em consta. Així que...
1: I quan no estic ocupat ja m'ocupo jo sol. Així que... Sí, si no m'agradés, no estaria aquí.
0: Sí. Sí. Perdó, és que potser no hauria d'anar per aquí, Joan, però tens algun tipus de TDAH, alguna cosa així?
1: No m'han dit...
0: No t'ho has mirat mai,
1: no? M'han diagnosticat mai. Jo suposo que sí. Però... Algú dec tenir. I benvingut és.
0: No, però mira, fem una cosa que a mi m'agrada molt. És a dir, substituïm això, si no hi ha diagnòstic, per suposat, a l'energia. Tens molta energia.
1: Sí. No, no, jo crec que segurament algú... És que, clar, com ara està tot tan així...
0: Sí, ara sí, ara de seguida tot queda catalogat.
1: Sembla ser que per qualsevol cosa et diuen, sí, diuen que tens una cosa o tens una altra. Sí. Segurament tinc algun quadre d'algú, però ni idea. No ho he fet mai i...
0: Bé. Ens quedem amb aquesta part energètica que tens. Tens molta energia, la desbordes. Això ho apliques a la feina, sobretot. Suposo que a nivell personal, també.
1: Intento tota la meva vida. Intento que,
0: clar que sí,
1: en qualsevol aspecte surti aquesta energia.
0: Molt bé.
1: No sempre la tinc, però...
0: Tot i que la canalitzes molt bé, també t'ho he de dir. Ara sembla que t'estigui fent una analítica, jo que no tinc ni idea, però tens aquest posat de tio tranquil.
1: Bueno, ho intento.
0: No, tio seriós, tranquil,
1: ben
0: posat.
1: Sí.
0: Però quan et anem coneixent, desbordes aquesta energia que dic, almenys interiorment no pares
1: mai. Sí, a mi
0: mai.
1: El que sempre em diuen, que jo intento que no sigui així, però suposo que és per com ho expresso al principi, és primer se'm veu un tio molt fred, molt calculador, que no dic que no ho sigui, eh? O sigui, a mi m'agrada ser fred, m'agrada ser calculador, m'agrada pensar sempre quins camins tinc i tot, però intento també ser un tio... Intento, no sé si ho aconseguiré o no, però un tio molt alegre, molt viu, sí, que li agrada fer moltes coses, que intento riure lo màxim que puc, intento que els altres riguin lo màxim que puc, també. Llavors, sí que amb la part empresarial doncs, potser sóc una mica més fred, una mica més calculador, perquè al final...
0: No, és l'empresa, és evident.
1: Jo sempre m'ho dic, business és business,
0: sí.
1: Aquí estem per guanyar diners i per fer les coses molt grans. Sí que després intento ser un tio molt proper, amic dels seus amics, que es preocupa i tot això.
0: Sí.
1: No sempre ho aconseguiré, suposo, però com tota la vida, o sigui, hi ha vegades que la intenció és una cosa i el resultat és una altra, però sí, intento...
0: No.
1: Intento canalitzar-ho de la millor forma, depèn del moment. No és el mateix un Joan un dissabte... passejant, que un Joan un dilluns fent una reunió.
0: S'entén, endavant. Doncs. Sí. Escolta'm, avui no era l'objectiu analitzar-te amb tu ni molt menys.
1: Podem parlar de...
0: No,

0: fa uns 4 o 5 anys, a nivell consumidor final, i ha evolucionat molt en aquests últims anys. Llavors, clar, del que es volia frenar fa 5 anys ja no queda res, perquè tot ha evolucionat,
1: sí, clar, tot és diferent.
0: S'aplica a molts altres usos,
2: sí.
0: Es fa servir doncs, des d'un chat GPT a generar imatges, a generar vídeos, a fer tot això, i tot això doncs, ho volen regular
2: clar.
0: A mesura que van sortint. I com tot va a un ritme tan ràpid, és molt... i les regulacions són tan lentes, doncs, clar, estem anant una mica a peu canviat.
1: Hi ha una expressió en castellà que és allò de poner puertas al campo,
0: sí.
1: Que és una mica això, clar, sí. Posar fronteres a alguna cosa que és de tan infinita que és.
0: Sí. Hi ha algú que evoluciona tan ràpid.
1: Exacte, per això que és molt complicat, no buscar
0: no mateix fronteres. Lleis a un chat GPT, que fica lleis a uns agents, que fica lleis a un Higgsfield, que és una generació de vídeo. Clar, o sigui, al final tot és intel·ligència artificial, però el resultat és diferent. A què fiques lleis? Perquè un chat GPT genera text i et genera imatge. Higgsfield et genera vídeos. Eleven Labs et genera veus. És, clar, hi ha tants fronts oberts i tants fronts que van sortint, perquè cada setmana, cada mes surten coses noves, que quan ja tens alguna cosa relativament aprovat, patapam, ja et surt una altra cosa que potser no encaixa dintre de la teva... llei, bueno, és un
1: jaleu.
0: Perquè, a més, són lleis tant a nivell de comunitat autònoma com de país com de continent. O sigui, llavors, clar, no és el mateix fer una llei per Catalunya que fer una llei per tots els centenars de milions de persones que viuen a Europa.
1: Des d'aquí no serem qui defensarem la classe governamental mundial, estatal, ni local. L'hem criticada i la seguirem criticant sempre. Però a l'hora d'enfrontar-se a la gestió d'això és molt complicat.
0: No ha de ser fàcil.
1: És complicat, perquè estem parlant, jo penso, i crec que no exagero, que és un dels grans canvis de la humanitat moderna o de canvi de paradigma de la humanitat i que l'estem vivint en primera persona.
0: És el nou internet i el que va ser en el seu dia la nova revolució industrial.
1: Sí, correcte. Sí. Una mica la comparativa que sempre fa, jo crec que és molt acertada, és la revolució més contemporània i més propera va ser la industrial, que va canviar doncs, la societat, i jo crec que ara ho estem multiplicant per 3, per 4, per 5 o fins per 10, el que està passant
0: ara. Perquè ara estem veient que moltes de les coses que abans podien ser limitants ara ja no ho són.
1: Clar.
0: Sí que és veritat que no tenim computació infinita, però tu al final pots aconseguir computació creant data centers i ficant llum.
1: Clar.
0: Perquè sí, potser no tindràs 1 milió de targetes gràfiques, però si en tens 100.000 ja estàs incrementant computació. Mm-hmm. Llavors, hi ha altres tipus de barreres, però potser la barrera que ens trobàvem doncs, fa 20, 30, 40 anys, ara ja és molt més solventable, perquè en aquests 20, 30, 40 anys hem evolucionat molt com a societat.
1: Sí, sí, sí, que això anirà venint també. L'altre dia ens parlaves, com diem de parlar, dels ordinadors quàntics, que sí que n'hem sentit de parlar en alguna ocasió. Jo no acabo d'entendre, no acabo en què es basa aquesta nova tecnologia, que un dia l'hem d'explicar. Però una mica és això, no? És que tot va evolucionant cap aquí, no? Que també no només va canviant la manera de l'utilització d'aquesta tecnologia, sinó que també, com ho podríem dir, el hardware, no? O...
0: Sí, aquí el que hi ha una llei, que em sembla que és la llei de Moore, i si no, si hi ha algun informàtic que em corregeixi, però hi van els tiros, que és que cada any es dupliquen les capacitats de processament. Llavors, cada any surten nous xips, nous dispositius que són més ràpids que els anteriors, consumeixen menys que els anteriors i que inclús poden ser més econòmics que els anteriors.
1: Clar,
0: llavors, cada any això va evolucionant perquè hi ha molts milers de persones investigant sobre com podem fer-ho més eficient, sobre com podem fer que la computació sigui més ràpida. Ara hi ha una cosa que es diu inferència, que és que ja li dones com un preconeixement i llavors no ho ha de calcular cada vegada. Hi ha moltes tècniques que fan que doncs tot sigui més barat, tot sigui més ràpid i tot pugui escalar al ritme que va.
1: Tot i que la computació domèstica, és a dir, els ordinadors domèstics, estan condemnats també a desaparèixer, no? Crec, no? Que a vegades se n'ha parlat també, que tot va passar pel núvol.
0: Bueno, ja no és el núvol, que sí... Que...
1: Núvol o servidors externs?
0: I això és opinió pròpia, i puc estar 100% equivocat, el que canviarà serà la forma en com interactuem amb la tecnologia. Al final, ara seguim interactuant a través d'un mòbil, a través d'un rellotge, a través d'una tablet, a través d'un ordinador. Cap a on va evolucionant tot és, sembla ser, puc equivocar, però sembla ser, és a gestionar-ho tot amb la veu, a tenir, per exemple, sensors que tu vagis marcant amb una pantalla. Mira, aquí...

0: fes-me això, i ho vas indicant amb les mans, com Minority Report, per exemple, tot com crec que anirà és a un canvi de canal.
1: Val.
0: Clar, per fer un canvi de canal necessites que aquest canal estigui connectat amb algú. Aquest algú no sabrem si serà a casa o serà un núvol.
1: Val.
0: Però a casa potser està tornant una mica una cosa que està fent Nvidia ara. Nvidia és l'empresa sí. de chips i targetes
2: gràfiques.
0: Sí. Ara, com veuen que hi ha molta falta de computació i molta demanda, ara Nvidia el que vol fer és... Ells et fiquen una caixa a casa, com si fos un aire condicionat, per dir-ho així, on és un processador.
1: Val.
0: Llavors, en comptes de tenir les teves targetes gràfiques amb data centers totes allà, està tot repartit a les cases de les persones. I et pagaran per això.
2: Oh, ostres.
0: Què aconsegueixen amb això? Distribuir capacitat i que la capacitat ja no depengui d'un lloc
2: és
0: físic.
2: Curiós. És com l'energia solar, no? Com les plaques solars amb la connexió a la xarxa, sí. No? Una mica és això.
0: Sí. Això és una de les idees que té Nvidia i que vol començar a implementar. Clar, jo penso, aquí fiques aquestes caixes i te les roben el dia següent. Llavors...
2: Pel coure.
0: Sigui pel coure, sigui perquè ho venen al mercat negre, sigui pel que sigui, eh? És igual, però tu fiques aquestes caixes aquí i jo penso que duraran poc. Llavors, hi ha idees bones que haurem de veure si l'execució ho és.
2: Clar. Va, a veure com va.
0: Però sí, o sigui, hi ha molta demanda, hi ha molta gent fent coses per això, per fer-ho tot més barat, més ràpid i que al final escali proporcionalment amb la demanda que hi ha.
2: Va, tornem al tema, sisplau, tornem al guió. Anem cap a aquestes fronteres digitals. Qui protegeix aquí? És evident que una de les primeres preguntes i la pregunta més important és la protecció als menors.
0: Correcte.
2: No? En general i sobretot de xarxes socials, oi?
0: Sí, perquè al final quan un menor, podem dir, està capacitat per donar dades, no donar dades... Bueno, la llei considera que un menor necessita estar sota una tutela fins als 18 anys. Llavors, això amb les xarxes socials moltes vegades no aplica. Per què? Perquè si jo em puc fer una xarxa social amb 13, puc fer moltes coses que no hauria de fer amb 13 amb 13 anys. Llavors, des d'allà fa uns anys, sobretot a Europa, als altres països és més obert, però Europa s'ha ficat molt en sèrio amb els menors i amb restringir cada vegada més l'accés dels menors a les xarxes socials, perquè s'ha vist, hi ha estudis que ho demostren, que les xarxes socials, per com estan orquestrades, que és com estan creades amb l'escroll infinit i tot això, fan que el servei dels menors evolucioni diferent. Llavors, com estan en ple creixement i estan en plena edat d'adquirir coneixements, doncs les xarxes socials moltes vegades els distreuen o els hi fan un mal,
1: val,
0: que no és físic, sinó pot ser més intern, inclús més psicològic, d'això. Llavors hi ha molts països que ho volen regular,
1: sí,
0: i ho volen limitar. Llavors uns quants són... Doncs ho tinc apuntat aquí...
2: Austràlia va ser un dels primers, no? Austràlia va ser un dels primers països que ho aplicaron al seu dia.
0: Sí, Itàlia va ser pioner en intel·ligència artificial... Però, per exemple, a Indonèsia, Malàsia, Turquia, Emirats, Grècia, Àustria i Eslovènia ja estan preparant coses. Austràlia va ser el primer el 2025 que va prohibir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch i Kick i Threads, que són xarxes socials. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, tots les coneixem. YouTube és vídeos, Reddit és més foro, Twitch és vídeo, Kick és vídeo, és la competència de Twitch, i Threads és la competència de Twitter, per dir-ho... Així, doncs això va restringir els menors de 16 anys.
1: Val.
0: Llavors, si WhatsApp i YouTube Kids en van quedar fora. WhatsApp perquè és una eina de comunicació i el YouTube Kids perquè és una branca de YouTube que ja està molt pensada per...
2: Clar, i ja està regulada, en certa manera. Està, sí, ja molt no, filtrada.
0: No et fiquen publicitat, només pots veure un cert tipus de contingut, que són vídeos que s'han fet expressament per nens, això es monetitza diferent, també. Llavors tu no pots ficar un vídeo d'una cançó dient que és per kids, perquè una cançó monetitzarà X, els vídeos de kids monetitzen diferent, llavors o sigui, això ja està molt regulat. I llavors les plataformes que no compleixen això s'arrisquen a multes molt grans. Ara hi ha una, no sé la quantitat, però ara hi ha Facebook està amb un pollo bastant gran, que és que té no sé quants judicis oberts amb cada un dels països on operava. Sí, perquè o sigui, cada país l'ha denunciat o l'ha demandat per fer un mal ús de les dades, perquè Facebook sempre ha jugat molt amb els grisos. Yeah. Molt, molt. Aquí el...
2: Sembla de les més opaques, potser, no?
0: La més.
2: La que més.
0: Jo per mi és la més opaca, segurament...
2: Va ser de les primeres, també s'ha de dir, no? Facebook...
0: Sempre ha jugat molt amb els grisos. O sigui, com Facebook es consideren uns hackers, perquè l'essència de Facebook ve de hackers com a tal, sempre els ha agradat jugar. Jugar molt amb... Bueno, si la llei diu això... Jo no ho estic fent malament, però jugo amb aquest gris on, bueno, és una ambigüetat tècnica i els agrada molt jugar així, perquè al final és un dels gegants més grans del món.
2: No, clar, clar.
0: I ells viuen de que la gent estigui enganxada davant de la pantalla consumint contingut. Llavors, té un pollo gran, té un pollo gran.
2: I tant, i tant. Clar, quan parlem d'aquest control cap als menors, estem parlant del propi contingut, no?, en certa manera, sí, del que es pot veure, no?, des de...
0: I del que es pot fer.
2: Exacte, des d'imatges violentes, imatges, sí, pornogràfiques, etc. Però també a nivell relacional, és a dir, com les xarxes socials, els més joves, com que dèiem, en principi els joves, els preadolescents, els no tan preadolescents i adolescents, sinó que una mica estan en aquesta formació i en aquest aprendre a relacionar-se amb el seu entorn, i és evident que aquestes noves generacions estan aprenent només o gairebé només a relacionar-se a través de les xarxes.
0: I de jocs,
2: correcte, sí, amb els xats i aquestes coses. Però clar, fa que hi hagi aquest punt que també ja fa temps que passa, que és aquest anonimat, no?, i que fa que a vegades, doncs, sí, siguin unes molt bones eines per fer allò que sempre s'ha fet, que abans es feia personalment i físicament, que era l'assetjament o el bullying, i que també es pot portar a terme de manera més fàcil, si es pot dir, a través de les xarxes.
0: Sí. És molt més fàcil fer un vídeo i publicar-lo
2: per això,
0: que no...
2: O escriure qualsevol borrada.
0: O escriure
2: borrada.
0: Qualsevol cosa des de casa teva on ningú t'està dient res, que no fer-ho en persona. Sí.
2: Clar. I per això que quan es vol una mica allò controlar, entre cometes, l'accés dels menors a tot aquest contingut, és tot això, eh? És tot això, també. Aprendre a relacionar-se, aprendre a consumir...
0: Sí.
2: No? És una mica
0: és
2: tot.
0: És que només ho puguis fer quan es consideri que tens la capacitat de fer-ho bé.
2: Clar.
0: Perquè amb 13 anys...
2: No, està clar. No, sí, hi ha una premissa molt important. Si ja els adults no tenim capacitat de controlar-ho, doncs imagina't algú que està allò en formació, en creixement.
0: Hi ha adults i adults. I a vegades veig coses escrit per gent adulta que penso, hòstia, potser pensar-ho una mica abans. La llei dels 5 segons.
2: Sí.
0: Que és, abans d'escriure res i abans de prendre cap decisió, pensa durant 5 segons, no ho facis, i pensa si realment... I si tens dubtes, fes-ho demà.
2: Sí, sí, sí. O els haters, no? És a dir, facis el que facis, que també és un... Ostres, és una cosa de mirar-s'ho, no sé, eh? No sé si es pot arribar analitzant, de dir, ostres, facis el que facis, pengis el que pengis, facis el que facis, sempre hi haurà una gran quantitat de haters, de gent que es ficarà amb tu, que criticarà, que...
0: Però jo crec que això és més un problema de frustració humana.
2: Sí, però és que és inherent.
0: No, és frustració en general i és l'única forma que tenen de treure-ho.
2: Val. No, està clar, està clar. L'anonimat, no, també...
0: Escriure de darrere d'una pantalla és molt fàcil.
2: Sí.
0: Després té les conseqüències que té, perquè hi ha hagut denúncies per assetjament a través d'una pantalla i tot això, però si jo avui tinc un mal dia, entro a Twitter, em fico a insultar 10 persones, jo em sento bé a mi mateix, ho he fet malament, però em sento bé a mi mateix, i ja està, i la meva frustració se me'n va.
2: Ja. No hauria de ser així, eh?
0: No, gens i mica. Gens i mica. Aquí hauríem de... O sigui, hauríem de... És el món ideal, eh?
2: Sí.
0: Però hauríem d'estar en un lloc on fóssim feliços. Òbviament, sí, cada un la seva infelicitat, amb el que pugui tenir, eh? Perquè al final hi ha molts problemes que no només depenen dels diners ni res d'això. Però... La gent està molt crispada.
2: Sí, a vegades vivim més cap enfora, no? Cap al que diran, el que vull donar a entendre, sí, el que vull que vegin, el que vull aparentar, que no pas la pròpia realitat personal.
0: La majoria de gent viu així.
2: Sí, sí, sí.
0: I és una llàstima, és una llàstima.
2: Sí.
0: Jo aquest és un dels grans canvis que he fet els últims anys.
2: Sí?
0: Sí, el que he dit molt malament, i perdona l'expressió, el que me la bufa, el que puguin pensar de mi.
2: Sí, sí.
0: Si no m'aporta un buinar...
2: No, està clar.
0: Jo respecto el que la gent pensa de mi, però... Sí. És un canvi també de mentalitat. M'ho vaig treballar molt amb el meu coach, bueno, amb la meva coach, perquè a mi també m'importava. Hòstia, què diran? Com ho fa? O sigui, si faig això, què passarà? Òbviament, jo sempre penso les coses abans de fer-les, eh?
2: Uh-huh.
0: Però sí, jo... Una de les coses de les que puc estar orgullós és de que tant amb l'àmbit personal com amb l'àmbit empresarial faig les coses perquè les sento, no pel que pensaran. I si hi ha algú que no li agrada alguna cosa, pues escolta, el problema el tens tu, perquè jo no t'estic fent cap mal.
2: No, no, està clar. O aquesta necessitat de dir, algú t'ha preguntat? Si jo no et pregunto, no em fa falta la teva opinió.
0: No, i si me la vols donar i és constructiva, jo encantadíssim.
2: O però que t'ho pregunti. Escolta, me'l puc comentar una cosa?
0: Bueno, però... No, a mi que... Sí? Sí, a mi hi ha vegades gent que m'obre i em diu, escolta, tal, he vist això, m'ha agradat, no m'ha agradat, això ho penso diferent. Sempre que sigui constructiu, a mi m'encanta obrir un debat des del punt de vista en el que estem cada un, i poder sentar-nos inclús, fer un debat superinteressant de, mira, jo penso així, tu com penses, jo ho veig així, tot. Però la gent que critica per morbo i tot...
2: No,
0: m'ajuda a arribar on vull arribar, així que...
2: No, és veritat.
0: No perdeu temps.
2: I també que no és el tema, també amb la part física, no? Que també és molt comú, no? Aquesta imatge de... vaja, com t'has posat, vaja...
0: Sí, a mi últimament em diu...
2: Les vacances...
0: T'has aprimat molt,
2: i
0: jo... Bueno, mira...
2: Ni aprimar ni engreixar, no?
0: No, sí, és veritat. Sí, no, o sigui, m'he aprimat. Però jo crec que ho fan més perquè també es preocupen. Són gent molt propera.
2: Bueno, no? Sí, clar, si hi ha gent que així, no? Però t'hi ve comentari de... t'ha anat bé les vacances, punyetero,
0: Ja.
2: Doncs potser no caldria, no? Potser no caldria.
0: Sí.
2: Tornant al tema. L'estat espanyol està a les portes de regular-ho també, això, no?
0: Sí. Hi ha... Bueno, el Sánchez fa no gaire, que fa menys de 6 mesos, va proposar al Congrés una llei, quan l'aprovin, perquè com encara s'està redactant ja la vindrem a explicar, clar, això.
2: Sí.
0: Però bueno, ara tot s'està centrant molt en intel·ligència artificial, no només en xarxes socials, o sigui, fer servir la intel·ligència artificial amb menors. El que explicàvem la setmana passada del document PISA, o sigui, l'informe PISA, ho aixequen molt a la intel·ligència artificial. Hi ha indicis que diuen que sí, que en part és això, però també en part de que, pues, que les xarxes socials, que les generacions canvien i tot això. Però sí, Espanya en això vol ficar mà dura.
2: El que dèiem, poner puertas en el campo o vallas en el campo, no sé com ho diuen, però clar, a més, és com vigiles aquestes portes i aquestes valles del campo perquè només puguin passar els majors d'edat, o no? És una part complicadíssima,
0: sí,
2: de com verificar que qui entra a xarxes, a internet, el que sigui, és realment major d'edat o major de 16 anys.
0: Sí.
2: Clar, com es verifica això?
0: Clar. Per exemple, aquí a Catalunya tenim l'IDCAT, no sé si saps
2: què és. Sí, vaig saber molt. Pues, sí.
0: Amb les aplicacions dels municipis que estem fent, allò que vam comentar abans de marxar de vacances, que havíem guanyat una licitació i tal, allà estem integrant l'IDCAT, perquè l'IDCAT és una forma de poder validar la persona que està entrant, però després hi ha una altra que... aquest no l'he fet servir mai i hauré de buscar més informació, però hi ha el EU-Wallet, el EUDI-Wallet, que és una cartera digital de la Unió Europea, que la idea és que puguis demostrar que ets major d'edat sense haver de donar cap dada. Perquè tu imagina, tu ara entres a Facebook i al Facebook et demana el DNI. Tu li ficaries el DNI?
2: No,
0: que
2: no,
0: vale,
2: no,
0: pues,
2: està clar.
0: Partint d'això, hi ha molta gent que ja no aniria a xarxes socials si fos per... si han de ficar les seves dades. Llavors, això és un tema molt gris encara, perquè no hi ha un consens, depenent del país funciona d'una forma. Per exemple, tenim Xina, que a Xina tenen controlat fins quan vas al lavabo, per exemple. Després tenim Estats Units, que és més permissiu. Hi ha països a Europa que poden ser més o menys. Llavors, clar, no hi ha una uniformitat amb tot això. Llavors, bueno, estan buscant la forma. Hi ha solucions, per exemple, a Catalunya tenim l'IDCAT, o el Clave PIN a Espanya, o l'EUDI Wallet a Europa, però no és algú estàndard i uniforme arreu del món. Llavors, clar, aquí cada un està buscant la seva forma.
2: Però clar, tot i així, el menor és molt viu avui en dia. I suposo que també no pot trobar les maneres mica a través del mòbil dels seus pares. No sé com dir-ho, ara potser estic...
0: Sí, sempre podràs fer una mica la trampa. Però si ara la trampa te la fan 100 persones i afegint això te la fan 10, ha reduït un 90%.
2: Ja.
0: A la gent que et pot fer la trampa, que sempre hi haurà gent avispada o pares permissius o qualsevol altra cosa, però si amb això ja aconsegueixes treure alguna cosa, bueno, doncs això...
2: No, està bé, és a dir, tot control.
0: Jo, per mi, això està molt bé, però per altra banda, amb xarxes socials estic totalment d'acord de que s'ha de regular, perquè una xarxa social no aporta res més que, si tens negocis, doncs poder interactuar amb negocis, i si ets persona, doncs tu publicar les teves coses, o inclús ser influencer i guanyar diners amb això, o veure el que fan els altres. Les xarxes socials, per mi, no té gaire més que això. En canvi, amb el tema de la intel·ligència artificial, sí que penso que ficar moltes barreres, sota el meu parer, enredareix l'evolució.
1: Ja.
0: Llavors, exemple clar, l'Apple Intelligence, la intel·ligència artificial d'Apple, ha sortit a pràcticament tot el món, menys a Europa.
1: Uh-huh.
0: Llavors, clar, a Europa estem perdent la batalla d'això, perquè estem anant enrere. Perquè si aquí m'ho regules tot, la gent no fa servir les coses, la gent no pot digitalitzar-se més, els negocis que poden fer més negoci gràcies a totes aquestes tecnologies no les poden fer servir, llavors ens estem atreçant. Clar, fins a quin punt regules? Regules menors, no regules menors, regules uns temes, regules unes intel·ligències artificials, regules unes altres, clar, és molt...
2: És complicat.
0: És complicat.
2: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial o aquesta frontera cap a la intel·ligència artificial, estem parlant de tot ja, estem parlant de l'accés dels menors...
0: Tot.
2: I de tot, evidentment, de la seguretat, de...
0: Sí, sí.
2: De tot,
0: Sí, perquè jo ara puc agafar una foto teva, Pere, me'n puc entrar en un Midjourney o qualsevol d'aquests, on puc inclús muntar un model local molt simple al meu ordinador i començar a fer fotos teves... gracioses.
2: Ja.
0: Qui diu gracioses...
2: No, ja ens entenem.
0: Imagineu-vos el que se'n poden fer. Això és una de les coses que sí que es volen regular, perquè una cosa és fer un vídeo, no sé, m'invento, del Cristiano Ronaldo felicitant el cumple al meu fill, per dir alguna cosa, i l'altra cosa és fer un vídeo d'un noi o una noia sense roba. Que sí, que el vídeo pot semblar fals, però si aquest vídeo comença a córrer i es comença a fer viral, escolta, estàs embrutant la imatge d'una persona, i ja no parlem de si és menor. Perquè els menors han d'estar molt protegits.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, és fins a quin punt regules, que no regules, de
2: com
0: quina forma,
2: regules,
0: com
2: clar.
0: Ho regules,
2: sí, sí, sí.
0: Com ho regules sense anar enrere en quant a digitalització, bueno, ja són temes molt oberts.
2: Sí, sí, sí. Que de fet, un dels debats, d'aquests recents debats que van haver-hi ara fa un parell de setmanes, no?, a nivell mundial, una mica anava per aquí, no? La Unió Europea demana, no?, com un control de com s'ha d'anar evolucionant perquè fa la intel·ligència artificial, i els Estats Units i la Xina...
0: Les grans empreses ho demanen.
2: Val.
0: Sí, les grans empreses, els seus CEOs ho han demanat, Xina ha dit que nanai...
2: Que farà la seva.
0: Que ja es farà la seva.
2: Com sempre ho ha fet.
0: Com sempre ho ha fet.
2: I Estats Units també.
0: I Estats Units ha dit que no hi ha res a tenir por, que els hi hem de guanyar, llavors... El Trump va sortir, no recordo el dia que va ser, no recordo si ho vam comentar a l'últim programa, però el Trump va sortir i va dir anar lents, res.
2: No, hem de ser els primers.
0: Gasolina, hem de ser els primers. Hem de ser els primers.
2: Clar, i l'inquietud ve per tots aquests paràmetres que dèiem, no? En seguretat,
0: sí.
2: Econòmicament, sobretot, no? Que no puguin hackejar les comptes, que no puguis fer certes estafes...
0: Sí. És que amb això és molt fàcil fer-ho ara.
2: Ja.
0: O sigui, no sí, incito a ningú a fer-ho, és molt fàcil. O sigui, què et costa redactar un missatge? És igual, l'envies a 10.000 persones, només que te'n piquin 10, ja està, ja has aconseguit més del que tenies.
2: Sí.
0: Mentre et surti més barat fer-ho, sí, ja ho estàs aconseguint. Llavors, sí, i cada eina que surt és millor. Ara ja es poden fer vídeos que són una barbaritat. O sigui, es poden fer coses... molt xules, i a més, si concatenes un... Jo li dic una idea, tinc una intel·ligència artificial que em fa l'script, tinc un vídeo, tinc una eina que em fa la veu, de la veu faig el vídeo i automatitzo la publicació. Tu pots fer des d'una platja amb un mojito a la mà.
1: Ja. Yeah.
0: No, no, bueno, que això és l'UGC, l'UGC és això, el User Generated Content, és eines que et permeten, en el món empresarial, pues fer vídeos com si algú t'expliqués un producte.
1: Uh-huh.
0: Això abans havies de ficar una persona, havies d'agafar un equip de gravació...
2: Aquests vídeos promocionals...
0: Vídeos promocionals... Ara hi ha una IA que t'ho fa, i amb una qualitat... No et diria 100%, però fica-li un 90%. Vale, t'ha sortit una qualitat un 90% per un 5% del pressupost que tenies abans.
2: Sí, sí, sí. Naltros en aquest cas no naltros, jo. La que més coneixem és ChatGPT.
0: Sí.
2: És la més coneguda. No sé per què.
0: Perquè es va enfocar molt a nivell consumidor.
2: Val.
0: Quan van sortir les grans, ChatGPT va ser la primera, després va sortir Claude. Claude es va enfocar més en àmbit empresarial i més programació.
1: Uh-huh.
0: ChatGPT es va ficar més a nivell consumidor.
2: Val.
0: Llavors, bueno, es va gastar una quantitat ingent de diners per ser l'eina referent número 1 en quant a consumidor.
2: Uh-huh. Ho han aconseguit?
0: Ho han aconseguit. Gemini està bé, però no es fa servir tant. Uh-huh.
2: Però no és tan potent com segurament moltes altres. I vosaltres, com a professionals del sector, no treballeu amb aquestes plataformes, no en teniu d'altres,
0: no,
2: vosaltres?
0: No, sí, sí que treballem.
2: Sí, també amb aquestes?
0: Sí, jo amb ChatGPT, per exemple, no treballo, però treballo amb Codex, que és, és el ChatGPT per programadors.
2: Val. I però és la mateixa empresa?
0: Sí, és tot d'OpenAI.
2: Vale.
0: Sí. O si no, també treballem per API, o si nosaltres, les nostres intel·ligències artificials, en depèn quins processos es connecten al propi OpenAI, perquè ells tenen els models, tenen els LLMs, ho tenen tot. Llavors, jo a nivell consumidor, jo faig servir Claude, que és el d'Antròpic, perquè a nivell d'empresa és el que vam decidir, però, hòstia, et diria que hi ha moltes vegades no dista tant l'un de l'altre. O sigui, per un consum usuari normal, els dos són més que bons.
2: Ja.
0: Però ChatGPT és més a nivell consumidor.
2: Sí, sí, sí, sí. I les intel·ligències artificials xineses també són molt diferents, aquestes?
0: No.
2: O ens hem d'imaginar molt diferents?
0: No, al final una intel·ligència artificial és una intel·ligència artificial. O sigui, aquí hem d'entendre que, explicant-ho molt senzill, el que fa una intel·ligència artificial és, jo li fico un text i hi ha unes sèries de fórmules matemàtiques per darrere que el que prediuen és el següent token. O sigui, la següent part del text. Al final són estadística pura i dura. No és que darrere hi hagi algú que avalua tot el text i pren decisions amb això. No, és... Hi ha processos matemàtics que, en base a un text, ho passen a números, a números i lletres que són tokens, i d'aquests tokens treuen altres tokens. I màgicament, tuf, el token de sortida té a veure amb el token d'entrada. Explicat molt, molt senzillament. És molt més complicat per darrere, però explicat molt senzillament. I això, si ho iteres moltes vegades, que és el que parlàvem la setmana passada, que són els agents, que ho iteres per veure si el que està tornant és té sentit, si no té sentit, i llavors fins que no trobi una solució no para, doncs amb això és com funciona.
2: Ja,
0: o sigui,
2: sí, sí, sí.
0: No és màgia, és matemàtica.
2: Correcte, és això, que a vegades també és...
0: És matemàtica.
2: És aquesta por, aquesta frontera que a vegades tenim, no?, que sempre ens imaginem la intel·ligència artificial, no sé per què, com un robot, no?, com algú que pot arribar a prendre decisions pròpies, que inclús pot arribar a tenir emocions, no sé com dir-ho. Això, ara com ara, no és factible, no crec que ho sigui.
0: A nivell consumidor, no. Això és el que es diu l'AGI, la intel·ligència artificial general. De moment, a veure... És el que comentàvem la setmana passada, també. Hi ha experts que et diuen que estem a punt d'arribar i hi ha experts que et diuen que no, que encara estem molt lluny.
2: Val.
0: Llavors, bueno, hem d'anar veient l'evolució.
2: Val.
0: Però l'intel·ligència artificial no és màgia, no és que tu li envies un text i pluf, màgicament funciona, sinó hi ha uns algoritmes darrere que el que fan és prediuen al següent token quin és el millor.
2: Clar.
0: I ja està.
2: Clar, tot això en base de dades, no? Allò en el poder consultar i gestionar... No,
0: és el que es diuen paràmetres. Val. O sigui, quan llegim, o quan surt un nou model, diu, ha sortit el nou, no sé, ChatGPT o OpenAI 4.7, no, o el Sol, o qualsevol d'aquests. Això al final són models que estan entrenats. O sigui, això comencen amb una base de coneixement zero, i el que van és aprenent. O sigui, se'ls entrena. Com se'ls entrena? Amb coneixement d'internet, amb reforç positiu, amb reforç negatiu, amb diferents coses. O sigui, al final, aquí és on cada lab, cada laboratori, té les seves tècniques per entrenar els seus models. Que això és la salsa secreta.
2: Clar, aquesta és una de les bases.
0: Aquesta
2: no?
0: és la salsa secreta. Sí. Llavors, un LLM, que és la IA, que és Large Language Model, el que té són paràmetres. I els últims, no recordo ara quan estaven, però estan els bilions de paràmetres. Sí. Això el que fa és... Hem de fer un símil com... Un paràmetre és algo que està on-off. Llavors, quan està on, quan entra el token ha de fer un camí. Perquè si és com un arbre de decisió, pues, en base a tots els camins, tot el camí que va recorrent i totes les bifurcacions que va fent, va consultant els paràmetres, aquest on-off. Aquest està on? Sí. Aquest està off? Sí. Vale, doncs tiro per aquí, tiro per allà. I amb això va calculant. Són fórmules matemàtiques. Això, si no us veu gràfic, és molt difícil d'entendre. Però és com... Tenim un cubo on dintre hi ha quadrats i cada quadrat està encès o apagat. Si estàs apagat, pots tirar. Si està encès, pots tirar. Si està apagat, no pots tirar. I amb això et va calculant. Aquesta és la salsa secreta. Com cada model ha entrenat els seus models... O sigui, cada proveïdor, cada lab, ha entrenat els seus models per tenir aquests quadradets on-off. I aquí està la gràcia depèn com s'entreni, depèn què activin, és més llest o és més tonto. Sap més coses o sap menys coses. Mm. Té més coneixement o té menys coneixement. O sigui, clar, això és la gràcia que hi ha darrere d'un...
2: Wow.
0: LLM. Però no és màgia, és,
2: no, no, no, és
0: matemàtica.
2: Tot parteix de la programació dels informàtics, no? I tot parteix de la feina que fa o que ha fet en el seu dia un equip de persones o un ésser humà, si volem simplificar-ho.
0: És matemàtica pura i dura i... I sí, sí, són tot fórmules matemàtiques.
2: Sí, sí, sí. Tornant al tema també de una mica la legislació de la intel·ligència artificial, ara com ara no hi ha un reglament així comú, sinó que s'està redactant, entenc, no?, a nivell europeu.
0: Sí, i sembla que sigui l'ordre del dia. Sí, sobretot estan volent regular els models xinesos,
2: val,
0: tipus DeepSeek, GLM i tots aquests, perquè... Clar, li estàs donant dades a Xina. I depenent de si fa servir l'aplicació de DeepSeek o si fa servir l'API de DeepSeek, depenent dels termes i condicions, doncs l'aplicació de DeepSeek diu que ells poden veure les dades. Amb l'API no. Clar, si tu fas servir l'aplicació de DeepSeek, si no ha canviat, potser ha canviat ara, però si no ha canviat, tu li estàs donant les teves dades a Xina.
2: Ja. Yeah.
0: Perquè per dintre hi ha un estat xinès. Clar, ni Europa ni Amèrica ho volen. Això llavors et veten o et restringeixen o tot això.
2: Però clar, si sempre hi ha aquest... No, si sempre partim... No sé com exposar-ho. Sempre partim de...
0: De que tot es pot fer servir per una guerra.
2: Exacte. Sempre partim d'aquesta por.
0: Sí, tot es pot fer servir per una
2: tot,
0: guerra.
2: Tot, exacte. Tot por, no perquè... Clar, quin perill... Per què Xina vol les teves dades i... Saps? Per què has de tenir por que Xina tingui les meves dades? No sé.
0: Molt fàcil, perquè si Xina sap que la majoria d'homes, m'ho invento per dir alguna cosa, busquen cotxes xinesos a DeepSeek, hòstia, i si ara despleguem noves marques xineses a Europa?
2: Ja. Yeah. Sí, sí, sí.
0: I et carregues Volkswagen.
2: Ja, yeah. I això és el que fa por.
0: Clar, o sigui, una guerra no és només...
2: No,
0: una guerra no és només bombes i pistoles. O sigui, la guerra del futur és com està fent Xina ara de... Jo vaig desplegant els meus models, jo vaig desplegant les meves marques de cotxes, jo vaig desplegant la meva roba, jo vaig desplegant tot això.
2: Clar.
0: I com tenen diners il·limitats, perquè tenen diners il·limitats, bueno, doncs en comptes d'invertir en bombes, doncs inverteixen en
2: sí,
0: Temu
2: sí, sí.
0: O en Shein.
2: Exacte.
0: I si han de perdre diners, doncs perden diners.
2: Clar. I d'aquí a 50 anys tot el món dependrà de nosaltres.
0: Sí.
2: De la nostra tecnologia, dels nostres productes... I...
0: És una guerra passiva.
2: Sí.
0: No és enviar bombes.
2: No.
0: O sigui... Encara hi ha els botons nuclears que envien bombes, però és més, entre cometes, fàcil.
2: Clar, bueno, que t'ho carregues tot, clar, és que...
0: Sí.
2: No, el perill de guerra nuclear és que t'ho carregues tot, és el todo o nada,
0: et
2: no?
0: Et carregues l'economia d'un país o d'un continent i ja, és que és igual les bombes que tinguin, és que no podran fer-les servir.
2: Sí, sí, sí. I també, passant ja cap al final, de la pròpia secció i del guió, és una mica... com si això s'aplica, entenc, a l'educació, no? A les escoles, als més petits, no? I una mica cap a la infància, amb els chatbots que tu comentes.
0: Sí, perquè hi ha hagut casos que hi ha gent que sent molt sola, i encara que hi hagi xarxes socials,
2: uh-huh.
0: Una de les coses que tenen les xarxes socials és que incrementen la solitud de les persones. Per què? Perquè tu al final estàs darrere d'una pantalla i no interactues personalment com podem estar fent tu i jo aquí,
2: yeah.
0: Cara a cara, ni els 5 minuts que estarem després. No, al final és estic darrere d'una pantalla creient-me que el que amb qui estic parlant és qui és.
2: Mm-hmm.
0: Clar, aquí hi ha molta solitud. I a més, si ja partim de que és molt més fàcil fer bullying, per desgràcia, i tot això, doncs la gent a vegades necessita parlar i com no confien en els pares perquè no li han donat aquest espai,
2: sí.
0: Anar als metges és que et tracten de boig i tot això, doncs parla amb intel·ligències artificials que a sobre són complaients.
2: Sí.
0: Que sempre estan...
2: És molt pervers això, eh?
0: Estan dissenyades per complaure el client. Llavors, clar, si jo li explico les meves mogudes i sí, perquè tu tens raó, sí, perquè tu tal, i sí, hòstia, hi ha hagut casos de suïcidis.
2: Sí, està clar.
0: A Amèrica n'hi va haver un, em sembla, d'un cas d'un suïcidi. Crec que n'hi ha hagut més, jo, és el que recordo ara. Llavors, clar, quan les noves generacions ja pugen amb aquestes eines, no tenen el criteri suficient per fer-les servir i poden ser un recolzament, doncs tot això s'ha de regular molt, perquè...
2: Sí, sí.
0: Hi ha formes de passar-se les eines.
2: No, i tant. No, que de fet, amb un chatbot avui en dia, no? amb ChatGPT, per exemple, amb l'aplicació que té el mòbil, tu pots mantenir una conversa plenament fluida
0: Jo hi ha moltes coses de l'empresa que a part de consultar-les amb els advocats o amb els experts, jo les consulto amb el ChatGPT abans.
2: Sí, sí.
0: Per veure quins camins tinc o per veure què em pensa.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: És a veure com pensa, com si raonés. No raona, o sigui, et treu conclusions.
2: Correcte.
0: Però sí, sí, ja...
2: I per això també s'està començant ja a regular la utilització d'aquest tipus d'eines a les escoles i en l'educació, eh?
0: Correcte.
2: I certs països també ja estan limitant aquesta tecnologia a les escoles, a les aules, vaja.
0: Sí, perquè a més hi ha estudis que diuen que quan llegeixes crees neurones. Llavors, bueno, hi ha diferents coses que si no es regula o si no restringeix l'ús, doncs les perdrem.
2: Clar.
0: Això la Sílvia sempre ho diu.
2: Sí, sí, sí, sí, és cert, és cert. És com una mica allò de dir... em puc fer una xuleta per l'examen? Vale, sí, però te l'has de fer, la xuleta.
0: Sí.
2: És a dir, has d'anar a buscar la informació, l'has de repassar, has d'extreure el resum, ho has d'escriure, no? Una mica a vegades... Hi havia un professor que anàvem per aquí, no? És a dir, el fet de fer una xuleta et feia... una mica entendre el temari o de preparar el temari. Sí. Clar, amb això ja no passaria, ja et donen la feina feta ja, no? Et donen la resposta.
0: Bueno, tot.
2: Et donen la resposta.
0: I tu confies que la resposta que et diuen està bé?
2: No, clar, clar, i que en principi confiem, no? Acostumem a confiar.
0: Sí, jo a vegades he fet jo coses de contractes i tal, que després quan l'he enviat al meu advocat em diu això no està malament, però... aquí ho planteges d'aquesta forma, però si ho plantegem d'aquesta altra és millor per naltros.
2: Clar.
0: Al final, no, és que una intel·ligència artificial no raona.
2: No.
0: Treu outputs, treu sortides.
2: Sí,
0: i et treu la millor sortida en base a com ha estat entrenat.
2: Sí, sí, sí. I quan li corregeixes, sí, perdona, sí, ha havia un error, no sé
0: sí,
2: què.
0: Sí, és veritat, això no ho he mirat bé.
2: Sí.
0: I per això sempre és bo fer una doble
2: Clar.
0: Revisió. Però inclús dobles revisions... entre intel·ligències artificials, o sigui, el que t'escriu una li passes amb una altra i li dius revisa'm això, a veure si ens hem deixat en algun punt i tal, i a vegades a mi em funciona de que ah, aquí ens hem deixat això, aquí ens hem deixat l'altre, i pilotegen entre elles,
2: yeah.
0: I a l'últim sempre és enviar-ho amb algú que...
2: que algú li caigui de donar un pistiplau, eh?
0: Amb algú que en sàpiga.
2: Sense més. Bé, interessant, és aquest debat etern i que hem extret
0: com...
2: en tantíssimes ocasions.
0: Si veurem per on va... i quan surtin les noves notícies, doncs vindrem i les explicarem.
2: Correcte, a veure com evoluciona. Tot i que sembla... Tu sempre defenses, no, Joan, que és aquest món híbrid, no? És una mica... El futur passa per aquest fet híbrid, no?, de lo que és la tecnologia, el món digital, i l'intel·ligència artificial amb el món físic i les persones, no?
0: Sí.
2: És que ho haurem de fer-ho. D'una manera o altra ens costarà més o menys, però al final haurem de trobar l'encaix. Si no, ens hi farem mal.
0: El futur va cap allà. El futur va cap allà. No, jo no en tinc cap dubte de que això serà el futur.
2: I Skynet, quan arribarà? Jo l'estic esperant, ja. Jo vull conèixer l'Skynet.
0: Bueno, esperem que tardi molt.
2: Sí?
0: Quan ja estiguem a punt de jubilar-nos i morir-nos, llavors ja el coneixerem allà.
2: Jo vull conèixer Terminator.
0: Bueno, ja me'l presentaràs.
2: Gràcies, Joan.
0: Molt bé.
2: Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Hi ha cops on les coses van com van.
2: 11 minuts per les 12. Si avui anem una mica més tard, sempre que tenim secció amb el Joan Molines, la cosa sempre va una mica més tard. Però bé, ens queden encara aquests 11 minuts per les 12 i temps per...
6: posar una mica de música, que ja està bé, ho fem tot una mica més distès, però també temps per participació i trucada, si us ve de gust, si voleu, en aquests darrers minuts. 977-15-70-69, telèfon de directe 977-15-70-69, o podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Mentrestant, anem escoltant de fons aquesta cançó de Roger Pedrós, L'art de coincidir. I tenim ja primera trucada, així que ja anem directament cap aquí. Bon dia.
7: Bon dia, estimat.
6: Maria Dolors.
7: Hola, carinyo.
6: Què dius?
7: Avui que aquest noi sempre ho fa llarg, eh?
6: Sí, s'enrolla, Joan.
7: Bueno, no, passa bé. Res. No sé si durarà temps. Aquella cançó tan maca que vas posar, m'encanta. Fotos de tardor.
6: Fotos de tardor. Sabia que us agradaria aquesta cançó. Molt
7: de,
6: bé.
7: De l'Ernest, què?
6: Prana. Ernest Prana.
7: Prana, en P.
6: Prana.
7: Ernest Prana. Ara ho
6: posa. Prana. Ernest Prana.
7: Molt bé.
6: Sí. Val,
7: molt
6: doncs bé. Vinga, la poso, i tant.
7: Molt bé. Bueno, fins demà.
6: Fantàstic, fins demà. Que vagi molt bé.
7: Avui és el dia que tenim el dinar amb el Salvador.
6: Ah, és veritat, que celebreu els...
7: No dic
6: el nom, els que feu anys aquest any, sí, exacte.
7: Ah, això va dir.
6: Molt bé, que us ho passeu molt bé, doncs.
7: Vale,
6: que vagi bé.
7: Adéu.
6: Vinga, més trucades, més connexions, bon dia.
8: Bon dia, carinyo.
6: Hola, Montserrat.
8: Hola.
6: Què dius, com estàs?
8: Mira, com vols que et digui?
6: Anar fent, quin remei, no?
8: No, m'ho haig de prendre bé.
6: No, sí, fes-ho així, si no malament, sí, home, sí. Si no, ens hem d'aprendre com puguem.
8: Com ve les coses.
6: Exacte,
8: ja
6: com vinguin, sí, senyor.
8: I com puguem sortir, sortirem.
6: Ara, ja ho has
8: dit. I si no, doncs vine aquí tancat.
6: Exacte, després quan puguis sortir, estàs 3-4 dies fora i ja està, cap problema.
8: No sé el que hauria de fer.
6: Per recuperar.
8: A començar a cridar com una boixa pel carrer.
6: Potser sí. Molt bé.
8: Bueno.
6: Gràcies per trucar, Montserrat.
8: Vinga,
6: doncs buscaré una ben xula. Perfecte.
8: D'acord.
6: Gràcies.
8: Vale, fins demà.
6: Que vagi bé. Fins demà. Adéu.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Treure el jersei
1: del fons. És aquesta cançó la que ens deia la Maria Dolors, que sí, la vam conèixer no fa massa, una cançó molt xula, que es diu Fotos de tardor, de l'Ernest Parana.

0: És realment una foto més xulo, una cançó ben xula, una cançó d'aquesta època de l'any en plena tardor, fotos de tardor de Ernest Prana que ens ha demanat la Maria Dolors. Tenim més trucades, eh? Ens van acumulant les trucades, així que anem cap aquí, tenim dues més, anem cap a la primera d'elles. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Margarida.
1: Hola, què tal? Hola, tinc un compleany i t'he enviat una cançoneta.
0: Molt vinga, xula. Molt bé.
1: L'altre dia també va ser el teu aniversari, moltes felicitats.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Avui és l'aniversari de la Leida.
0: Ah, molt bé, per molts anys, doncs, quan la vegis, la felicites sí. De tota la gent de la ràdio. Sí,
1: sí. Moltes gràcies, avui ja em fa 25,
0: doncs,
1: t'he enviat una cançoneta perquè la puguis ficar.
0: Perfecte, doncs ja ara l'he vist que està al WhatsApp. Perfecte, doncs li posem abans de marxar, sens dubte.
1: Una abraçada ben lluminosa per tota la família.
0: Igualment, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu,
0: Margarida, molt bé. Vinga, més connexions, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa, què dius?
2: Doncs mira, només et truco per dir bon dia perquè no hi ha temps de remer. Ja està. Eh?
0: Molt bé, doncs t'ho agraeixo, Maria Rosa, igualment per tu, una abraçada en aquest dijous d'avui.
2: Gràcies, eh?
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu,
0: bon dia. Adéu, adéu. Sí, perquè justament se'ns tira el temps a sobre. I fem una cosa. Abans d'acabar, com anem de temps? Va, anem per aquí, que així podrem felicitar la Leida, que avui és el seu aniversari. Així que, evidentment, de part de la Margarida, que li dedica aquesta cançó i és la que ha trucat per molts anys, aquesta cançó de dijous, Paella, avui fas anys.

0: avui fas anys i tu no ens enganyes, eh? Dijous paella, avui fas anys, una cançó dedicada ben especialment a la Leida Banyes, que avui és el seu aniversari. Si la coneixeu i la veieu, feliciteu-la. I així ho fem des d'aquí, des de tota la gent i tota la família de ràdio i televisió al Vendrell. Només faltaria. Va, acabarem amb un d'aquells boleros. Per la Montserrat.
1: Dos gardenias para ti.
0: Buena Vista Social Club, una cançó fantàstica, una interpretació de luxe. I amb aquesta cançó, a més, posarem el punt i final. Gràcies per ser-hi i moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
1: Y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.